0: Escoltes ICAT.
1: Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: i Cat Weekend.
1: Coses

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

Apaga la llum que el meu DJ controla.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta, amb Miqui Puig. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT.

0: escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Escoltes ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: i vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel. Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que fan més valent.
1: Escoltes i cas.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé. És que no sé, tio. No sé. He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé. No sé, no sé, no sé.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: vegada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

0: ICAT Weekend.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el TT3000.

0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
0: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
1: A Més Que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
0: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
1: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
0: Més Que Salut.
1: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
0: Ràdio Arenys,

0: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys, la primera en informació.
1: Marta.
2: Ei, hola, com estàs?
1: Superbé, cada dia em sento millor.
2: I el secret?
1: Doncs ho tens ben a prop.
2: Sí?
1: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
2: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
1: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: 30 anys. Visiteu fincaslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
1: Ràdio Arenys, la primera.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
3: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
2: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
3: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
2: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
3: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
2: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
4: Busques roba i complements a dona actual, còmoda i amb estil? A Maria Maria trobaràs la moda perfecta per al teu dia a dia i per als moments més especials. No et perdis les novetats de cada setmana amb models nous, amb estil i tendències, perquè vagis sempre a l'última. Maria Maria, la teva botiga de roba i complements de confiança a Arenys de Mar. Som a la Riera Bisbe Pol 66. La moda que t'agrada, el preu que t'agrada. Maria Maria.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que s'està ultimant un acord amb l'Iran després que l'hagi negociat en diverses trucades per telèfon amb diversos mandataris de l'Orient Mitjà i d'Israel. Trump ha explicat que, entre altres mesures, el pacte preveu que l'estret d'Hormuz s'obrirà. El líder nord-americà també ha dit que ha parlat d'un memoràndum d'entesa sobre la pau amb els líders d'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, el Qatar, Pakistan, Turquia, Egipte, Jordània i Bahrein, qui, segons ell, també han de contribuir a tancar l'acord juntament amb l'Iran i Israel. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. A aquestes hores del matí tenim boires una altra vegada en moltes viles de la Costa Brava i també en algunes de la Costa Daurada. Però de cara a les properes hores, aquestes boires s'aniran trencant i al matí en conjunt es presenta molt assolellat. De fet, a aquestes hores del matí també tenim molts núvols alts i prims per la franja de Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre. Però com diem, el diumenge es presenta molt tranquil i nuvolades que es tornaran a aparèixer sobretot al llarg de la tarda al Pirineu i Prepirineu, amb alguna gotellada que es deixarà veure sobretot per la zona de l'Aran i al nord del Pallars. I tot plegat amb unes temperatures que es mantindran molt semblants i avui inclús a l'interior de les comarques de Girona aquests valors de les màximes seran lleugerament més altes. Ho anirem seguint. Que tingueu bon dia.
1: I en successos, entre un i dos centenars de persones participen des d'aquest dissabte en una rave a Llardecans, al Segrià, segons ha avançat el diari Segre, i han confirmat Mossos d'Esquadra, l'ACN, la policia catalana, va detectar l'esdeveniment ahir al migdia a l'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi. De moment no s'han registrat incidents i els Mossos estan duent a terme controls per evitar que hi accedeixi més gent i també controls per assegurar que els que en surtin en cotxe estiguin en un estat que els permeti conduir. L'alcalde del municipi, Xavier Mor, no s'ha mostrat preocupat per la festa, que es preveu que s'allargui tot el cap de setmana. I en cultura, Maria del Mar Bonet ha exhibit la solvència de 6 dècades de trajectòria aquest dissabte al vespre al Palau de la Música, on ha presentat L'aigua no cansa, el seu darrer disc, on ha presentat moltes de les cançons que formen aquest nou àlbum publicat fa escassament 10 dies. I en els esports, el Barça femení guanya la seva quarta Champions després de superar l'Olímpic de Lió a la final per 4-0. En canvi, a la primera divisió masculina, el Girona no passa de l'empat a 1 amb l'Elx i cau al pou de la segona divisió en un desenllaç de lliga dramàtic a Montilivi. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys.
4: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
5: Hola, què tal? Com estan? Un segon lliurament de les cançons que interpreten els grups d'havaneres i que no són pròpies del gènere. Els hi recordo que els grups en actiu i no els tinc ordenats en format d'MP3. Per això, aquest segon espai escoltarem formacions de la E fins a la P. I com els hi vaig dir en el primer, no és un alfabet, sinó una ordenació que tinc en format musical. Continuem descobrint un univers de cançons que han trobat refugi en les veus de casa nostra. Un cop més, deixem les xarxes a port per explorar un repertori sense fronteres. Benvinguts a l'altre cant de taverna, segona part.
6: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
5: I per començar, els hi diré que és el tema en què Salomé i Raimon van guanyar el 5è Festival de la Cançó del Mediterrani l'any 1963. Va ser una fita històrica, per ser la primera cançó en català que triomfava en un gran festival durant l'època. La lletra narra la marxa de l'estimat amb una melancolia elegant, deixant un buit irrempassable. Es considera una de les peces més brillants del pop de la nova cançó. L'escoltarem interpretada per els Pescadors del Francolí. La cançó, segurament, ja la coneixen. Se'n va anar.

hem escoltat se'n va anar per al grup Els Pescadors del Francolí, i els afegiré que l'any 1962 es va presentar en aquest festival de la cançó del Mediterrani el tema del mestre Ortega Monasterio, la balada d'en Lucas, però la van desestimar per ser en català. L'any següent es presentava aquesta cançó, ja que acceptaven cançons en català, i va guanyar. Continuem. Són dos pilars del cançoner mexicà, sovint units en el repertori de mariachis per la seva intensitat emocional. La Media Vuelta, una obra mestra de José Alfredo Jiménez, és la màxima expressió de l'orgull ferit i del desamor. El protagonista deixa marxar l'estimada perquè provi altres braços, convençut que al final acabarà tornant per la seva voluntat pròpia. Tu, solo tu, un clàssic de Felipe Valdez, la va fer popular veus com la de Selena o Pedro Infante. És una entrega total, gairebé obsessiva, on no existeix ningú més al món que la persona estimada. Escoltarem aquests dos temes en format popurri, La Media Vuelta i Tu, solo tu, per als trefins.

Hem escoltat aquestes dues cançons enllaçades, La Media Vuelta i Tu, Solo Tu, interpretada per el grup Els Trefins. Dos temes de referència absoluta dins el món de la ranxera, ja que uneix dues de les creacions més cèlebres i colpidores de José Alfredo Jiménez, el rei indiscutible de la música popular mexicana. Són cançons que comparteixen el desamor profund, el refugi en l'alcohol i el desfet de l'orgull masculí. Ella va ser el primer gran èxit de José Alfredo, escrita a finals dels anys 40. Explica el dolor profund d'un home que es troba a la cantina intentant oblidar la dona que l'ha rebutjat. Un mundo raro, un cant a la resignació de les aparences. El protagonista accepta que la relació s'ha acabat, però li demana a la seva antiga parella que quan la gent li pregunti pel passat, menteixi i digui que va conèixer un món rar, on tots dos van ser feliços, per així salvar la dignitat de la història que van viure. Doncs igual que hem fet amb Els Trefins, ara ho farem amb Els Pirates. Dues cançons enllaçades, Ella i Un Mundo Raro.

Acabem d'escoltar per als pirates Ella i un mundo raro. Continuem amb cançó tradicional i d'arrel. Escoltarem un tema que el Pont d'Arcalís el va recuperar i el va fer molt popular, tot i que és a ritme de pas doble. L'escoltarem amb una versió diferent que ens fa la Garota d'Empordà. També alguna que altra formació del gènere la canta amb variacions a la lletra. És la Cirereta o Petons i Cireres que ens interpreta el grup La Garota d'Empordà.

La cirereta, o petons i cireres, interpretada per el grup figuerenc La Garota d'Empordà. Una d'aquelles cançons que l'hem sentit amb variacions a la lletra, com els he explicat, i també amb diferents ritmes, com el que ens interpreta, o més ben dit, el que ens ha interpretat La Garota d'Empordà. Una cançó que és una celebració absoluta de la cultura Cajum, de Louisiana, els descendents dels antics colons francesos del sud dels Estats Units. El mateix títol, Jambalaya, fa referència al plat típic d'arròs de la zona, similar a la paella però picant. La lletra descriu una gran festa vora el riu, plena de menjar tradicional, vi casolà, música i ball. Va ser llançada l'any 1952 per el mític Hank Williams, considerat un dels pares fundadors del country modern, i l'han cantat la majoria de cantants d'aquest gènere musical. Escoltarem una adaptació al català que en fa La Petita Habana amb el títol dels Indianos.

El jambalaya traspassat als indianos és el que ens ha ofert la Petita Habana. És una de les peces més emblemàtiques, festives i cantades de Jaume Arnella, un dels grans pioners de la recuperació del folk i la cançó popular a Catalunya, fundador del grup Els Sapastres i de l'associació Tradicionarius. La lletra és un poema de Joan Soler i Amigó, destacat pedagog i estudiós de la cultura popular catalana. L'obra està inspirada estèticament en la poesia de Villon o Rebelois, celebrant el vi no com un simple vici, sinó com un element de germanor, de llibertat i de revolta contra les penes de la vida. Que no sigui pena, sinó alegria, aquesta interpretació que escoltarem per l'Espingari de les Rondes del Vi.

D'una de les cançons més popular de Jaume Arnella, hem escoltat aquesta interpretació que ens ha fet l'Espingari, de les Rondes del Vi. Parlem ara d'un dels boleros més vells i melancòlics i universals de la història de la música llatinoamericana. Va ser compost l'any 1935 pel genial músic i poeta mexicà Agustín Lara, conegut com el Flaco de Oro. Tot i que moltes vegades s'ha dit que Lara la va escriure inspirat pel seu tempestuós idili amb la mítica actriu Maria Félix. La cronologia ho desmenteix, ja que es van conèixer uns anys més tard. La història real és que Agustín Lara la va compondre una nit a Ciutat de Mèxic. Ell mateix va explicar que mentre passejava va veure un grup de noies que esperaven desolades els seus amants, els quals mai arribaven. Capturat per aquella tristor, va voler fer un cant a la solitud nocturna. La lletra es dirigeix directament a la lluna i a la nit, demanant-los que li diguin on és la persona estimada, tement que estigui fent la ronda en braços d'un altre. És per això que ara escoltarem aquesta coneguda Noche de Ronda interpretat per el grup Mar Brava.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Tota una història la que va inspirar el poeta mexicà Agustín Lara per escriure aquesta Noche de Ronda que ens ha cantat el grup Mar Brava. És una de les irreverents i divertides de la trinca. La van incloure en el disc Trincameron del 1975. Narra un embolic del cove amb la participació d'un fadrí enamorat, la noia objecte dels seus sospirs i l'oncle d'aquesta, justament el canonge de la Seu, d'una població que no es concretava i que exercia de guàrdia de la moral o interessat directament en l'assumpte. Els Trincos la varen musicar en lletra de Maria Aurèlia Campmany i de Joan Alcover. És la divertida història del canonge de la Seu que ens l'interpreta el grup Mar Endins.

les cançons irreverents i divertides de la Trinca, aquesta vegada amb la veu de mar endins, el canonge de la Seu. Continuem amb aquesta que és amb lletra i música de l'actor Joan Crosas, que va ser el fundador i component del grup de folk Esquirols i que va dedicar a la figura de Joan Serrallonga, que va viure entre 1594 i 1634. El bandoler més famós de les Guilleries, el grup d'Osona, no fa un simple repàs històric, sinó que utilitza el mític bandoler que robava els rics i desafiava el poder real com una metàfora de la resistència, la identitat i la lluita del poble català. En ple període de la transició, la tornada era un clam de llibertat. Escoltem Torna, torna, Serrallonga, per Mariners del Camp.

de les cançons també emblemàtiques dels Esquirols, juntament amb Fent camí, que donava títol a un treball discogràfic, aquest Torna, torna, Serrallonga, també donava títol a un dels altres treballs discogràfics del grup.

Els actes d'un dia de la festa major d'un típic poble de la Catalunya de finals dels anys 60. No fa falta que els digui el títol? Sí, és Festa Major, interpretada per el grup de Vilassar, Mestre d'Aire.

Segurament, amb algun anunci que ens parla de la festa major d'algun poble, el fons musical és aquesta cançó de la Trinca, la banda sonora oficiosa de totes les festes majors de Catalunya. Continuem amb una de les cançons més commovedores, íntimes i poètiques de tota la trajectòria de Lluís Llach. Va ser publicada l'any 1985 dins el seu emblemàtic àlbum Mar a Mar. A diferència de les seves grans cançons de lluita política o col·lectiva, aquesta peça neix del dolor més íntim i personal, la pèrdua de la seva mare, Maria Concepció Grande. La cançó és l'elegia de comiat de la mare, utilitzant la metàfora d'un viatge. Llach no es queda només amb la tristor de la mort, sinó que busca el consol a través de la memòria i el llegat emocional de la persona que marxa. I ens fa una excel·lent interpretació la Neus Mar amb aquest núvol blanc.

Preciós el tema, com també preciós la interpretació de la Neus amb aquest tema de Lluís Llach, aquest Núvol Blanc. És un dels temes més famosos i entranyables del gènere calipso i de la música popular del Carib. Tot i que està profundament lligada a la identitat de Jamaica, es va convertir en un èxit mundial gràcies a un dels grans artistes de la música americana, com va ser Harry Belafonte, que la va incloure en el seu àlbum Calypso, de l'any 1956. Narra la història d'un mariner o un viatger que s'ha enamorat de l'illa, de la seva gent i de la seva vida, però que s'ha d'embarcar i marxar i deixar el seu cor a Kingston, la capital de Jamaica. És Jamaica Farewell, ens l'interpreta el grup Norai i era una de les peces que interpretava en solitari un dels seus fundadors, com va ser en Kevin Hubbard. L'escoltem.

0: amb aquesta última nota tanquem per segona vegada, i no última, la porta de la nostra taverna particular. Hem comprovat que quan la veu hi posa el cor no hi ha gèneres ni fronteres que resisteixin. Gràcies per acompanyar-nos de nou en aquest viatge més enllà de l'havanera. Ens retrobarem aviat per seguir descobrint l'altre cant de taverna. Fins la propera. Adéu-siau.
1: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
3: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
4: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que s'està ultimant un acord amb l'Iran després que l'hagi negociat en diverses trucades per telèfon amb diversos mandataris de l'Orient Mitjà i Israel. Trump ha explicat que, entre altres mesures, el pacte preveu que es torni a obrir l'estret d'Hormuz. Seguim als Estats Units perquè aquesta matinada un home ha obert foc contra un control de seguretat d'accés a la Casa Blanca. L'home s'ha acostat al control desplegat, ha tret una arma de la bossa que duia i ha disparat contra els agents que han respost obrint foc i ferint-lo, segons ha explicat el servei secret. L'agressor ha estat traslladat a l'hospital on ha acabat morint. Fonts policials han explicat que l'home era conegut pel servei secret i tenia una ordre d'allunyament perquè ja s'havia acostat als accessos de la Casa Blanca en diverses ocasions. A més, diversos mitjans nord-americans l'han identificat com Nasir Best, de 21 anys, originari de l'estat veí de Maryland, i apunten que tindria problemes de salut mental. I aquí a casa nostra, el Pla Territorial Sectorial per a la implementació de les energies renovables està generant crítiques en municipis d'arreu de Catalunya, que consideren que no s'ha escoltat prou la veu local, es promouen projectes faraònics o s'amenaça el turisme o la biodiversitat. A les Terres de l'Ebre avisen que se'ls exigeix un preu que no és gens just ni equitatiu amb la resta de zones, mentre que des de les comarques gironines s'ha promogut un manifest que ja compta amb més de 180 ajuntaments d'una trentena de comarques d'arreu de Catalunya per demanar aturar la tramitació d'aquest pla. I en successos, entre un i dos centenars de persones continuen participant en una raiva a Llardecans des d'ahir, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. La policia catalana va detectar l'esdeveniment ahir al migdia a l'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi, com diem, de Llardecans. De moment no s'hi han registrat incidents i els Mossos porten a terme controls per evitar que hi accedeixi més gent i també controls per assegurar que els que en surten en cotxe estiguin en un estat que els permeti conduir. Parlem també de cultura. Maria del Mar Bonet ha exhibit la solvència de 6 dècades de trajectòria aquest dissabte al vespre al Palau de la Música, on ha presentat L'aigua no cansa. En el marc del Festival Guitar Barcelona, la cantautora balear ha fet un viatge pels èxits que han marcat la seva carrera per enfilar tot seguit cadascuna de les 9 cançons que formen l'àlbum publicat fa escassament 10 dies. I en els esports, a la primera divisió, el Girona no passa de l'empat a 1 amb l'Elx i cau al pou de la segona divisió en un desenllaç de lliga dramàtic a Montilivi. El Barça va tancar la lliga amb derrota al camp del València per 3-1, mentre que l'Espanyol va empatar 1 amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.
7: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.

0: bon dia una altra vegada amb vosaltres al programa Retalls, un altre diumenge. Salutacions als arenyencs i arenyenques, sòcies i sòcies de l'Esplai. Avui el farem en companyia de...
1: La Magda, bon dia a tots i bon diumenge.
2: Hola, bon dia, sóc la Mari Carme.
0: I jo, Gabriel, bon dia.
1: I avui tenim una convidada que ja la coneixeu, perquè ja és repetidora, eh? La nostra antropòloga particular, que jo en dic, que és la Mercè Serrano.
3: Hola, bon dia a tots.
1: Bon dia, Mercè. A bon punt, dia. A punt, perquè et preguntem coses.
3: Vinga.
1: Pues ara escoltarem una música que tu has triat i llavors ja preguntarem.
3: A veure si agrada.
0: Guapíssima.

0: perquè, com hem dit, avui tenim aquí en la Mercè Serrano, que jo li vaig posar uns deures, eh? Li vaig posar uns deures, com que sempre ens explica coses molt interessants.
1: Bueno, deures.
0: Aquesta vegada jo li vaig dir, per què els humans necessiten rituals, fins i tot en aquesta societat moderna que vivim? I tu ara t'ho explica el que vulguis.
1: Sí, sí, sí. És una pregunta força interessant. Però és que sempre hem tingut rituals, sempre des de... Yeah. Que els abans avantpassats nostres fa més de 300.000 anys ja començaven amb una dieta a canviar-la i a incorporar sucres i hidrats de carbó, la capacitat cognitiva va augmentar. I davant d'això van començar a tenir una mica d'imaginació o crear o pensar més enllà. Sobretot la capacitat cognitiva anava més enllà a poder fer organitzacions de grups i traspassar la informació amb unes altres persones. I això va ser fonamental per la nostra subsistència. Va ser tot un repte. I a partir d'aquí es van començar a formular preguntes. I automàticament van sorgir els rituals. Coneixem des de fa 300.000 anys fins a fa 100.000 anys, els rituals que es troben és de conxes, de troballes, vieires d'aquelles amb un forat, sí. Que la haurien de portar penjades al coll, i també de tintures ocres vermellosos, que ho haurien de portar per la identitat o per festes, o no sé si sap ben cert, però...
0: Sí, una decoració per algun motiu.
1: Una decoració que es pintaven ells.
0: Sí.
1: O sigui que tot això ja demostra que hi havia rituals, d'alguna mena. Això va evolucionant, i cap als 100.000, 50.000, els rituals que s'han trobat amb les troballes arqueològiques, sobretot al sud de França, Alemanya i ara amb Espanya, Tapuerca, són rituals funeraris. I estaven plenes les tombes d'ofrenes que portaven o se li s'incorporaven a la persona que havia mort. Ja. O sigui que hi havia una creència del més enllà, i són rituals que superantics. Després també van haver una mena ja més endavant de rituals amb l'entrada del neolític de pintures rupestres.
0: Ja.
1: Tothom volia deixar la seva empremta i del que feien. Els animals que caçaven, com els caçaven, mans dibuixades a les parets, a les roques...
0: La fotografia de l'època.
1: Sí, exacte. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Clar, tot això entra en conjunt de l'evolució de l'home i que des dels primers passos els rituals i els símbols, que són les eines dels rituals, han anat sempre de la nostra mà. Perquè han sigut fonamentals. La pregunta és, per què són tan fonamentals? Són fonamentals perquè ens donen una identitat. Ens donen una permanència en un grup. I, per tant, ens donen estabilitat i equilibri. I ens ajuda a mesurar les etapes del que coneixem amb la nostra trajectòria de vida. El temps.
0: Sí.
1: Però el temps com el coneixem nosaltres. D'aquí van sorgir els rituals de pas.
0: De?
1: Pas.
0: Ah, de pas.
1: De pas.
0: Ah.
1: Els rituals de pas són els passos que donem a la vida que són transcendentals.
0: Ja.
1: Quan naixem, quan ens fem ja adolescents de pubertat, el de matrimoni i el de la mort.
0: El de la mort, clar.
1: O sigui, són rituals que van passant amb les etapes de la vida per marcar diferents èpoques de la nostra vida, que són importants, són rellevants. Clar, tot això també ha anat evolucionant i ha anat creant amb rituals del dia a dia. Vale?
0: O sigui, hi ha més cap aquí,
1: El de dia a dia. Que abans fèiem les coses com més mecànicament i ara les fem perquè ens dona certa seguretat. Per exemple, aixecant-se i prendre un cafè, la dutxa.
0: Sí.
1: Són rituals.
0: Sí, sí, perquè, a més, que no és el mateix que rutina.
1: No.
0: Al tanto.
1: No.
0: Que no és el mateix.
1: Perquè hi ha una lesió.
0: Sí.
1: Aquí ja depèn d'un tema cultural i un tema personal.
0: Sí.
1: Una persona pot triar. Què vol fer al dematí? Doncs pues mira, jo per al dematí, a mi, el primer és anar a córrer.
0: Sí.
1: Després esmorzo. Cadascú es marca el seu ritual.
0: Sí.
1: I la pregunta que tu me fas és ara amb l'època moderna. Ara que ja sabem més o menys com anar als rituals, està molt bé veure... Ara, a l'època moderna, es mantenen els rituals?
0: No sé, suposo que sí, perquè amb la religió no
1: com
0: es mantenen...
1: Com a mai.
0: Ah, per això.
1: Més que mai.
0: Per això et dic.
1: Més que mai.
0: Clar.
1: El que passa és que estan canviant. El de la religió, molt important. Perquè el primer que va néixer, el primer ritual que va néixer, va ser el d'estar d'acord amb la natura. O sigui, era cap a la natura.
0: Sí.
1: I llavors hi havia un ritual quan s'anava a caçar, quan s'anava a fer la recollida de fruits o de cereals, quan donar les gràcies per haver tingut aquests rituals. I ja d'aquí van passar els rituals de les divinitats.
0: Ja. Yeah.
1: Aquestes gràcies que ja van començar a donar, sí, per tenir aliments, es van convertir, sí, en el que ara coneixem com les religions.
0: Sí.
1: Però això va anar molt a poc, perquè primer va ser gràcies a la Terra. La Terra era femení, i totes les deesses que coneixem eren totes femenines.
0: Femenines, sí.
1: Gràcies a la vida, a la natura, tot era femení.
0: Sí.
1: I quan van començar a fer religions i van passar els rituals de les deïtats, van passar de les femenines, com per exemple a Mesopotàmia, la primera deessa que va haver era una dona,
0: ah,
1: i a la vegada que era Ashert per als... a Mesopotàmia, no? Amb els de, sí, Mesopotàmia. Els siris i els acadis, per als acadis. I per als siris es deia Anar. Era la mateixa.
0: Era la mateixa.
1: Sí. D'aquí van agafar la idea els jueus que van estar allà a Mesopotàmia, no sabem si esclaus o per voluntat pròpia, van marxar després cap a la seva terra.
0: Sí.
1: I van posar amb les seves creències religioses del judaïsme, que és la primera religió, el que van aprendre a Mesopotàmia, però van transformar.
0: Ja. Yeah.
1: Perquè les idees també es van anar evolucionant i transformant. I aquesta deessa, que va començar sent una deessa de la fertilitat, de la mare terra, de la prosperitat, es va convertir també en la guerra. La deessa de la guerra.
0: De la guerra.
1: Perquè hi havia més rivalitats entre veïns i la guerra, sí, era un tema que s'havia desenvolupat amb el desenvolupament,
0: sí,
1: humà.
0: Clar.
1: Però si una dona no era prou, de llavors es va canviar amb déus masculins.
0: Amb masculins, clar.
1: Perquè per al tema de la guerra doncs funcionaven millor, per encoratgir a les tropes,
0: sí,
1: que anaven a lluitar. I tot això va passar a Mesopotàmia, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Aquest canvi...
0: Que això també fa anys, eh?
2: Anys,
1: sí. I aleshores hem arribat a les religions fins al que coneixem ara, des del, sí, judaïsme, després el cristianisme, sí, el catolicisme, l'islàmic,
0: sí, tots aquests de religions
1: totes les
0: que hi ha,
1: que
0: hi ha
1: ara, que totes venen d'aquí,
0: ja,
1: tenen totes un arrel. I això és molt interessant, i podríem parlar estesos, sí, però bueno, jo ara me centraré més en els rituals de l'època nostra, la moderna, que són els que ens interessen.
0: Que són els interessants, sí, a veure quins són.
1: Hem passat de ser religiosos a ser seculars. Mm. És clar que encara perdura, perquè tota la generació nostra ni tota la humanitat no va al mateix ritme. Hi ha encara religions, sobretot la islàmica, ara està en un moment molt, molt, molt alt. De gent que té creència en aquesta religió. I la religió catòlica també, déu-n'hi-do,
2: sí,
1: encara.
2: Sí, encara.
1: Sí, encara hi ha moltes.
0: Sí.
1: Molta gent que hi creu. I està molt bé.
0: Sí.
1: Però el futur no va per aquí. Me sap greu, però no va per aquí. Va a secularitzar-ho tot.
0: Ja.
1: Perquè... Per què?
0: Per què?
1: Sí.
0: Explica-ho tu.
1: Sí.
0: Perquè un altre, jo no ho sé.
1: Això és molt interessant, perquè cada vegada s'acolitzem més, perquè amb l'arribada de les xarxes socials, amb l'arribada de la tecnologia, cada vegada ens trobem com més aïllats del món, amb un món tan global,
0: sí,
1: però l'individu està més individualitzat i, per tant, més solitari.
0: Yeah.
1: I llavors necessitem tenir aquests vínculs entre persones, en grups,
0: sí,
1: amb... I, per exemple, doncs mira, m'havia apuntat uns quants que havia portat. Ara hi ha, per exemple, les cerimònies de naixement laiques, de,
2: sí,
1: casament laiques.
2: Sí, casaments, sí, sí, moltes.
1: Molts,
0: molts, sí.
1: De funeraris laics.
0: Laics,
1: ja no hi ha una missa.
2: No,
1: ja,
2: no, no, molts.
1: Hi ha, que es recorda la persona, cadascú parla, diu alguna cosa sobre la convivència,
0: sí, sí,
1: amb aquella,
0: sí, sí,
1: persona, etc. També hi ha cerimònies que ens han arribat, o rituals que ens han arribat de fora. Com, per exemple, quan una dona està embarassada, saber si és nen o nena.
0: Sí.
1: Això ha vingut d'Estats Units.
0: Sí.
1: I ara aquí es fa molt.
0: Sí.
1: fan festes. Si sí, sí. Surt el que hi ha dintre del pastís de color rosa, és que és una nena. O si els globus es peten i surten serpentines blaves, és un nen.
0: Sí.
1: I tothom fa regals. I... Sí. Bueno, són rituals, però sí, que abans no existien. No. Són nous d'ara. Després també hi ha cerimònies de graduació acadèmica.
0: Aquestes també, clar, també.
1: Sí, són sí, noves. Sí. Aquestes sí, no existien.
2: Sí, no.
1: És un ritual que podria comparar-se amb el de l'entrada a la pobertat, ja, que s'ha perdut ja. Amb el segle XIX i principis del segle XX era sí, les pobilles,
0: sí,
1: era...
0: Els hereus, bueno, els hereus sí, sí, però també...
1: L'elació de pobilla del poble, sí, sí, es feien festes per estudiar sí, qui era, pues, no sé, la més maca o sí, la sí, més... Sí, sí, sí, sí. No sé, més intel·ligent, no sé què es buscava, sí, quins sí, parents.
0: No, jo tampoc.
1: No ho sé.
2: Si aquests rituals moderns substitueixen els religiosos.
1: Sempre.
0: Sempre, clar.
1: Sempre.
0: Clar.
1: Sí, així com els religiosos, en el seu moment, van substituir els laics, per exemple, els romans tenien unes religions.
0: Sí.
1: I tenien unes creències. I quan va sorgir la religió cristiana, va agafar aquestes creències i aquest calendari que tenien els romans i ho va adaptar a lo que ara coneixem com el calendari de les festes
0: sí,
1: de la Iglesia.
0: Sí.
1: Quan és Corpus Christi, quan és Setmana Santa, sí, quan és Nadal...
0: Sí, quan és Pasqua, tot això. Sí.
1: Tot això.
0: Tot, sí.
1: Tot ve d'un calendari que sí, abans era pagà.
0: Sí.
1: Doncs ara també ho estem tornant a transformar.
2: Sí, sí.
0: Sí.
1: Igual, perquè anem evolucionant i les transformacions sí, estan constantment.
0: Sí.
1: No estem mai quiets ni parats.
0: Sí, sí, sí.
1: Això és molt interessant.
0: Sí, perquè ara també ho canvien també per les estacions, no? Per les estacions de l'any i tot això del sol, quan surt el sol, quan...
1: El solstici i l'equinopsi...
2: Però això sempre ha sigut, no?
0: Sí, però ara se celebra, tot això se celebra.
2: Sí.
0: Que no sé, va haver un temps que no se celebrava.
1: No se celebrava.
0: Ara se celebra.
1: Es torna a celebrar.
0: Es torna a celebrar, per això et dic.
1: Perquè antigament s'hi celebrava.
0: Se celebrava, sí, molt antigament.
1: Sí.
0: Clar, que marcava.
1: Marcava i tant, marcava. El sí, calendari sí, de, sí, la, de quan és la collita i de quan és la
0: sí,
1: sembra.
0: Sí.
1: És un calendari molt important. Clar. Però sí que és veritat que tot va tornant i tot va canviant en funció al nostre pensament. És una evolució que pot semblar que a vegades va darrere, però sempre va cap endavant.
0: Sí.
1: Dintre de dels rituals que tenim ara, hi han unes que són les festes locals i nacionals. Aquestes ens agrada a tots. I cada localitat té les seves festes.
0: Sí.
1: Després estan les nacionals, que són més amples, i les globals, les festes globals, com el Nadal.
0: Sí.
1: És una festa global.
0: Sí.
1: Sobretot amb el... amb el que és la part superior del planeta, la part sí, nord, que va al revés, quan és tot hivern,
0: sí,
1: la celebrem pràcticament tots. Sí. I molta part de l'hemisferi sur també sí, ho celebren.
0: Sí, sí, sí. Que també ho celebren països que no són ni cristians ni res, eh?
1: No.
0: Que se celebra igual.
1: És una festa de llum.
0: Sí, sí, sí.
1: És una festa de llum. Jo deia allò de l'hemisferi nord perquè aquí és quan és hivern, quan sí, toca l'hivern.
0: Clar.
1: I llavors el dia és més curt.
0: Sí.
1: Coincideix amb el que deia el Gabriel de l'equinopsi d'hivern,
2: sí,
1: que és el dia més curt, o sigui, sí, la celebració sí, ve per aquí, i també es celebra un dia de llum. Per això ens agrada posar espelmes, llums,
0: sí,
1: perquè amb el fons adornar un arbre amb llumetes,
0: sí,
1: tot brillant, tot perquè és, com dir, hi ha alegria, encara que estem amb el dia
0: sí,
1: més fosc de l'any, sí, nosaltres estem alegres.
0: I llavors, quan ve l'estiu, que es fan les fogueres...
1: Exacte.
0: Això de les fogueres, quin ritual és? Per què es fa?
1: Lo de les fogueres, la religió catòlica ho va agafar per al martiri dels seus apòstols, Sant Pere i tal, que es van cremar,
0: sí,
1: Sant Andrés i altres, sí, no? Però antigament sí que es feia servir també per fer la separació del solstici d'estiu.
0: Ah, per això. D'estiu. Del temps.
1: Els indis, els apteques, tenien una piràmide Chichen Itza, que era la serpent viva. I és que, amb el, més o menys, quan nosaltres celebrem Sant Joan,
0: sí,
1: quan se'n va el dia, l'ombra de la piràmide fa com una serp que puxés la piràmide.
0: Ja. Yeah.
1: Això és una atracció turística,
0: sí,
1: ara.
0: Sí, sí, sí, clar.
1: Però quan ho van fer els apteques,
0: sí,
1: era un marcador.
0: Clar.
1: Un marcador de que ja venia el bon temps.
0: Yeah.
1: Que ja començava una altra època
0: sí,
1: de l'any.
0: Yeah.
1: I es celebrava també amb focs. I d'aquí ha anat derivant a les fogueres, a cremar. Sí. També ve per cremar tot lo dolent i començar de nou.
0: Ja.
1: Cremar. Per això nosaltres aquí, antigament, ho fèiem, de cremar els mobles vells, de cremar la roba vella,
0: cadires,
1: cadires. Sí, sí, sí. És una mica, venia de per aquí, no? De fer neteja, renovar, i fer borrón i compte nova, no? Una mica va per aquí. I sí que és veritat que moltes coses les hem agafat, però les hem adaptat tan bé a nosaltres que no som capaços de saber ni d'on venen. Senzillament les tenim i sembla que les hem tingut tota la vida. I no.
0: I
1: moltes estan aquí...
2: No, perquè van haver consums actuals que més endavant els semblaran estranys els que vinguin d'aquí uns anys.
1: Evidentment, evidentment.
0: Clar, perquè tot evoluciona.
2: Ara d'aquí, no sé, 200 o 1.000, el que sé més...
1: Clar.
0: Sí, tot evoluciona.
1: Tot evoluciona, perquè dins de les festes populars, jo recordo que de petita, per Tots Sants, jo menjava castanyes i boniatos, i ara no, ara està el Halloween. Això també ens ha vingut de fora. És un altre ritual que hem incorporat que ha vingut de fora. Clar, amb la globalització, el món s'ha quedat com un mocador. I està molt bé, perquè jo crec que ens enriqueix culturalment.
0: Sí, no? Perquè agafem tot de tot arreu.
1: Agafem tot de tot arreu.
2: Estem perdent tradicions importants.
1: Sí. No, jo crec que no les perdem.
0: No, jo crec que agafem una mica de tot arreu.
1: Jo crec que sumem.
0: Sí.
1: Jo crec que anem sumant.
2: Com la supliquem, això de la castanyada i el Halloween.
1: Perquè ara tu fixa't el lío que tenim per Nadal.
2: Clar.
1: Tenim el cagatió.
0: Tenim el cagatió, el Papà Noel.
1: El Papà Noel i els Reis.
2: Jo quan era petit a vosaltres, el Papà Noel...
0: No
1: existia. El Papà Noel no. En canvi, ara se celebra. I també el cagatió. No s'ha perdut.
2: No.
1: Jo crec que no es perden, es sumen.
0: Sí.
2: Jo recordo que soc gran, la cagatió no ho havíem fet mai nosaltres a casa.
3: Ah, jo sí.
1: De petits.
0: No, jo tampoc. A casa meva tampoc.
2: No, tu?
1: No, jo tampoc.
2: Jo sí. El balem.
3: Tota la vida.
2: El balem, sí.
1: I esperant el dia de Reis, que era el dia que et portava les joguines.
2: Però el Papà Noel, el tio, jo no.
3: Sempre fèiem dolços, els torrons, i una petita joguineta.
2: Sí.
0: Però jo el que... És que, a més, no ho vaig sentir... a parlar del cagatió fins que els meus fills van ser petits.
2: Exacte.
0: Llavors sí que ho vam començar a fer.
1: Sí.
0: Però jo...
2: I el meu fill... No sé. A les meves netes ja sí, clar.
0: Sí.
2: Però el meu fill no creguis,
0: No,
3: que
0: de fet amb els meus fills no ho feien.
2: Per això.
0: No ho feien.
1: Però està molt bé perquè era una tradició que s'ha recuperat.
0: Sí. I molt,
2: Sí, molt.
1: I trobo que hi ha gent que està estudiant aquests temes i ho porten als col·les i a partir dels nens ens ho porten els pares i els avis i anem recuperant tradicions que s'havien perdut. Que és molt interessant i la veritat enriqueix la cultura d'un poble.
2: En canvi, es fan menys pessebres a casa, segur.
1: No pensis, perquè les fires de pessebres i tal, de figuretes...
0: És molt gran, però la gent posa més arbres que pessebres.
2: Això,
0: impepinable, A mi a casa meva un arbre no s'ha posat mai.
1: Doncs,
0: ara, s'ha fet sempre.
1: A l'hivern, un dels viatges que es fa més és el visitar pobles i ciutats que tenen mercadets
0: i
1: fires de Nadal.
0: Sí.
1: I es va comprar un arbre o figuretes de pessebre o adornos de Nadal.
0: Sí, una casetes. Diu, mira, em falta aquesta caseta.
1: I ara està molt de moda anar a França o a Alemanya.
0: Quan aquí en tenim una de preciosa.
1: Aquí tenim moltes de precioses. Moltes. I gent que fa figuretes i casetes i paisatges tot a mà.
0: Hi ha figures de molta categoria.
1: Que són obres d'art.
0: Sí, que són
1: molt bonics.
0: I tant.
1: Doncs també, tornant amb els rituals d'ara, actuals, jo hi ha un que trobo que és que recull tots els requisits per un ritual, i és a l'esport.
0: Ah, mira.
1: Amb un partit de futbol...
2: Bueno, és una obra de teatre.
1: No. I ara m'encanta que hi hagi futbol femení. Clar que sí, perquè és un ritual molt complet. Tens els colors de l'equip.
0: Sí.
1: Tens a grups de gent que estan dins del seu grup defensant els seus colors i animant el seu equip. O sigui, és perfecte.
2: A més, ara tothom va va vestit amb els colors, abans no passava.
1: No,
2: passava.
1: Per això és tan important observar que actualment els rituals ens donen aquesta seguretat i aquesta certesa de pertany a un grup que ens equilibra i ens dona estabilitat, estabilitat emocional. El pertany a un grup, com per exemple el teu equip de futbol, els teus seguidors, això és fantàstic, perquè després quan acaba el partit, a sobre si ha guanyat, ho pots recomendar, celebrar, i continua la festa després del partit. És meravellós, i allà amb els teus colors lluint amb orgull.
0: No, no. I a més hi ha gent que fa el ritual de posar, quan hi havia la televisió quadrada,
2: de posar la bufanda,
0: la Mare de Déu de Montserrat i no sé què més hi posava.
2: Perquè hi havia les teles amples.
0: Per això que era com una tauleta.
1: És veritat.
2: Ara no, però hi cava.
0: Sí, sí. Allò era un ritual com una casa.
2: El meu fill.
0: Sí, sí.
3: Se m'ha canviat la manera de pensar d'un ritual.
1: L'has canviat?
3: Sí, sí. Sí, bueno, i després ja ho comentaré, si vols.
1: Sí.
2: Comenta.
1: Sí, sí, sí.
3: No, que acabi, que acabi.
2: Home, bueno,
0: que acabi. No, sí, bueno, per parlar no acabarà mai. Per
1: no, no, no, que va.
3: Però m'encanta escoltar-la.
1: Després també està els rituals de la celebració de la majoria d'edat, que en altres països, com per exemple a Mèxic, quan els nens i les nenes fan 14 o 15 anys.
0: Sí,
1: ho celebren. Ara aquí ho fem una mica amb el que deia abans de la graduació acadèmica, però també hi han de...
0: Bueno, aquí hi ha temps enrere feia la posta de llarg, als 18 anys.
1: Bueno, i ara...
0: Però això s'ha perdut, jo crec que s'ha perdut.
1: No, no, però mira, fem la comunió.
0: Ah, bueno.
2: Sí.
0: Sí.
1: Aquí el tens ja. És que si vas analitzant...
0: Sí.
2: Té la comunió.
1: Estan allà. Estan sempre han estat allà.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Té la comunió, tota la...
1: Sí. És que ho necessitem, mesura el temps.
0: Sí.
1: Els rituals són fonamentals per sentir-te equilibrat i estabilitzat.
0: Sí.
1: Que formes part d'un grup.
0: Sí.
1: Que estàs incorporat en aquell grup. I que saps qui ets tu.
0: Sí.
1: Tu mira si són importants.
0: Uh-huh.
1: Per això sempre tindrem rituals.
0: Sí.
1: Sempre.
0: Sí.
1: I, bueno, hi ha més, també. Espera. També tenim els d'autocuidat. Rituals, aquests són ja més moderns.
3: Com has dit? És que no...
1: D'autocuidat, autocuidar-te.
3: Ah, sí.
2: Que t'estimes a tu.
1: T'estimes a tu.
0: Sí, sí,
1: aquí entra el ioga, la meditació, a l'esport.
0: Sí, tot això per
1: els rituals de bellesa que fem, o benestar.
0: Sí.
1: Fer-te un massatge... anar a la perruqueria, anar, perquè tu vols estar bé, perquè vols tenir una bona apariència, no hi ha de presumida. O fins i tot un home anar al barber, a retallar-se el cabell.
2: Sí.
1: Vol tenir una apariència agradable.
0: Agradable.
1: Res més.
0: Agradable.
1: Perquè vol estar acceptat dins d'aquell grup, que és pues, els seus amics, el seu entorn, el seu poble, el seu centre familiar, el que sigui. Amb el treball... un cinc.
0: També, sí.
1: Vol sentir-se acceptat i ser un més, i llavors hi ha tota aquesta mena de rituals. Què està passant? Que cada vegada són rituals com més independents, perquè actualment l'individu està cobrant més importància.
0: Sí.
1: Ja no ens sentim tant com d'una part d'una societat, i som més individuals. Anem més cada un a la nostra.
2: Mm.
1: I això es detecta més a les grans ciutats.
0: Sí.
1: Aquí a Arenys no es detecta pràcticament.
0: No.
1: Perquè és més poble.
0: Sí.
1: I tenim que ser conscients que això és un valor afegit al poble.
0: Sí.
1: Que és un tresor que tenim.
0: Sí.
1: Perquè a molts llocs es perd.
0: Es perd. En una ciutat com Barcelona, per exemple, es perd completament.
1: No, no cal que anar tan lluny com a Mataró.
0: Com a Mataró, també.
1: Ja canvia.
0: Canvia.
2: Sí, sí.
1: I llavors el sentiment de solitud és cada vegada més profund.
0: Sí.
1: I clar, això de crear rituals d'autoestima van amb la pròpia meditació, concentració personal, què em passa, per què ara estic aquí, què haig de fer... I això està donant passes cada vegada més cap endavant, perquè hi ha més gent que es troba en aquesta situació.
0: Sí.
1: Què haig de fer, què haig de buscar... Tot això també t'ho fa molt un altre ritual, que és el ritual digital, de les noves tecnologies.
0: Clar.
1: Estàs en un món globalitzat, però tu te sents completament sol.
0: Sí.
1: Perquè un iPad, una tableta, o un telèfon mòbil, o una pantalla de televisió, amb el fons tu estàs sol.
0: Tu estàs sol, sí, sí.
1: Pots interactuar amb aquella pantalla, però sí, estàs sol.
2: Això afecta les relacions humanes, això.
1: Clar. Per això deia que cada vegada ens sentim més individuals.
0: Clar.
1: Més i més sols. L'individualisme el que fa és ser més solitari. Però, de totes maneres, no crec que sigui molt negatiu, perquè també s'estan creant paral·lelament xarxes de, per, i fins i tot per les xarxes socials, de benestar psicològic.
0: Ah,
2: sí. Però no, pots
1: tot,
2: trobar
1: clar,
2: el
1: teu bolígraf. Sí, sí. Però no, no, però és que ara hi ha aplicacions.
2: Si tu creus o no t'ho creus...
1: Ara hi ha aplicacions. Sí. I tu agafes una aplicació, avui com estàs? I te va dient el teu estat d'ànim.
0: Sí, sí, sí.
1: Fins i tot te surten cares. I,
0: sí, sí. Bueno, pues la intel·ligència artificial ja pots avui en dia...
2: Ja
1: tot.
0: Escolta,
1: es talla.
0: Tens una conversa amb, una, amb un personatge que no és personatge,
1: sí,
0: i tens
1: sí,
0: la gran
1: sí,
0: conversa,
1: sí,
0: eh?
2: I tant.
0: Eh? Avui com anem, Magda?
2: Com anem? Què,
0: què et
2: com
0: sembla?
2: Estàs?
0: No sé què. Doncs pues molt bé, noi. O noia, és igual, clar. I parles amb aquell tio,
1: I parles amb aquell tio, sí, sí,
0: no, no,
1: sí.
0: No,
1: no,
0: i parles, eh?
1: No, i te contesta bé, eh?
2: No, no, no, no, sí, sí, sí.
3: I que tu li parlis malament i veuràs el que et diu.
1: Sí.
0: Bueno, jo no l'he parlat mai malament.
3: Jo sí,
0: o sigui...
3: jo sí,
2: sí,
3: per provar.
2: Ho has fet expressament.
3: Expressament.
2: I no t'ha engegat.
0: Tu tens mala idea, Mari Carmen.
2: Bueno, però no t'ha engegat. Tu ho he dit... Bones
3: Ui,
2: paraules.
3: Però m'ha dit que haig de canviar d'actitud.
1: T'ho diu, que canvies d'actitud. Ah, mira.
0: Està
1: que
0: bé,
1: potser tenies una actitud que era una mica...
3: Agressiva.
1: Agressiva. I tenies que ser més pacífica.
0: No. Carai.
1: Mira. Veus? Et dona ja consells psicològics.
0: Sí,
1: mira.
0: Doncs
1: sí. Pues no sé, perquè...
3: Home, si, per exemple, li pregunto... que no m'agrada com és perquè és un mal educat o és lleig o... pues em va deixar de pescar amb un
0: però, gato però com, a veure, Mari Carmen, com li pots arribar a dir amb una màquina
2: que és lleig,
0: això que és,
3: provo,
0: lleig és
2: això
0: mal educat.
2: Ho fa bé en què contesta.
3: Jo provo, jo provocava que em contestés a veure què em deia.
0: Per favor, per favor, per favor.
3: Tinc l'Alexa.
1: Ah, clar.
3: Que al dematí li puc dir que em desperti.
1: Mira, això ja és un ritual.
0: Sí, clar.
1: Un ritual de quotidià, de cada dia.
0: De cada dia.
1: Veus?
3: Bueno, però vull dir que al principi que la tenia vaig dir, pues ara la vaig a insultar.
0: Però tu tens una mania d'insultar tot, eh?
1: Bueno, perquè potser te vas cansar.
3: Sí. Però no insulto la gent, no?
0: No,
3: per
0: favor.
1: Sí. A mi m'ha sorprès, perquè ets una sí, persona superamable i super
2: no,
1: tranquil·la. I...
0: A casa
1: l'Alèxia. Amb l'Alèxia el que fas és...
3: El que vull.
1: Allà, sí, ara, jo ho entenc. Clar, amb una persona no ets pacient, tranquil·la, receptiva, que escoltes molt, i llavors que t'escarregues amb l'Alèxia. Això és el que deu passar. Doncs, mira, no està malament, perquè amb la intel·ligència artificial... Tenim que tenir clar que ell utilitzarà les paraules que tu l'utilitzis amb ell. No et diràs res més, perquè és un algoritme. Sí. 0-1, 0-1, 0-1, 0-1, i no hi ha més. Fins allà, on, ja on tu vulguis arribar. Però és això, no és més. I ell, pobret, està supeditat a les paraules que tu li vas dient. I segons com li vagis alimentant amb aquest animalet, aquest
2: sí,
1: animalet creix.
0: Clar.
3: Sí, clar. No, no, mai més.
0: I cada vegada sap més de tu, eh?
1: Sap més de tu. I llavors l'únic que fa és sumar 2 i 2 són 4. Sí, ja
0: clar,
1: està.
0: Clar.
2: Sí, sí.
1: Quan et vagi coneixent, te dirà d'agressiva res. La Carme d'agressiva res. És una persona superpacífica i tranquil·la.
2: Al final et convencerà.
3: Sí.
2: Sí.
1: Bueno, d'aquí ja podríem parlar dels rituals. Com pensem que aniran cap al futur?
0: I com aniran?
1: Com seran?
0: Buf.
1: Buf. Mira, es centren en el benestar psicològic i en la desintoxicació digital. O sigui...
0: Ah, desintoxicació digital.
1: Digital.
0: Ah, vale.
3: Això està bé.
1: El benestar psicològic, de tenir la ment sobretot clara, centrada, qui som... Després parlaré del tema preguntes, perquè les preguntes és molt important, les que ens fem ara, sí, i les preguntes que les generacions venideres es faran.
0: Ah, sí, tu ja tens una idea de tot això.
1: No, no tindrà res a veure. Clar, s'està reinventant i s'està fent una mena de, com dèiem abans, de canvi,
0: sí,
1: dels rituals de pas, aquests que fèiem del sí, el naixement, matrimoni, la defunció. I tot això anirà canviant cada vegada més. A Suècia, per exemple, ja no hi ha enterraments. A Suècia ara hi ha, amb el tema de l'ecosistema, de ser sostenible, de conservar i protegir la terra, el sí. medi ambient, una persona quan mor directament a l'hospital ja hi ha crematoris, es cremen i o es fan compost o directament es planten i es planta un arbre.
0: Ja.
1: Sí, ja no
0: hi... Ah, sí, ja?
1: Sí. Això està... Sí, a sí. més està sent un èxit.
0: Ja, bueno, clar. Sí.
1: Bueno, és que els suecs també són molt freds, eh?
0: Sí.
1: I tenen pocs arbres. Bueno, almenys... Penso... No, sí que tenen arbres, no, tenen molta fusta.
0: Tenen molta fusta.
1: Però era una broma. Però realment és que són molt freds, eh? Però sí, són noves idees que es van incorporant i que anem per aquí. Anem
0: I
1: per
0: que llavors
1: aquí.
0: Van baixant, vull dir... Ells comencen i després la resta continua, eh?
1: Doncs igual que va arribar el Halloween.
0: Per això et dic, sí. Més ràpid o més lent, però t'arriba.
1: T'arriba. I hi ha també nous canvis, com per exemple les videoconferències a distància, que això ja existeix, però clar, diem, no, això ja existeix, sí, però existeix amb limitacions. I jo parlo de que estarà a l'abast, a l'ordre del dia, serà el dia a dia. Si tu tens un problema i tal, el metge, el psicòleg, tot ho tindràs per una pantalla. I el millor psicòleg estarà als Estats Units.
0: Ja.
1: De fet, ja s'estan fent operacions, intervencions quirúrgiques a distància. Pues un cardiòleg, que és el millor sí. en fer una intervenció quirúrgica sí. concreta amb el cor. La pot fer des dels Estats Units, amb un robot.
0: Sí. Ei, que ja es fan molts, eh?
1: Sí, ja es fan.
3: Molt, eh?
2: Sí.
1: Bueno, molt encara no, eh?
3: No. Però a veure, per ara comencem. És
1: sí.
3: molt.
1: Sí, i tant. Per això que la tecnologia va augmentant i nosaltres anem darrere d'ells. I la societat va tot en conjunt.
0: Ja.
1: No és només la tecnologia, sinó tota la societat ja. en conjunt. El que sí que passa és que la societat va al ritme que marca la pròpia societat, no la tecnologia. Tu pots veure com algo que sigui una novetat, però ja no te sorprèn tant com abans te sorprenia
0: sí.
1: quan els primers invents al principi del segle XX, finals del segle XIX, que sí. allò era ja que s'acabava el món.
0: Sí.
1: Quan va sorgir l'electricitat, els primers motors, la màquina de vapor, etcètera, etcètera.
0: I ara no, perquè ara no. cada dia...
1: Aquesta capacitat, la sorpresa la tenim ja coberta. Sí. Ja no hi ha res que es sorprengui.
0: Sí.
2: No.
1: Vull dir que la societat ja l'hem canviat.
0: Sí. Sí, sí.
1: Ja, va, vinga, ara que ens oferiu. Ja no hi ha més canvis, no hi ha... Anem una mica així, no? I amb el tema dels digitals, tenim que desintoxicar-se, perquè no pot ser que constantment estiguem amb les pantalles.
2: Uneixen ara... o separen persones? Les uneixen o separen? Les xarxes?
1: Les xarxes uneixen a les persones socialment, però dintre del món digital.
2: Clar.
0: Sí, clar.
1: I nosaltres... són animals socials i necessitem tenir el calor d'una altra persona al nostre costat. Per tant, a la vegada ens separen. És el que parlava abans de sentir-te sol. Tu pots tenir conferències, videoconferències, però no tens ningú al costat. Això et dona soledat.
0: Sí.
1: Necessites tenir una altra persona.
0: Mm. És veritat això, eh? Físiques. Sí.
2: Però física o digital?
1: No, físicament.
0: Poder
1: parlar. Física, senzillament trobar-te amb un amic en una cafeteria i fer un cafè i xerrar.
0: I xerrar.
2: Sí, això.
1: I xerrar de per què ha guanyat el partit, mira que bé ens ha anat, o per què ha perdut.
2: Per moltes xarxes socials que facis anar, que ho et trobes sol.
0: No, et trobes sol, sí.
1: Te trobes sol. És a dir, les xarxes socials, al saber que estàs en un grup, no te fa sentir-te acompanyat, no te fa sentir-te que tens una sensació de permanència en un grup. A l'estar en un camp, en un estadi, com deia abans amb l'exemple de futbol, sí, perquè tu estàs allà,
2: està
1: cridant amb tota la gent que està cridant el mateix.
2: Sí, el mateix.
1: Això te dona una sensació de permanència en un lloc i saps que tu formes part d'allò i, per tant, saps qui ets tu.
0: Ja. I ara et vull fer, per acabar, eh?
1: Sí.
0: Et vull fer una... Ja sé que tu, si t'engegues, ens expliques aquí tot el que té.
2: Però... La setmana que ve, segunda part.
0: Sí, però et vull preguntar una cosa. Què és el que més et sorprèn, com a antropòloga, quan estudies la nostra societat, l'actual? Què és el que més et sorprèn?
1: Pues mira, el que més m'ha sorprèn és la capacitat que té el ser humà, que no ens donem compte, d'adaptació.
0: Mm. Ja.
1: És extraordinària. Sí. Extraordinària. Tu vas caminant en dos cames,
0: sí,
1: per un senzill dit gros.
0: Ja.
1: No anem a quatre potes.
0: No.
1: Tu imagina l'adaptació com ha anat fins ara.
0: Ja.
1: Al desenvolupar el dit gros, van aplanar el peu,
0: sí,
1: i van convertir les cames,
0: sí,
1: més fortes i la columna vertebral dreta.
0: Recta, sí.
1: Recta.
0: Sí, sí.
1: L'adaptació del ser humà, des que van començar, és infinita. I penseu que cada vegada és potencial. O sigui, no és anar de mica en mica a la mateixa velocitat. Va in crescendo.
0: Yeah.
1: O sigui, que els canvis cada vegada seran més grans i més ràpids.
0: Yeah.
1: I tenim que estar preparats per als nous canvis.
0: Doncs pues molt bé, Mercè. Mercè. Adé, acaba.
1: Que no. Una altra cosa que m'ha sorprèn molt dels humans actualment, sí, i que espero que baixi per aquí el tema, és que tenim la intel·ligència artificial, la nostra arma secreta és la imaginació.
0: Clar.
1: La creació. Mm. Tenim que anar per aquí.
0: Sí. Perquè
1: crear sí, noves mecàniques, crear noves conductes socials, crear nous models,
0: sí,
1: tant a la família com a l'empresa. Ja pràcticament no es treballarà en un lloc de treball, sí, sinó es treballarà des de casa.
0: Sí.
3: Bueno, tot això ja, Déu-n'hi-do, eh?
1: Cada amb la pandèmia, amb la pandèmia va triomfar.
0: Sí, home, clar.
1: Però és que ja serà lo normal.
0: Ja.
1: Serà el normal. Les grans oficines, grans edificis, gratacels d'oficina...
0: Tot això ja no serà
1: ho entenem.
0: No serà.
1: Clar.
0: Pues, Mercè, gràcies per la teva explicació estupenda que ens has donat.
1: Ha estat un plaer. Com sempre, m'ho passo molt bé amb vosaltres.
0: Molt interessant, gràcies, com sempre, gràcies, perquè sempre ens expliques coses que valen la pena, eh?
1: Sí? Bueno, me n'alegro molt.
0: Molt bé.
2: Gràcies.
0: I ara continuem amb lo nostre.

0: L'altre dia vam anar a caminar per la Tordera.
1: Anava a dir,
0: sí,
1: dius a mi,
0: divendres, no? Divendres, sí, molt maco.
2: Per la
0: Tordera, sí.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I vam veure camps, però preciosos allà, fa temps que, més que anar cap a Mataró, per allà n'hi ha cada camp, la gent cuidats i tot això. I vull... I allò que jo volia fer-ho i ho faig lligar perquè cada vegada pensem que els grans productes i gastronòmics són lluny, en terres famoses, en regions conegudes, en llocs que surten a les guies. I mentrestant, gairebé sense adonar-nos, tenim petits tresors aquí mateix, al Maresme. Avui començo amb una pregunta. Què té aquesta franja entre el mar i muntanya que fa tan especial el que hi creix? Potser és la llum, potser és la humitat, potser és aquesta combinació tan particular de saó, marina i terres suaus, o potser és simplement la suma de moltes generacions treballant la terra, perquè el Maresme no és només platja, també és horta, i durant molts anys ha estat...

pobles del Maresme, amb aquell perfum intens que sovint costa de trobar en productes més industrials. És curiós com funciona la memòria. Hi ha persones que recorden la infantesa a través d'una olor, l'olor de maduixa que va de recollir, o el gust dolç d'un pèsol menjat gairebé cru, perquè el territori també es queda dins de el del paladar. I aquí hi ha una altra cosa important. Molts d'aquests productes no són famosos arreu del món, no tenen grans campanyes, no apareixen en les pel·lícules, però formen part de la identitat local. I això també té valor. De fet, avui, que parlem tant de cuina de proximitat, potser estem redescobrint una idea antiga, que el millor sovint és el que tens més a prop. Al Maresme, aquesta proximitat té el gust de terra humida, de mercat, de pagesia, i també d'esforç, perquè mantenir viu aquest tipus de cultiu no sempre és fàcil. Les ciutats creixen, els hàbits canvien, però encara hi ha gent que continua sembrant, collint i cuidant aquests productes com s'ha fet sempre, i gràcies a això encara els podem tastar. La propera vegada que compris pèsols o maduixes del Maresme, atura't un moment, pensa en el camí que hem fet, en la terra, en la sal del mar i tan a prop, i en totes les mans que hi ha al darrere. Perquè de vegades les històries més oloroses no venen de lluny, les tenim aquí mateix, al costat de casa.

0: A veure, avui una cosa curiosa que mai havia parat ni ho havia llegit. És les verdures vermelles. Llavors, de tot això, és bo que mengem les verdures, totes les verdures crues. Però bé, el tomàquet el pots menjar cru, el pebrot també, la remolatxa, la ceba vermella i els raves amb amanida. Tot això són verdures que es consideren vermelles. A veure, l'ideal és poder-les menjar triturat amb una liquadora, perquè li treus tota la substància. I com a vitamínic és una, vamos, un aport de vitamines com no us podeu imaginar. I llavors, a veure, el que passa que jo m'imagino tret el suc d'un rave que ja no m'agrada, tot això barrejat podria ser. I el que és molt important és afegir-hi una mica de fruita, com uns albercocs, uns fresons, i tot això dona un sabor que diu que és genial.
1: O sigui, tot el que has dit de verdura vermella barrejat amb
0: licuadora.
1: Però tot junt, eh? Tot junt.
0: Tot junt.
1: Tot junt.
0: I a més, els fresons i tota la fruita que vulguis.
1: Els maduixots.
0: Com els maduixots. Sí. Fresons.
1: No, bueno, no, fresons, no, són maduixots.
2: Són maduixots.
0: Bueno, sí, és igual. Ja
1: és igual.
0: Que m'ho entès?
1: Jo perfectament.
3: A més, totes les fruites vermelles són molt antioxidants.
1: Sí, tant, sí. Són molt bones.
0: És
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Diu que, a més, és un aport que no ens ho podem imaginar. No m'ho imagino menjant-m'ho, eh?
1: Per què no?
3: Per què no? La remolatxa crua, ratllada, està boníssima.
0: Això sí.
1: Sí.
0: Això sí.
1: I tot l'altre que has dit, també. Sí, també.
0: Però tot barrejat. Bueno, diguem que sí, que un dia ho podeu provar-hi. Bueno. Perquè tinc una liquadora dalt d'un armari que no l'he fet servir de fa...
1: Però ho fa servir. Endavant. Vinga, i ara les meves històries, una mica d'humor, de la història, dintre de la història, eh? Aquella nit, Cleopatra estava estirada en un divan tan luxós que fins i tot els coixins semblaven tenir personalitat pròpia. Marc Antoni va entrar amb pas solemne i una pluma gegant a la mà. Què és això? Va preguntar ella, arquejant una cella amb elegància letal. Un regal. He pensat que potser et podries ventar una mica, fa calor, i no vull que la reina d'Egipte es fonqui com una figura de seda. Cleopatra va somriure, mig divertida, mig enamorada. Antoni, ets un general romà. No tens soldats per fer això? Sí, però cap d'ells ho faria tan bé com jo. A més, m'agrada tenir una excusa per estar a prop teu. Ella va fer veure que sospirava, però ja li brillaven els ulls. D'acord, ventador imperial, però amb suavitat. L'últim que vull és sortir volant del divan. Marc Antoni va començar a ventar-la amb una delicadesa sorprenent, tant que Cleopatra va tancar els ulls i va dir: així sí que es governa un imperi, amb tacte. I amb amor, va afegir ell, apropant-se una mica massa. I amb humor, va replicar.

0: a ella, picant-li el nas amb un dit, i amb tu, va concloure ell, deixant la ploma i agafant-li la mà. I allà, entre rialles, brises improvisades i mirades que valien més que mil discursos, van descobrir que, fins i tot, els grans conqueridors necessiten, de tant en tant, una estona de tendresa i una ploma gegant.
1: Apa, molt
2: bé.
1: Però molt romàntic, eh?
0: Sí,
1: és que d'humor romàntic.

0: Avui diumenge, dia 24, el Josep Falgueres fa el seu aniversari, junt amb el Pilar Santa Maria i el Josep Maria Cava i la Montserrat Mancilla. El dia 25, Joaquima Àngel Matamalla. 25, també la Maria Cinta Pino. La 26, la Carme Pérez. El dia 26, la Carmen Pérez. El dia 26, també, el José Antoni Pi. El dia 26, també, Maria Lluïsa Clopés. El dia 27, Maria Pilar Lafuente. El dia 27, la Victòria Vila. El dia 28, la Vilma Bàrbara. No dic més perquè no ho diria bé. El dia 29, la Rosa Munné. I el dia 31, no, el 30 no hi ha ningú, la Nativitat Serra Asensio. Bé, amb tots aquests que he dit, el dia 28 hi ha la Maria Lluïsa Maiola, que fa 94 anys. Ai,
1: xaram, Maria Lluïsa, felicitats, eh?
0: I després, el dia... la Carmen Pérez, el dia també 26, en fa 91.
1: Caram, molt Carmen bé, Pérez, també felicitats.
0: Moltíssimes felicitats.
2: Felicitats a tots.
0: Felicitats
3: per molts anys.
1: Bueno, per tots, per tots, eh? Felicitats.
0: Per tots, home. No ens deixem a ningú,
3: tots són, que són Tauro o ja són Géminis?
2: No sé.
1: No, Tauro, perquè el Géminis quan comença?
0: El 22.
1: El 22 fins al 12 de... No, fins al 20.
0: Fins al 22 de juny.
1: Sí, perquè jo a casa... Sí.
3: 22 de juny, per això.
1: Jo a casa tinc dos Géminis.
3: I hi han de Tauro i hi han de Géminis, els dos.
1: Ostres, els de Géminis arreando, eh? Arreando. Jo en tinc dos a casa, eh?
3: Jo també.
0: I aquí a la Tauro també en tens una.
3: El marit i la filla.

0: Bé, us recordo l'excursió que anirem del 8 al 12 de juny a les Lagunes de Ruidera. L'altre dia us vaig fer una explicació extensa, avui no tenim temps, però bueno, és una excursió que sempre ens ho passem molt bé. Aquí
1: molt
0: tenim l'antropòloga,
1: sí,
0: que hi riem molt, eh?
2: Jo repeteixo.
0: Jo també repeteixo. O sigui que ja us vaig dir que valia la pena. Si no hi heu anat mai, veniu perquè us ho passareu molt bé.
2: De veritat que val la pena.
0: Val la pena, val la pena. I a més, ja dic, excursió matí i excursió tarda, eh? 400 euros soci, 410 no soci. També he de dir que l'altre dia vam anar d'excursió a Cadaqués, de Roses a Cadaqués amb vaixell. Ens ho vam passar bomba. Va ser un dia molt maco. Ja, per aquesta setmana passo, ja està. Ja he acabat.

0: Ah, bueno, amb aquest, amb... acabem el programa amb el fantasma, amb l'obertura del fantasma de l'òpera per la Praga Cello Quartet, que a mi m'encanta. I vull donar les gràcies a la Mercè Serrano, que ha estat aquí. Bueno, ens ha explicat de rituals.
1: M'ho he passat molt bé.
0: Nosaltres encara ens ho hem passat bé, em sembla, eh? Que t'ho agraïm molt, que sempre que vens ens ho passem molt bé. Moltes gràcies.
1: Jo també.
0: També dono les gràcies al nostre tècnic, com sempre. Us desitjo un bon diumenge, i ja fins diumenge que ve. Retalls aquí amb tots vosaltres. Adéu-siau.
2: Bon diumenge.
1: Adéu. Bon diumenge. Adéu.

0: Ràdio Arenys. Moonbikes a Arenys de Munt.
1: La teva botiga de bicicletes de referència.
0: Treballem amb les millors marques.
1: Venga, taller propi i lloguer bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
0: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
1: Finançament a 24 mesos.
0: Moonbikes.
1: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
0: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
1: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
2: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
3: Com pot ser, si sempre feu fotos?
2: Sí, però no són de veritat.
3: I si li regalem un reportatge?
2: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
4: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
5: Bar Restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar Restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
0: Cada diumenge al matí tens una parada obligada al Dominical. Actualitat, informació i entreteniment es combinen de la mà d'Enric Sierra. A partir de 11:45, al Dominical. La manera més agradable d'entendre la vila. Ràdio Arenys, la primera en actualitat. Ràdio Arenys.
6: A continuació, us oferim la missa en directe des de l'església de Santa Maria d'Arenys de Mar.

En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Espírit Sant. Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i la comunió de l'Espírit Sant siguin amb tots vosaltres. Estimats germans, en Jesucrist, avui, amb la solemnitat de Pentecosta, celebrem la plenitud de la Pasqua. L'Espírit Sant, que dona a l'Església, neixen al seu primer impuls, i que ara continua guiant-la en el camí sinodal de tots els seus membres. Demanem avui la gràcia de Déu en aquesta missa, que sàpiguem rebre aquest l'Espírit Sant, aquest do que Déu ens ha concedit a cadascun de nosaltres, perquè il·lumini els nostres passos i guiï en aquest camí de salvació. Preparem-nos per celebrar aquesta Eucaristia, penedim-nos els nostres pecats i demanem perdó a Déu misericordiós. Comencem la nostra celebració recordant amb l'aspersió de l'aigua el nostre baptisme, amb el qual es va iniciar la nostra vida nova com a fills i filles de Déu i units a Jesús ressuscitat.

Que Déu Totpoderós ens purifiqui del pecat i per la celebració d'aquesta Eucaristia ens faci dignes de participar a la taula del seu regne. Amén.

0: Preguem. O Déu, vos per mitjà del misteri que avui celebrem, santifiqueu tota l'Església enmig dels pobles i nacions. Vesseu arreu de la terra els dons de l'Esperit Sant i renoveu en els cors dels qui creuen en vos, allò que la vostra bondat divina va obrar als mateixos inicis de la predicació de l'Evangeli per nostre Senyor Jesucrist, el vostre fill, que amb vos viu regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.
1: Fins avui hem anat llegint el llibre dels Fets dels Apòstols. Avui, de forma solemne, se'ns proclama com és l'Esperit Sant qui dona força als deixebles per transmetre la bona nova de Crist ressuscitat.
2: Lectura dels Fets dels Apòstols. Durant la celebració de la Diada de la Pentecosta, es trobaven tots junts en un mateix lloc, quan, de sobte, se sentí venir del cel un so com si es girés una ventada violenta i omplí tota la casa on es trobaven asseguts. Llavors se'ls aparegué com unes llengües de foc que es distribuïren i es posaren sobre cadascú d'ells. Tots quedaren plens de l'Esperit Sant i començaren a expressar-se en diversos llenguatges, tal com l'Esperit els concedia de parlar. Residien a Jerusalem jueus piadosos, provinent de totes les nacionalitats que hi ha sota el cel. Quan se sentia aquell so, la gent hi anà i quedaren desconcertats, perquè cadascú el sentia parlar en la seva pròpia llengua. Estranyats i fora de si, deien: «No són galileus tots aquests que parlen? Doncs, com és que cadascú de nosaltres el sentim amb la nostra llengua materna?» Entre nosaltres hi ha parts medes i elamites. Hi ha residents de Mesopotàmia, el país dels jueus i a Capadòcia, el Pont i a Àsia, a Frígia i a Pamfília, a Egipte i a les regions de Líbia, tocant a Cirenaica. Hi ha forasters de Roma, hi ha jueus i proselàtics, hi ha cretencs i àrabs, però tots nosaltres el sentim proclamant la grandesa de Déu en les nostres pròpies llengües. Paraula de Déu.
3: Amen.

Beneix el Senyor, ànima meva, Senyor Déu meu, que en sou de gran. Que en som de variades, Senyor, les vostres obres. La terra és plena de les vostres criatures.

Si el retireu l'alè, expira i tornen a la pols d'on van sortir. Quan envieu el vostre alè, reneix la creació i renoveu la vida sobre la terra.

Glòria al Senyor per sempre. Que s'alegri el Senyor contemplant el que ha fet. Que li sigui agradable aquest poema. Són per al Senyor aquests cants de goig.

0: Sant Pau ens exhorta a prendre consciència del nostre baptisme, que ens fa fills de Déu per tal de formar part d'un sol cos, el de Crist, en la unitat de l'Esperit Sant.
1: Lectura de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint. Germans, ningú no pot confessar que Jesús és el Senyor si no és per un do de l'Esperit Sant. Els dons que rebem són diversos, però l'Esperit que els distribueix és un de sol. Són diversos els serveis, però és un de sol el Senyor a qui servim. Són diversos els miracles, però tots són obra d'un sol Déu que els fa valent-se de cadascun de nosaltres. Les manifestacions de l'Esperit distribuïdes a cadascú són en bé de tots, perquè el Crist és com el cos humà. És un, encara que tingui molts membres, ja que tots els membres, ni que siguin molts, formen un sol cos. Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o lliures, hem estat batejats en un sol esperit per formar un sol cos, i a tots ens ha estat donat com a beguda del mateix esperit. Paraula de Déu. Amen.

Veniu, esperit sant, des del cel al nostre pit amb un raig de llum divina. Pare dels pobres, veniu, doneu-nos els dons que teniu, o sol que el cor il·lumina. Vos sou el consolador de l'ànima habitador i dolcíssim refrigeri. En els treballs sou confort, en les penes sou conhort, en la calor sou temperi. O divina claredat, visiteu la intimitat del cor que ja us ansia. Res tindrà l'home si vos no li deu vostre socors divinal que bé li sia. Tot el que no és net, renteu. Tot el que ja és sec, regueu. Cureu tota malaltia. Tot l'indòmit, endolciu. Tot el fred, encalentiu. Regiu el qui s'esgarria. Déu als fidels confiats, dels vostres dons esperats, la sacrosanta setena, el mèrit de la virtut, el camí de la salut, la joia immortal i plena.

Al vespre d'aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa, amb les portes tancades per por dels jueus. Jesús entra, es posa al mig i els digué: «Pau a vosaltres». Després els ensenya les mans i el costat. Els deixebles s'alegraren de veure el Senyor. Ell els torna a dir: «Pau a vosaltres. Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us ho envio a vosaltres». Llavors Helena damunt d'ells i els digué: «Rebeu l'Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran perdonats. Però mentre no els perdoneu, quedaran sense perdó». Paraula del Senyor. Gràcies.

Fa molts anys, a Alemanya, un bisbe es preparava per celebrar la confirmació i va decidir fer una pregunta als nens. I va preguntar: qui pot administrar el sacrament de la confirmació? Evidentment, esperava que els nens digui un bisbe amb el poder de l'Esperit Sant, però curiosament, una nena va aixecar la mà amb confiança i va dir: qualsevol bisbe, un cop hagi arribat a l'edat de la raó, pot confirmar la confirmació. Aquesta resposta és divertida, però també ens recorda alguna cosa important. La confirmació no té res a veure amb l'edat, la saviesa, ni tan sols amb el paper del bisbe. Es tracta del do que es dona, que és l'Esperit Sant. Estimats amics en Jesucrist, avui, juntament amb la Mare Església, celebrem el diumenge de Pentecosta, la festa de l'Esperit Sant. Tanmateix, l'Esperit Sant no és fàcil d'entendre. Parlem del Pare que crea, del Fill que redimeix i de l'Esperit Sant que sanctifica. Però l'Esperit no és només una força o un poder. És la tercera persona de la Santíssima Trinitat. És l'ale de Déu, el do del Crist ressuscitat, l'ànima de l'Església i la presència de Déu dins nostre. Podem entendre l'Esperit mitjançant una imatge senzilla. El nostre cos viu gràcies a la vida que hi ha dins. Potser no sabem exactament on és aquesta vida, però quan marxa, tot s'atura. El moviment, la calor i la força desapareixen. De la mateixa manera, l'Esperit Sant és la vida de la nostra fe cristiana. Sense ell, l'oració esdevé buida, la missió es torna difícil i la fe es converteix en un simple hàbit. A l'Antic Testament, l'Esperit es donava a certes persones per a tasques específiques, com ara reis, profetes i líders del poble. Però a Pentecosta, tot va canviar. L'Esperit es va vessar sobre tothom, homes i dones, líders i gent ordinari. Els apòstols, Maria i tota la comunitat van rebre l'Esperit Sant. Des d'aquell moment, l'Esperit Sant es va convertir en el do de tota l'Església. Així, Pentecosta es va convertir en el compliment de la promesa de Jesús als seus deixebles, que hi enviaria l'ajudant, l'advocat. Fidel a les seves paraules, Jesús, després de la seva ascensió al cel, va enviar sobre els apòstols l'Esperit Sant. A l'Evangeli d'avui veiem que Jesús diu als seus deixebles: rebeu l'Esperit Sant. I aquesta respiració ens recorda la creació. Al Gènesi, Déu va bufar en Adam i li va donar vida. De la mateixa manera, Jesús bufa sobre els deixebles i els converteix en una nova creació. L'Esperit és l'ale del Senyor ressuscitat. L'Esperit porta pau, perdó i missió. Jesús els envia dient: com el Pare m'ha enviat, així us envio jo a vosaltres. L'Esperit ungeix i envia. Pentecosta és, per tant, alhora un do i una missió. Un do perquè és una unció, una missió perquè és un enviament. L'Esperit omple els deixebles i els envia al món. Sense la unció, la missió esdevé mera activitat. I sense la missió, la unció esdevé només un consol. I per tant, Pentecosta uneix amb dues coses. Som ungits perquè puguem ser enviats. Som plens perquè puguem fluir. Hem rebut el foc de l'Esperit perquè puguem donar llum als altres. I això ens recorda la nostra pròpia unció a través del sacrament del baptisme i de la confirmació. El mateix l'Esperit Sant ha estat vessat sobre nosaltres. La primera lectura d'avui ens mostra dos fruits visibles de l'Esperit. En primer lloc,
s'obren les llengües dels apòstols. Comencen a parlar en diferents llengües, fent de la comunicació un pont en lloc d'una barrera. I en segon lloc, s'obren les portes de la casa. Els qui tenien por surten amb coratge. I l'Esperit l'elimina la por i els envia al món. I a la segona lectura, Sant Pau ens recorda que l'Esperit dona diferents dons a diferents persones. Tot i que tenim rols diferents, tots pertanyen a un sol cos, que és l'Església. L'Església és un sol cos amb molts membres i l'Esperit és la vida d'aquest cos. Sense ell, l'Església esdevé només una institució i només amb l'Esperit Sant esdevé un cos viu de Crist. I amb el descens de l'Esperit Sant a Pentecosta, els deixebles van ser il·luminats, enfortits, renovats, tocats i transformats de pescadors ordinaris i temorosos en pescadors d'homes valents. Se'ls va donar una nova esperança, coratge i convicció. La seva por es va transformar en poder, la timidesa en audàcia i la incertesa en convicció. Les llengües del foc descendiran no per dividir la humanitat, sinó per unir els fills dispersos de Déu. I a més, Sant Pau també ens recorda els fruits de l'Esperit: l'amor, l'alegria, pau, paciència, bondat, fidelitat, mansuetud i autocontrol. Quan s'allunyem de l'odi, l'enveja, la divisió, la ira, impuresa, la mentida, la venjança i l'orgull, l'Esperit es mou en nosaltres. Quan l'amor creix, l'Esperit és viu. Quan torna la pau, l'Esperit obre. Quan el perdó esdevé invisible, la Pentecosta torna a succeir. L'Esperit Sant va baixar quan els apòstols pregaven a la sala anterior, i això demostra que la pregària pot fer baixar l'Esperit Sant. Per tant, la Pentecosta d'avui ha de tenir lloc també a les nostres llars, a les nostres parròquies, a les nostres esglésies, quan ens unim en pregària com a família. Estimats germans, la Pentecosta ens recorda la necessitat que tenim de l'Esperit Sant. Preguntem-nos, amb quina freqüència convidem l'Esperit Sant a les nostres vides? Avui preguem: vine l'Esperit Sant, ungeix-nos de nou, obre les nostres portes tancades, desferma les nostres llengües silencioses, cura els nostres cors dividits i feu-nos un sol cos en Crist i envia'ns com a testimonis del Senyor ressuscitat. Som ungits no per quedar-nos on som, sinó per ser enviats com a testimonis de Crist. Recordeu, a Betlehem, Déu es va fer amb nosaltres. Al Calvari, Déu es va donar per nosaltres. I a Pentecosta, Déu es va fer en nosaltres. Que Déu ens beneixi amb aquesta gràcia. Amén.

0: Posem drets i professem la nostra fe en Déu. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic fill seu i Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns, ressuscità el tercer dia d'entre els morts, se'n puja al cel, seu a la dreta de Déu Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la vida perdurable. Amén. Germans, preguem a Déu Pare que vingui l'Esperit de Jesús ressuscitat, dient tots junts, veniu l'Esperit Sant.
1: Per tota l'Església, i especialment avui, pels moviments de l'acció catòlica i tots els moviments del laicat, perquè siguin enmig del món un bon testimoni de Jesucrist. Preguem.
0: Veniu l'Esperit Sant.
1: Per joves i els adults que reben el sagrament de la confirmació, perquè experimentin la força renovadora de l'Esperit Sant. Preguem.
0: Veniu l'Esperit Sant.
1: Pels més pobres i abandonats de la nostra societat, per les persones i les famílies que pateixen per les guerres i tota mena de violència, perquè l'Esperit Sant renovi la vida sobre la terra i la fraternitat creixi per tot arreu. Preguem.
0: Veniu, Esperit Sant.
1: Perquè la visita del Papa Lleu al nostre país sigui per tota l'Església un temps de gràcia que enforteixi la nostra fe, renovi la nostra esperança i ens impulsi a viure amb fidelitat l'Evangeli. Preguem.
0: Veniu, Esperit Sant.
1: Pels nostres estimats i enyorats difunts anenyencs, i avui farem menció especial per Emili Orra Tàpies, per Xavier Maimí Miró, pels esposos Benet Maimí Fané i Maria Pou Marlet, i per Joaquima Pou Carreras. Preguem.
0: Veniu, Esperit Sant.
1: I finalment, per tots nosaltres, perquè l'Esperit del Senyor ens faci bons testimonis de l'Evangeli. Preguem.
0: Veniu, Esperit Sant. Déu nostre, Pare de l'amor, escolteu-nos i vesseu el vostre Esperit Sant sobre l'Església i sobre el món sencer, per Crist, Senyor nostre.

Pregueu, germans, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Totpoderós. Feu, Senyor, que el vostre esperit ens reveli plenament la santedat d'aquest sacrifici i ens porti a conèixer la veritat sencera, tal com el vostre fill ens va prometre, ell que viu i regna pels segles dels segles. El Senyor sigui amb vosaltres, amb els cors. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. I és realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació. Senyor, Pare Sant, Déu omnipotent i etern, que sempre i en tot lloc us donem gràcies, perquè vos perdonar el misteri pasqual, la seva plenitud, enviareu avui l'Esperit Sant, als qui havíeu concedit de ser els vostres fills per la unió amb el vostre fill unigenit. El mateix Esperit que en néixer l'Església va donar a tots els pobles el coneixement de Déu i va unir totes les llengües en la confessió d'una sola fe. Per això, ple de la gran joia de la Pasqua, d'un cap a l'altre de la terra, tot el món exulta, i també els àngels i els arcàngels i tots els estols celestials canten l'himne de la vostra glòria, tot dient:

Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que hi davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i, dient l'acció de gràcies, el partí i el donà als seus deixebles, tot dient: «Preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres».

Igualment, havent sopat, prengué el calce i, novament donant-vos gràcies, al passar els seus deixebles tot dient: preneu i bebeu-ne tots, que aquest és el calce de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial.

Proclameu el misteri de la fe. Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, o Pare, el pa de la vida i el calce de la salvació, tot donant-vos gràcies perquè ens ha fet dignes de servir-vos a la vostra presència, i us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos als qui participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església estesa per tot el món i convocada aquí el dia que l'efusió del vostre Esperit la feta sagrament d'unitat per a tots els pobles. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Llavó, amb el nostre bisbe Octavi i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció, en particular Emili Orra, Xavier Maimí, Benet Maimí, Maria Pau, Joaquima Pau, i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols de Sant Francesc, Santa Clara, Sant Antoni de Pàdua, Sant Zenon, Santa Paula i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lluar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre Fill.

fidels al manament del Salvador i seguint el seu diví mestratge, que us hem dit, Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors. I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ens deslibreu-nos de qualsevol mal. Alibereu-nos de tots els mals, Senyor, feu que hi hagi pau els nostres dies, i per la vostra misericòrdia, guardeu-nos del pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperem l'acompanyament de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que diguereu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de la vostra Església, i doneu-nos aquella pau i aquella unitat que vos mateix vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles. La pau del Senyor sigui sempre amb tots vosaltres. Doneu-vos la pau. Aniel de Déu, que hi haveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Aniel de Déu, que hi haveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Aniel de Déu, que hi haveu el pecat del món, doneu-nos la pau.

0: Mireu l'anyel de Déu, mireu el que lleva el pecat del món, feliços els convidats a la seva taula.
1: El cant de comunió és el 579-2. 579-2.

0: sardanes a tot hora. Per això heu d'escoltar un 3 i fora.
1: Molt bon dia a tothom, tornem a ser aquí una setmana més, ja ho veieu, 24 de maig. Això ja està dat i venit. La setmana que ve, final de mes, i us recordo que la setmana que ve tindrem temps de flors arenys. Avui ens hem llevat amb 17 graus i la cosa sembla que anirà pujant. Ara ja estem a 22 graus i si no ens enganyen els mapes, això pot arribar als 25-26 graus amb una humitat relativa de l'aire del 85% i de moment el vent està calmat. Les fulles noves dels plataners de la Riera no belluguen a aquesta hora. Veurem si més cap al migdia ens entra una mica de vent. Dit això, alerta, si aneu a prendre el sol, posau-vos una mica de brillantina d'això protectora, que no sigui que us cremessiu massa. Us hem de dir que les imatges que tenim en directe de la primera platja, de la platja d'Arenys, doncs l'aigua ni es belluga, és un mirall. Aquestes hores, veurem més endavant què passa. Dit tota aquesta informació, coses a fer avui, doncs mireu, teniu la visita guiada al Port d'Arenys, ja sabeu que aquestes visites us heu d'apuntar a turisme@arenysdemar.cat o a través de l'oficina de turisme. També als Seràfics, avui a les 6, tenim Jam Impros Teatrals. Posa a prova la creativitat dels actors del Teatre dels Seràfics. Això serà a les 6. I a les 7, el Teatre Principal, el cor femení Vox Salva, ens posarà en escena A Capella en femení. Això serà a les 7 de la tarda. I res més, avui és Santa Afra, Sant Ester, Sant Fèlix, Santa Marciana, Santa Susagna i Sant Vicenç, entre altres. I ara sí, ara ens n'anem ja a escoltar la primera sardana. La primera sardana d'avui és una sardana de Martirià Font, aquest compositor de Bordils, nascut el 1923, i era un entusiasta del tible. El 2004 va dedicar una sardana al grup sardanista Grup de Maig. I la sardana es diu Dansaires de Maig, una sardana que avui ens porta a la principal de la Bisbal i serveix per començar aquest programa d'avui, un 3 i fora, no hi ha sardanes a tota hora.

si avui voleu ballar sardanes, doncs mireu, teniu a Sant Feliu de Guíxols un aplec de sardanes el 39è, amb la principal de la Bisbal, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i Ciutat de Girona. És un aplec de matí i tarda i que començarà a 11:15, ara mateix, i a la tarda 16:45. També tenim un altre aplec a Mont-raig del Camp. Allà trobareu les cobles Reu Jove i la principal de Tarragona. És un aplec també de matí i tarda. I a Barcelona, Ciutat Vella, teniu una ballada de sardanes a 11:45 al Pla de la Catedral, amb la cobla, la principal del Llobregat. I ara us deixarem amb una nova sardana, una sardana de Pau Guanter. Guanter, nascut el 1848 a Torroella de Montgrí, era un entusiasta del tible, i en el seu dia va estrenar una sardana que porta per nom Flors de Maig, una sardana que ara ens porta a la Copla Ciutat de Girona.

si voleu veure gegants, mireu aquesta nit Anada als Focs i Fi de Festa Major a Montcada i Reixac. A les Preses, a la Garrotxa, teniu la Festa del Roser amb Cercavila i Ball de Gegants. També a Rubí, a Plec de Sant Munts i Festa dels Xatons, també aquest dematí pujada a l'Ermita de Sant Marçal amb la Ballada dels Gegants. Això aquest dematí a Rubí. I a Vallbona d'Anoia també teniu una trobada gegantera. Dit això, ara us deixarem amb una nova sardana, una sardana que ens arriba de la mà del compositor d'Horta de Sant Joan, Tomàs Gil Membrado. Membrado, entusiasta del fiscorn, va néixer el 1915 i en el seu dia també va dedicar una sardana a la colla sardanista Colla Maig. Doncs bé, una sardana que es va estrenar a finals del segle XX. La sardana és Colla de Maig, una sardana que avui ens porta a la Cobla Mediterrània.

I seguim amb més sardanes. Abans dir-vos que si voleu veure castells, avui podeu veure a Bàscara, teniu una trobada castellera amb els castellers de la Selva, del Riberal, de Figueres, Espartacs de l'Estany, Marrecs de Sal, Minyons de Santa Cristina d'Aro, Pallagots del Cloflent i Xerrics d'Olot. Això serà, començarà a 11:45 del migdia a Bàscara i déu-n'hi-do el reguitzell de castells que podeu veure. I també Festa Major de Montcada i Reixac, com us dèiem abans, doncs mireu, a 12:00 trobareu els castellers de Cerdanyola, de Mollet i de Montcada i Reixac a partir de 12:00. I dit això, ara us deixarem amb una nova sardana, una sardana que ens arriba del compositor de Torroella, Vicenç Bou. Bou, nascut el 1885, un entusiasta de la tenora, va estrenar a principis del segle XX la sardana Cants de Maig, una sardana que avui ens porta al Coble de Montgrins.

Carpes del bosc, pinsans i caderneres, canteu, canteu. Jo dic plorant a boscos i riberes, adeu-siau. Això és un tros, avui no és una sardana cantada, però és una bonica cançó del cançoner català, del nostre cançoner, que qui més qui menys aquesta cançó l'ha cantat sempre. Estem parlant d'una cançó d'Amadeu Vives amb lletra de Jacint Verdaguer, L'emigrant. Una cançó que es va estrenar el 1894 i avui ens la porta a la Copla Mediterrània amb en Jordi Cortada. L'emigrant sona així.

I abans de passar a la propera sardana, dir-vos que si voleu anar a la gran final dels Premis Preludis a la Garriga, són aquest dissabte vinent, dia 30 de maig, a 8:45 del vespre. Ja estan a la venda, si aneu a Som Sardanes, poseu Som Sardanes, entrades a final dels Premis Preludi, us sortirà, i trobareu doncs, que les entrades valen 5 euros, i això començarà a 8:45 del vespre. A la Garriga. Ja tenim primers finalistes dels Premis Audiència. Aquesta setmana s'han celebrat dues gales. A la primera gala va guanyar la sardana de Jordi Molina a Montserrat Caupena, i a la segona gala Anna Abad es va imposar amb la seva obra Galanesa. Ara ens queda la tercera sardana, que se celebrarà la tercera gala demà al vespre, a les 7 de la tarda, que ho podeu veure a través de la plataforma La Xarxa Plus. Doncs bé, dit això, nosaltres anem a escoltar la propera sardana que hem preparat per avui, una sardana de Joaquim Soms, aquest compositor de Pineda, nascut el 1914, era un entusiasta de la tenora, i que el 1990 va estrenar Retrobament a Verdú, una sardana que ens porta a la Bellpuig Coble.

I ara ens n'anem cap a Barcelona perquè allà trobem les partitures de Carles Santiago, aquest compositor nascut el 1953 i que a l'octubre del 1996 a Banyoles i per Sant Martirià va estrenar la sardana Vora l'Estany, una sardana que avui ens porta a la Principal del Llobregat.

us posarem una sardana d'un jove compositor, com és Genís Velasco. Aquest jove compositor, entusiasta de la trompeta, nascut a Sabadell, va estrenar el 2012 una sardana dedicada a Badia del Vallès amb motiu del seu 50è aniversari. Badia del Vallès, 50 anys d'història. Avui aquesta sardana ens la porta a la Cobla Contemporània.

amb aquesta sintonia posem punt i final al programa d'avui. Un tres i fora, no hi ha sardanes a tot hora. Les vies del so hem tingut l'Eric Morales i qui us ha parlat amb molt de gust, Xavi Salvanyà. Els deixarem amb una darrera sardana, una sardana que ens arriba de la mà del compositor de Sant Feliu de Pallerols, Josep Saderra i Puigferrer. Saderra, nascut el 1883, entusiasta de la tenora, va estrenar el 1964 aquesta sardana dedicada als avis més vells de Catalunya, els avis Nin. Doncs bé, amb els avis Nins us deixarem avui, però abans, com sempre, dir-vos les frases fetes que ens envia el pagès. I diu, el benestar és quan vas a dinar i el compte el paga un altre. Diu, vaig néixer en un barri privat, privat de llum, d'aigua i telèfon. Adéu-siau i fins la setmana vinent. A reveure.

Ara comença el Dominical. El Dominical amb Enric.

0: Molt bon dia. Són 11:45 d'aquest 24 de maig. Un 24 de maig que no sembla maig. Sembla ben bé finals de juny o principis de juliol, perquè ja fa molta calor, tot i que la temperatura aquí estaria entre els 23 i 24 graus, Arenys de Mar, però la solana que cau fa que la impressió, la sensació de calor sigui molt més alta. De fet, ahir no s'hi cabia a la platja del Cavalló, no hi cabia ni una agulla, no solament de cotxes, sinó també de persones que estaven gaudint d'aquest primer dia, podem dir, de platja. En canvi, a la platja de la Picòrdia, la setmana passada va estar aquí el president del Club Nàutic, en Carles Ubach, i ens va donar un QR a través del qual es pot veure una webcam que es veu en directe a la platja de la Picòrdia. I es veu que no hi ha tanta gent. Doncs ara els que ens esteu seguint pel Facebook o per les xarxes socials podreu veure que, bé, poquetes persones. En canvi, al Cavalló no hi cap una agulla. Per què? Doncs perquè aquí a la Picòrdia hi ha poques places d'aparcament i a més són de pagament, i el Cavalló és de gratis. Mirarem a veure si la setmana que ve, des d'alguna de les guinguetes, dels xiringuitos de la tercera platja del Cavalló, ens envien algunes fotos sobre l'estat d'aquesta platja. Bé, aquesta setmana hi ha hagut ple de l'Ajuntament d'Arenys de Mar i l'oposició, com ja van anunciar aquí en el programa, sobretot els comuns, van preguntar sobre aquestes tanques vermelles, tanques que són metàl·liques, i que la policia local va col·locar en algunes cruïlles, en alguns camins, perquè la gent no hi passi. O, eventualment, si era necessari, perquè col·locar-les, tancar-les, perquè la gent no hi passés. Nosaltres vam dir la setmana passada que aquestes tanques no es tanquen, valgui la redundància, perquè no funcionen bé, perquè tenen algun mecanisme que no funciona bé. I en el ple de l'Ajuntament se'ns va rebatre i se'ns va dir que no, que segons un informe dels tècnics de la policia local, aquestes tanques funcionen a la perfecció i que, per tant, segur que ens havíem equivocat. Doncs bé, aquesta setmana hem fet una mica de rastreig de què passa amb aquestes tanques i, Xavi Salvanyà, bon dia.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Què hem descobert?
1: Doncs hem descobert que hi ha algunes tanques, no totes, que no funcionen correctament. I com ho hem sapigut? Doncs la setmana passada ensenyàvem la tanca de davant de la farmàcia del Pont de Lourdes, per entendre'ns tots.
0: Exacte.
1: Sembla ser... Donarem per bona l'explicació que l'alcalde dona en el ple, que suposava que havien posat la tanca blava perquè els cotxes americans poguessin entrar i sortir.
0: Sí, cotxes americans, perquè la setmana passada hi va haver una concentració de cotxes americans.
1: Val. Li compro a mitges, perquè no cal posar la tanca blava, perquè la tanca vermella també es pot deixar, si no tu no poses el candau, la tanca vermella també pot ser d'obrir i tancar.
0: Exacte.
1: És tan fàcil com això. I bé, van posar aquestes tanques ronyoses, perquè s'ha de dir
0: d'aquest plàstic.
1: De plàstic blau, amb una senyal...
0: Que amb una ventada cauen, sí, sí.
1: Bé, doncs, al final, donem per bo aquesta explicació, però, esclar, nosaltres, com que ens pategem el poble
0: patrullem,
1: i anem cap aquí...
0: Patrullem.
1: I gens, fa mesos que veiem que la policia local, a la pujada al carrer Hospital, és a dir, el que enllaça Mana Maria Rebell, és a dir, a circuit escolar...
0: La pujada al Calissai, per entendre'ns. Perdona, els que ens estan seguint pel Facebook ja poden veure aquesta fotografia, que es veu un policia local amb la moto travessada impedint el pas.
1: Exacte, doncs nosaltres, l'endemà del ple, com que no ens agrada que ens diguin mentiders, vam anar cap allà, i com que ja sabíem que fa mesos que la policia local o travessa la moto o travessa el cotxe patrulla, doncs ja temps enrere ens van dir és que no posem la valla vermella perquè no va bé, aquesta valla no va bé. Doncs bé, no va bé. Doncs l'endemà del ple vam anar allà i vam parlar amb el policia de torn, aquest senyor que està aquí al costat de la moto, i li diem, escolta'm, per què travesses la moto? Doncs travesso amb la moto perquè aquesta tanca vermella no va bé. I per què no va bé? Doncs perquè li falta un ferro a l'altra banda per poder posar el candau i que la valla no s'obri.
0: I que lligui.
1: I que lligui. Clar, això també és molt perillós, jo ara ho parlàvem així a micro tancat, sí. Tancar un carrer amb candau i tot pot ser un perill a l'hora d'alguna urgència, d'un atac de cor, d'algunes històries, clar, que en un moment donat no puguis entrar, i més si et trobes, com ens estem trobant alguns dies d'aquests, que el carrer el Real de Sa Clavella està tancat per obres, que el Bisbe Pasqual està tancat per obres, i resulta que els que volen anar carrer Sant Ramon, carrer de la Torre, part alta o part baixa, doncs han d'anar a donar la volta pel cementiri o per Caldetes.
0: Ja. Per tant, el tema és que aquestes tanques no es tanquen perquè li falta el pal de l'altre extrem.
1: De l'altra banda. Aquest pal és molt feble i amb no res l'han arrencat. Val.
0: Això passa a la pujada del Calissai, o a la baixada del Calissai, segons aneu amunt i avall. Però també passa a altres bandes, perquè ara ensenyarem...
1: A la Musclera.
0: A la Musclera, efectivament.
1: A la Musclera, fa mesos, quasi bé, des de bon inici que es van muntar aquestes valles vermelles, doncs el pal en qüestió també va caure.
0: Ha desaparegut.
1: Va anar en el Rierany que hi ha allà, ningú va acollir i ja no hi és, se n'ha anat. I, ailàs, doncs, com que no tenim el pal per posar el candau, posem una tanca blava. Clar. Dius, bueno, quin sentit té? Coi, posa la tanca vermella, farà la mateixa funció?
0: Sí.
1: No? Doncs no. Posem una tanca d'aquestes ronyoses blaves, que es veu que algú està enamorat d'aquestes valles i té nostàlgia de jubilar-les, m'entens?
0: Ja. Tu el que vols dir és que aquestes tanques blaves ens les podríem estalviar, perquè si tu mous... bellugues aquesta tanca vermella metàl·lica i la poses...
1: al seu lloc.
0: Al seu lloc, diguéssim, barrant el pas...
1: I és el mateix.
0: Davant d'una emergència,
1: pots
0: algú empeny, igual que davant d'una emergència algú podria treure la tanca blava.
1: Exacte, és el mateix.
0: Igual passaria aquí a la pujada del Calissai o allà al punt de Lourdes.
1: I la lectura que faig jo... I ja m'assumeixo totes les responsabilitats davant dels polítics que sortiran en tromba ara. Ja que ens hem gastat una picossada de diners amb aquestes valles, home, jubilem les tanques velles i fem servir les vermelles, que ja les tenim allà.
0: Mira, hi ha un oient que diu que ahir a les 20 hores, a les 8 de la tarda, encara estava tancada i impossibilitava l'accés als veïns de Parafita.
1: La de dalt.
0: Deu voler dir la de dalt.
1: Sí, perquè a les tantes hi havia un correfoc aquí davant del Calissai, i potser ja vam preveure que...
0: Amb això de la flama del Canigó.
1: La flama del Canigó. Suposem que és per això. Ja. Perquè, esclar, la Valla Blava, per exemple, de davant del col·legi del Maragall, hi ha molts dies que són les 6 de la tarda i encara hi ha la Valla Blava posada perquè algú, el responsable de retirar aquesta valla, tampoc se n'han recordat, com a vegades passa al Vareu, com, és a dir, aquests camins escolars estan molt bé, però coi, l'únic que es demana és que si es posen valles també es treguin com toca.
0: Ara que parles d'emergències, ara ensenyarem una altra fotografia, perquè a la nau de la brigada que hi ha al polígon industrial, al costat hi han posat ja uns mòduls, que són mòduls, diguéssim, tipus contenidor, que allà hi posaran, o sembla que hi volen posar, l'estació d'ambulàncies.
1: Sí, exactament. Doncs tot sembla indicar, i vaja, les nostres informacions van per aquí, que a les ambulàncies que ara està ubicada al xifrer, com que hi ha hagut canvi de concessió i tot això, ara passaran a anar al costat de la brigada en aquests containers, que són containers preparats amb aire condicionat i tot, i bueno, i la base la tindran aquí, en el Vall de Gata de Drapé.
0: Molt bé. Ho dic per lo de les emergències, perquè ara estan ben bé en el centre del poble, al xifrer. Si algú truca a l'ambulància i han de venir des de la zona industrial, un tros més sí que faran, un tros més. I primer, abans d'agafar l'autopista, primer hem d'agafar el malalt. No agafaran l'autopista sense el malalt.
1: Bueno, o sigui... Però com que belluguen per tota la comarca, o tota la zona aquesta de Canet fins a Llavanera, no sé què és, o aquestes zones de per aquí, però bueno, els poden enviar allà on te vulguis, d'urgència. És a dir, que no solament són exclusives d'Arenys.
0: Ja. Bé, doncs ben lluny, ben lluny. Després us volíem explicar el que està passant amb l'aplicació de la recollida de la brossa. Perquè si no hi ha una solució a molt curt termini, Això serà un dels conflictes polítics barra administratius que pot tenir Arenys de Mar amb l'Ajuntament, els veïns i veïnes d'Arenys de Mar. I per què ho dic? Perquè aquesta aplicació que es va posar en marxa ara fa molt poc, justament el 14 d'abril es va posar en marxa, i el 19 de maig els usuaris que tenen l'aplicació podien consultar si ho fan bé o no. I per què és important consultar si ho fas bé o no? Perquè aquí hi ha molts diners en joc. Si tu ho fas bé, pots arribar a tenir un descompte de la taxa de fins al 30%, però si ho fas malament, pots tenir un recàrrec de la taxa del 40%. I, és clar, aquí es pot produir una injustícia, que, de fet, ja a dia d'avui s'està produint, que és que gent que ho fa bé, l'aplicació diu que no ho fa bé. I estem, avui, com dèiem, és 24 de maig. Pràcticament ens queda mig any, una mica més, perquè acabi l'any. I hi ha d'haver 27 vegades, almenys 27 vegades, que ho facis bé. Ja es va rebaixar perquè l'aplicació, com dic, va començar el 14 d'abril. I, per tant, el recull de les dades no es fa des de l'1 de gener, tal com diu l'aplicació. Per tant, primer error de l'aplicació. L'aplicació diu que són dades recopilades des de l'1 de gener i no és veritat. L'aplicació hauria de dir que compta a partir del 14 d'abril o del dia que ells decideixin que van anunciar que l'aplicació era correcta, perquè recordeu que no a tots els mòbils funcionava l'aplicació. En els mòbils Android sí que anava, en els mòbils iOS, els iPhones, aquests no anava, va ser més tard. Doncs bé, no solament no diu a partir del dia que t'estan comptant realment, perquè l'1 de gener no és veritat, és més, recordaran tots els oients que el nou sistema de recollida de la brossa no va començar fins al 12 de gener. I després va haver com un període de proves, i després va haver aquest retard en l'aplicació de aquesta aplicació del mòbil. Per tant, torno. La gent, els ciutadans i ciutadanes que tenen un habitatge i que treuen les escombraries i les treuen bé, hi ha molts, encara no sabem la dada, perquè aquesta és una dada que no sabem qui té i tampoc és fiable, però són molts, els estan dient que ho estan fent malament, malgrat fer-ho bé. I aquí pot venir una allau de reclamacions, primer administratives i, si no, judicials, reclamacions de molta gent que li hauran fet el recàrrec del 40% malgrat haver-ho fet bé. I el dubte que se t'obre és si algú no t'ho compta el que tu fas, també pot ser que algú que no ho fa també el conti. I, per tant, pot ser que algú que ho fa malament, com que això no funciona bé, li estiguin comptant de veritat a les vegades que treu les escombraries correctament. Però és que no, la cosa no s'atura aquí. Com saben els oients, només compta els efectes del pagament, del descompte, de la bonificació o del recàrrec, la recollida de la orgànica. La resta, que és paper cartró, que és envasos o que és resta, aquesta no compta els efectes de la taxa. Però és que si tu treus bé el cartró i el paper, si tu treus bé els envasos i treus bé la resta, tampoc l'aplicació t'ho està recollint correctament. Hi ha usuaris que tenen zero vegades, i estem, insisteixo, el 25 de maig, zero vegades en tot l'any que han tret paper cartró o que han tret envasos. És que és més, fins i tot l'alcalde, Stanis Forss, va dir en el ple de l'Ajuntament que ell mateix

0: divertida. Divertida, ric per no plorar. Perquè aquest és un usuari que li diu que el seu darrer accés en aquesta aplicació, ara ho estem indicant aquí, va ser l'1 de gener de 1970, a la 1 de la matinada. És a dir, a mitja festa de Cap d'Any, doncs allà va tenir l'últim accés l'1 de gener de 1970, és a dir, previ al naixement d'internet. És a dir, som pioners. Mira, Xavi, vam fer la primera ràdio municipal de Catalunya, no? Vam fer això de la Flama al Canigó que vam fer ahir. Tenim lletres ferits com a Salvador Espriu, Ferran de Pol i tants altres, no? Som pioners en moltes coses. Tots també en internet. Vam crear una aplicació...
1: Quan encara no hi havia telèfons mòbils.
0: No, ni telèfons mòbils ni...
1: Ja tenim aplicacions.
0: Amb prou feines acabàvem d'anar a la Lluna, però si l'últim accés va ser de l'1 de gener del 1970, jo puc dir que era viu. O sigui, per tant, jo em puc en recordar. Però hi ha gent que ens està escoltant que en 1970 no surtin les enciclopèdies. Doncs això és una evidència de que això no va bé. I, és clar, aquí se'n deriva una gran pregunta. Perquè, és clar, quan la gent comenci a reclamar, dirà, escolti, jo he tret les escombraries correctament i m'estan dient que jo no les he tret correctament. Qui té la raó? El veí o l'operari d'Acciona? Acciona és l'empresa que recull les escombraries. Aquí tindrem un altre pollastre, perquè el principi de presumpció de veracitat només la tenen els funcionaris públics i els agents de l'autoritat, no un operari d'Acciona, no un informàtic d'Acciona, no un informàtic d'Apple o d'Android. Torno a dir, la tenen funcionaris públics o agents de l'autoritat. I entre els agents de l'autoritat es compten els notaris. Ho dic per si algun veí o veïna que li està passant això, una possibilitat és que aculli a casa seva un notari i cada vegada que tregui l'orgànica el notari aixequi acte i digui, pues sí, fulano de tal està traient les escombraries.
1: Però això vol cèntims, potser ens...
0: Bueno, si és un amic. No, ho dic perquè qui tindrà la raó aquí? L'operari d'Acciona o el veí? De qui ens haurem de fiar? Això acaba el jutjat de pet. Bé, davant d'això, el Partit Socialista li va fer una pregunta en el ple de dijous a l'alcalde. I l'alcalde va donar aquestes explicacions.
2: Sí, els llegiré la resposta, ho entendran, perquè aquí sí que me l'han escrit. Diu, hem detectat un error en la visualització dels envasos a l'apartat de participació ciutadana. Aquestes dades es podran veure correctament a partir de demà o dilluns de la setmana que ve. Bàsicament, era un petit error de programació on no s'associava la participació d'envasos amb la visualització d'aquests. En tot cas, des de Medi Ambient ja vam contemplar a l'ordenança fiscal de residus que en el cas que les lectures no fossin consistents o que hi haguessin mancances amb les lectures, s'agafarien els períodes més sòlids. Per tant, el que ens està dient és que si hi ha una família, un habitatge que fa regularment unes aportacions i pel que sigui durant un o dos mesos no ho fa, s'agafarien els bons per si hi ha hagut algun problema durant un temps. Cal dir, però, que les dades dels envasos lleugers, paper i cartró i resta són merament informatives, ja que no es tenen en compte per la taxa justa de residus. En tot cas, estem en constant contacte amb els operaris per tal que facin un ús correcte de les polseres. I amb el tema de les polseres, aquestes polseres que porten al canyell, les polseres s'han d'activar. Fins ara es tenien que activar manualment i tenien 15 segons per desactivar-se. Cada vegada que baixaven del camió, 15 segons. Si pel que sigui no trobaven en un carrer durant 15 segons un cubell, es desactivaven i tenien que tornar. Ja hi havia una mica d'errada. Des d'aquesta setmana han passat de 15 a 120 segons perquè no hagin d'estar els operaris tot el rato pensant si ho tenen o no bé. Per tant, cada 15 segons se'ls hi parava i, per tant, si durant 15 segons no hi havia cap cubell, que podria passar, imagina's quan sortien de les Carolines i se'n van després cap al

0: Portimaru, doncs 15 segons segur que ho tenen. Ara són 2 minuts i en 2 minuts sí que no han de pensar i se'ls hi van anant. Per tant, s'han detectat un error i es solucionarà.
1: Bé, llavors vol dir, 1, que les polseres estan funcionant, 2, que les dades l'empresa ho té i era un error informàtic a la visualització de l'aplicació. Diem, podem dir oficialment, que tot està funcionant perfectament.
0: Bueno, jo ara dir-li que tot està funcionant perfectament no, perquè hi ha errors i per tant no és l'únic que algú els hi ha dit, perquè quan tenim l'APP que serveix per fer moltes coses hi ha molta queixa diària de coses, algunes ha sigut de gent que no veia corresponsable entre els dies que hi havia baixat o no. A vegades el que passa és que aquell cubell d'orgànica sobretot que t'has endut després doncs no està adherit o no és el teu i surt un altre nom i per tant quan tu baixes no està relacionat amb tu pel que sigui, quan van fer les dades o quan es va fer la foto ha fallat un número o alguna cosa, això pot passar, eh? Com una lectura de matrícula d'una multa, hi ha vegades que no, i n'hi ha que sí que majoritàriament estan bé però n'hi ha algunes que han pogut fallar i per tant això és el que estan remirant.
2: Vale, llavors aquestes aplicacions que estan marcant un número molt inferior d'orgànica, perquè hi ha casos, s'ha d'entendre que és o perquè estan mal vinculades, per tant sí, hauran de fer alguna cosa aquestes persones, o si no és que dilluns, bueno, la setmana que ve apareixeran de cop i volta un número d'aportacions.
0: Jo crec que amb el tema de l'orgànica el millor que pot passar és que si algú que fa l'aportació i veu que en té menys, el que té que fer és amb la mateixa amb la guapa arenja porta dir, escolti, em posis en contacte amb mi perquè passa alguna cosa. I li dic perquè jo mateix, alcalde, me surt zero aportacions a l'orgànica. Jo tinc tot veu altre i l'orgànica zero aportacions. Els meus veïns surten que tots que sí. Per tant, jo he vingut aquí i el meu cubell d'orgànica no estava adherit al meu bloc, al meu domicili. Per tant, jo anava fent l'aportació, però no sortia el cap. Per tant, s'ha de mirar-ho. Jo no tinc problema perquè com que som 5 baixo cada vegada, per tant jo recuperaré, però és veritat que pot haver-hi algú. Per tant, s'entén pel que diuen que ja ho contempla l'ordenança municipal, si hi ha algú que té algun problema i a partir d'ara s'activa i es fa bé, doncs que no és normal que durant 3 mesos no hi siguis mai i de cop i volta una família regular que viu aquí ho faci un cop o dos cops o tres cops. Per tant, es miraria el temps on les lectures fossin més consistents. És petit error d'aquest i per tant esperem a la setmana que ve que digui que ja funcionarà tot, però que si algú té algun error no està de més que ho posin a la mateixa app, a app aquesta, i ho faci saber i truqui.
3: Doncs això és el que heu de fer. De moment, escriure a la mateixa app aquesta que no va, heu d'enviar un mail, espero que el mail funcioni, perquè en la app aquesta, insisteixo, de 1970, 20 anys abans que naixés internet, perquè aquí som pioners de nassos, aquí surt un mail i aquí hauríeu d'enviar un correu dient que no us funciona perquè els dies van passant i el rellotge és imparable i la maquinària de l'administració és implacable i un dia us vindrà el recàrrec del 40% per no haver-ho fet bé i us enfadareu molt, no només amb l'APP sinó amb la mare que la va parir. Toni Pardo.
4: Molt bon dia.
3: Què tal?
4: Estàs eufòric,
3: sí,
4: eh?
3: Sí, home, comencem bé. Comencem bé. Si això no ho arreglen, acabarà fatal, això.
4: Però, perdona, per què arribi bé els papers a l'Ajuntament? No és millor anar a Correus, fer el certificat?
3: Ah, la pòlissa aquella que es comprava a l'estanc.
4: Que es comprava a l'estanc i llavors ho veuran.
3: Ah, no ho sé. No ho sé
4: perquè,
3: si vol.
4: Potser llavors quan no els hi falla l'internet, els hi falla l'ordinador, tenen un virus, les ulleres no les tenen ben graduades, no veuen bé la pantalla.
3: Sí, sí. En fi. A veure, avui en Toni Pardo...
4: Porto uns quants regalets.
3: Portes uns regals, no?
4: Va, digues. Regalets. Doncs tenim la barra de gelat de la gelateria La Xixonenca i una safata d'embotits de Xarcuteria Lluís de la plaça Mercat.
3: Molt bé.
4: Que aquest cada mes ens dona d'això, ens dona la safata d'embotits. Al final, la mà esquerra.
3: Molt bons.
4: I també recordem que el proper divendres, dia 29 a les 8 del vespre, a la plaça Mercat, fan allò de tapes al mercat. Mercat.
3: Perfecte.
4: I tenim dues entrades per anar al Teatre Principal, que aquesta tarda fan a capella en femení amb el cor femení Botxalba. Mm. Botxalba.
3: Que, per cert, l'Elisenda Carrasco és una de les... la directora, justament, de la coral que avui actua. I mira, ens explica de què anirà avui.
5: Consisteix en un repertori contemporani que està dividit com en dos grans blocs, una part més sacra i una part de caire doncs, d'arrel tradicional o cançons d'autors, totes elles contemporànies del segle XX i XXI, que es realitzen en moviment, és a dir, les cantaires cantem de memòria, canten de memòria, i es fa tot amb un moviment que està d'acord amb tot el que es canta.
3: Aquest cor es diu Botxalba, com deies, agrupa 20 persones, totes són dones, i interpretaran 12 peces de diferents autors i de diferents nacionalitats. Mira.
5: Interpretarem 12 peces. Hi ha, per exemple, autors com Ola Yeilo, que és un autor noruec, Ave Maria de David McIntyre. També tenim, doncs, per exemple, Sarah Quartel, que és una compositora canadenca. També tenim compositors del País Basc, d'Hongria. I, evidentment, doncs, també tenim compositors del nostre país, com poden ser Carles Prat, que és un compositor jove, també director musical, o Xavier Puig.
3: A Capella en femení, que és com es diu aquest espectacle, es va estrenar fa només 15 dies a l'Hospitalet. I avui es podrà veure Arenys a partir de les 7 de la tarda, dura una hora i quart, i val 15 euros a la taquilla, 13 si es compra anticipadament, i 8 pels socis i sòcies.
4: També tenim dues entrades per anar al Teatre dels Seràfics avui, aquesta tarda, que fan Jam d'Impros Teatral, una comèdia que es va fent sobre la improvisació, avui a les 6 de la tarda. I també dues entrades que hauran de venir a recollir aquí al Val per diumenge vinent als Seràfics, que fan La Xirigota de Barcelona.
3: Molt bé.
4: La gran evasió, és a dir, una cosa còmica per passar també la tarda del diumenge. Això per la setmana vinent.
3: Molt bé. Tots aquests regals són per la gent que ens envia un WhatsApp al 93-795-7912 o bé ens escriguin un correu electrònic al dominical@radioarenys.cat. I aquí ens heu de dir, si pot ser, la resposta correcta a la pregunta que ens faràs.
4: Atenció.
3: Atenta a la companyia.
4: Quantes persones han sigut alcaldes des del gener de 1939 fins avui?
3: Arenys,
4: aquí a Arenys de Mar. Quantes persones han sigut alcalde?
3: Quantes? 120?
4: Potser quedem pocs, no? Potser poden ser 300, no?
3: Sí.
4: Perquè demanar mà a mà a tothom...
3: Des de 1939.
4: 39. Que ja van preguntar qui va ser el primer batlle alcalde.
3: Després de la guerra.
4: Després
3: sí.
4: de la guerra.
3: Doncs quants alcaldes ha tingut Arenys des de 1939. Quants? 2.000?
4: No, potser no arribem als 2.000.
3: Hem de lamentar de funcions, no?
4: Sí, aquesta setmana, Arenys Amunt, ens han deixat l'Enric Nieto Llopis, de 79 anys, i la Maria Isabel Felip Solat, de 82. I aquí Arenys, en Joaquim Montell Soler, de 93 anys.
3: El condol a les famílies avui és Santa Afra, Sant Deocles, Sant Donacià, Sant Ester, Sant Fèlix, Santa Marciana, Sant Mardoqueu, Sant Malesi, Santa Paladia, Sant Robustià, Sant Rogacià, Sant Sevili, Sant Silvà, Santa Susagna, Sant Vicenç i Sant Zoel.
4: quins noms més macos.
3: Sí, tots molt
4: la
3: difícils.
4: La Paladia, no, no, la Norma.
3: Mare de Déu, sí, i tant. Era, era divertida.
4: És molt divertida.
3: I qui fa anys avui?
4: Avui l'Anna Josep Piperera en fa 53. En Ferran Àngel Basela, 41. La Nora Artiga Soler, 26. L'Oriol Garriga Gutiérrez, 34. En Pep Cava, 76. I la Montserrat Mancilla Mas, que fa anys. I ahir dissabte van fer anys la Mar Arestinyó Ruzafa, 30, en Sergi Maimí d'Otres, 34, la Cefa Fabregat, 74, l'Assumpció Pons Mari, 82, el Luciano Galli, 61, i l'Agustí Ramon Mateu, que va fer anys. I el dia 20, la Quima Colomer, l'Oriac Martínez Piany i l'Àlex Acero van fer el seu aniversari. Dimecres, dia 21, Maria dels Àngels Mora Bosch, i divendres, dijous, dia...
3: No, 22.
4: 22. No, aquí m'he deixat un dia.
3: Divendres.
4: M'he deixat divendres. El 22, l'Arnau Pedrós Feliu i l'Alfons Serra. I demà, dia 25, fa anys la Montse Cot i un senyor molt protagonista a la nostra vila, un que... tal Estanis Forç García.
3: Que és l'alcalde, sí, sí.
4: Exacte. I dimarts, dia 26, la Júlia Matller Graupera, la Mar Vilanova Àngel, en Francesc García Perales i en Josep Antoni Pi i Saurí.
3: Molt bé. I avui fa anys un amic teu.
4: Ui.
3: En Bob Dylan.
4: Ah, sí.
3: Més a la teva quinta.
4: Sí.
3: També és immortal. Fa 85 anys, sí. En Bob Dylan.
4: És més jove que jo, però...
3: Bueno, però tot arribarà.
4: No, només té... Encara no té el...
3: El graduat escolar.
4: El primer segle, encara. Exacte. No ha fet el primer segle. Jo tinc mil·lennis.
3: Exacte. Doncs amb Bob Dylan, que avui fa 85 anys i que ens cantarà Blow in the Wind.
4: Perfecte.
3: Què et sembla? Doncs pues vinga, fins ara, Toni.

0: És Bob Dylan amb aquest Blow in the Wind, avui que ell mateix, el cantant Premi Nobel Bob Dylan, acaba de fer, o fa avui, 85 anys. La setmana passada vam parlar aquí d'un cas d'un veïnat, justament al darrere del carrer Montserrat, en aquest veïnat de cases, que des de fa 3 o 4 anys es venen queixant que hi ha un dels veïns que té una mena de colomer, una mena de lloc on dona de menjar als coloms, i que això fa molt de temps que dura, que aquesta persona fa això, la policia ha intervingut, però consideren els veïns que això encara dura i que, a més, pot comportar un problema de salut pública. Aquest tema va sortir justament en el ple de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. La regidora de Salut va donar algunes explicacions, però volem avui parlar amb la Laura Estrada, que és la tècnica de salut de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, que ja va estar aquí en el seu dia ara fa poc parlant-nos d'aquestes sessions que fa l'Ajuntament vinculat justament amb la salut, però li volem preguntar amb ella doncs, què està passant i, sobretot, què es pot fer més per resoldre aquesta situació. Laura Estrada, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I gràcies. Bé, suposo que ja està informada d'això que acabo d'explicar, que acabo de resumir molt breument, perquè l'Ajuntament ha intervingut, no?, en aquesta situació.
1: Sí, sí, realment hi ha una cronologia bastant marcada, perquè això, la primera incidència així, la policia la tenia el 2023, més o menys, en el que, en realitat, bueno, els veïns es van queixar, a més van fer una aportació també gràfica, que en l'aportació gràfica el que es veia molt era pues, aquesta acumulació de coloms, que anaven fent i així. Aleshores, es va fer una mediació amb la persona així que està fent aquest acte, aquesta actuació, i més o menys, doncs mira, fins al juny del 2024 no van haver-hi noves queixes, no? O sigui que més o menys s'havia calmat una miqueta. I realment a nosaltres, a l'àrea de salut pública, clar, entra a finals del 2024, a inici del 2025, que és quan realment entra una mica com a tècnica, no? Mm. Aleshores, sí que parlant amb la policia i veient tota la història que hi havia, doncs es va decidir fer una vigilància policial, a més durant un temps determinat i a més horaris de matins també, o sigui, per intentar realment veure la persona fent l'incompliment, no?
0: Sí.
1: Que aquest és un dels grans problemes, que clar, directament no s'està observant de fer aquesta alimentació, saps? No hi ha una prova directa. I tampoc la policia, sense un ordre judicial, no pot entrar dintre d'un domicili, no? Llavors aquí ens trobem amb una de les primeres limitacions. Com realment doncs, teníem aquesta problemàtica, una de les coses que sí que es van mirar, o sí que vaig mirar, és per veure si... de manera que teníem muntat el sistema, allò es podia declarar com si fos un colomar, que és el que havies comentat.
0: Clar.
1: Llavors, clar, no es pot declarar com un colomar perquè no té una estructura física muntada com per dir això, aquí estàs fent una activitat, no? Llavors això també ens limita bastant. El que sí que es va fer va ser... com, no sé si que saps perfectament que aquí Arenys, per controlar la població de coloms, perquè sí que estan considerats com a plaga pel tema aquest que dèiem, que realment poden ser proliferadors o transmissors així de diverses malalties, el que sí que es fan són les captures. Llavors, dintre d'aquestes captures, el que es va fer va ser una programació per desviar a la població de coloms cap a la part més del final del carrer Montal, però la Riera, on hi havia abans els contenidors.
0: Sí, sí.
1: Perquè d'aquesta manera, clar, es va poder fer una captura una miqueta més numerosa. Llavors, la població d'allà va baixar una mica perquè s'estava fent el desplaçament. També val a dir que la persona implicada, quan s'estava fent aquesta actuació, va increpar
0: els tècnics que ho estaven fent, no?
1: Sí, sí, sí, total, total, no? Que llavors, aquí sí que, des de la policia sí que van intervenir, sí que es va fer un... sí que s'hi va obrir, no? Però clar, un expedient sancionador concretament per tenir-ho a casa seva, clar, ens trobem que és molt difícil perquè ha de ser per via judicial, o sigui, no podem entrar, no estem corrobor... o sigui, no estem veient físicament És el mateix que ens passa una miqueta, no?, amb el tema dels animals quan va pel carrer. Saps què dius? Si jo no veig in situ que tu no recullis l'excrement, clar, no et puc denunciar per alguna cosa que jo hipotèticament penso que estàs fent, però, o sé que estàs fent, però no sé realment si és teu, no? Llavors, això limita moltíssim, moltíssim. El que sí que s'ha fet, igual que s'ha fet en altres punts d'Arenys, on també passa, perquè hi ha altres alimentadors, Arenys,
0: sí?
1: No solament...
0: Sí.
1: No és solament en aquest punt, és si que era fer un requeriment a la persona advertint-li, dir, escolta, que això que estàs fent és un incompliment, però no a nivell d'ordenança de com es diu ara, no sortirà, d'animals nocius. D'animals nocius no podem fer-lo, perquè l'article 9 d'animals nocius contempla que no pots donar de menjar en via pública, però no a casa teva, en domicili privat, no es contempla.
0: Yeah.
1: I aleshores, clar, aquesta conducta aquí no podem enganxar per aquí. Llavors, ho fem segons l'ordenança de civisme. Que llavors, aquí sí que... Bueno, en realitat és que és un problema d'incivisme, perquè no està pensant en la resta del seu entorn, sinó pensa en una protecció cap a l'animal, que puc més o menys entendre, però no entén les repercussions que té per tot el veïnat, no?
0: Per tant, per la via de l'ordenança de civisme sí que podeu actuar.
1: Per l'ordenança de civisme es poden fer els requeriments. L'entrada al domicili no la podem fer,
0: Ja.
1: Sí, sí. Realment és un problema que és com...
0: Però, per exemple, ara preguntaré una cosa que no té a veure amb coloms, però que sí que és una cosa que suposo que també a l'Ajuntament rebeu. Els gossos que aborden, no?
1: Sí.
0: I que aborden a tota hora i a les nits i tal, i estan dins d'un domicili. Això també l'ordenança preveu que això no es pot fer, que no es pot consentir, per entendre'ns. Com s'actua, llavors, amb un gos que aborda sempre i està dins d'una casa?
1: Clar, nosaltres, concretament, jo com aquesta, és de civisme i no sol actuar, perquè jo el que faig és protegir l'animal. Llavors, nosaltres el que fem és, quan a nosaltres ens arriba una instància, que arriben bastantes, d'alguns veïns que comenten que hi ha un animal en males condicions, és a dir, pues, que l'estan deixant tancat al balcó tot el dia, que no li donen de menjar, de beure, que no, saps? O sigui, que hi ha situacions així. Llavors, el que fem és, anem, o sigui, amb la policia.
0: Sí.
1: S'obre primer la via, la policia va revisar que aquell animal estigui en aquell domicili i tal i qual. I aleshores es sol·licita o es demana permís a la persona per entrar a casa seva. Tu has de tenir un accés voluntari. Llavors, normalment ens deixen entrar. Just aquesta situació dels coloms no ens va deixar entrar a casa seva. Per això dic que va ser com una mica... s'estan intentant fer coses, perquè realment és molt injust.
0: Sí. Però, a veure, a vegades és veritat que col·lisionen drets, no? El dret al teu domicili, a la privacitat del teu domicili, la inviolabilitat del teu domicili, però tot això hi ha altres drets, que és el dret a la salut pública, no? Si tu estàs posant en perill la salut pública, imagina que en lloc de coloms, jo què sé, tens 50 bombones de butà. I estic exagerant,
1: Aquí tenim un problema. Tenim un problema. Sí. Hi ha una frase que posa risc imminent. Aleshores, si no hi ha un risc imminent per la salut pública, és a dir, que m'està marcant no la urgència, perquè jo crec que aquest cas és d'urgència, sinó l'emergència, no puc vulnerar el dret a l'entrada a domicili. Aleshores, per exemple, amb el cas aquest, no?, de dir, ostres, ens podem trobar amb un síndrome de Diògenes, que dius, val, té una acumulació massiva, no sé què, doncs, si aquesta acumulació, per exemple, el risc és que el
0: sopic caigui
1: cap a baix pel pes,
0: sí.
1: O que realment hi hagi tota la visibilitat de plagues que es poden estendre i tal, sí. Però si solament és acumulació i l'altre no es pot demostrar, no pots fer-hi res. Pots requerir-li que faci una neteja subsidiària, tal, però no pots... Clar, aquí sí que anem una mica lligats de mans.
0: Lligats de mans i de peus.
1: Sí, molt.
0: Però És veritat, eh, això que... Però al final, la gent, pot... la gent, la col·lectivitat, la comunitat, els veïns, ens van dir la setmana passada que se senten una mica desprotegits, no? Perquè és evident que tot això ja, ja els hi han explicat, però, clar, ells continuen tenint aquest problema. Això, pregunto, eh, si això ho portessin en un jutjat i un jutge... Perquè amb una ordre judicial sí que podia entrar la policia, acabem d'explicar. I un jutge digués, no, escolti, això ho ha de desmuntar vostè, vull dir, el Colomar, llavors sí que es podria fer?
1: Sí, però són els veïns, com a propietat privada, que han de fer una denúncia a nivell particular. Llavors, a nosaltres, aleshores, ens... o sigui, jo l'actuació no la puc iniciar d'ofici. O sigui, la denúncia no... Igual, la denúncia, quan ens l'han fet a nosaltres, a Salut Pública, diguéssim, de l'Ajuntament, hem anat a intentar fer la intervenció, no?, d'alguna manera, pues, parlar amb la persona, dir-li que això no pot fer, fer el requeriment perquè no ho faci, així, però realment, el que deia, les limitacions de no entrada així no m'ho permet. Però si un jutge diu, entres, clar, a mi ja em deixen entrar.
0: Clar.
1: Llavors, si amb l'informe es diu, sí, sí, aquesta persona té això, això i això, yeah. Llavors... També ha de ser decisió del jutge que consideri que jo és com un període nociu,
0: és perillós, clar.
1: Que també, com trobis un jutge, ara faré una mica d'allència, sí, però com trobis un jutge que també consideri que no passa res si una persona té coloms,
0: ja estàs.
1: Perquè això ens ha passat amb bueno, aquí a Arenys no, però amb una altra població, tenir una persona 40 gats en una casa... 40 gats en una casa, wow. Que això significa una olor, perquè, clar, realment els orins, la quantitat de nitrogen, o sigui, l'olor tremenda, no sé què,
0: sí.
1: Però el jutge considera que, bueno, poden estar.
0: Que són mascotes.
1: I... Sí.
0: Però, Laura, aquí acabes de dir que han de ser els veïns qui facin el pas al jutjat. L'Ajuntament ho podria fer, també, o no?
1: No, perquè a nosaltres, no, o sigui... Nosaltres directament, com no ets propietari d'aquí, vale? Tu no pots fer una... O sigui, si això... Quan ens està passant en via pública, anem directes.
0: Ja
1: ha passat, que en alguna casa just ho fan davant de la casa i li atribuïm que aquella part és via pública.
0: Yeah.
1: I s'han sancionat a persones per donar de menjar els coloms... I les persones s'enfaden, però s'ha sancionat. Però en aquest cas, com és que just gairebé la part del terrat, a la part de dalt.
0: Mm-hmm.
1: Ja et dic, que ho té muntat d'una forma que és que no...
0: És
1: no s'observa l'estructura exacta.
0: I amb un dron?
1: Ui, això ja...
0: Ara he donat una idea, però vaja.
1: Però si agafem imatges, que aquestes imatges després les podem utilitzar, no? Perquè, clar, quan jo entro en un domicili a fer una inspecció... Una de les primeres coses que faig és preguntar, em dones permís perquè pugui fer fotos? Perquè si no, aquelles fotografies no em servirien per l'informe si no em dona permís.
0: Clar.
1: Llavors, quan signen l'acte que m'han donat permís per agafar fotos.
0: Mm-hmm.
1: Perquè això ho haig de deixar en constància. Aquests són els punts a vegades que no es veuen, però que com no facis bé, tot l'expedient se te'n va en orris. Perquè
0: poden
1: dir, han agafat les fotos il·legalment, no sé què, tal. Llavors... Això ho podria preguntar, perquè no ho sé realment si aquestes fotos tindrien validesa com a protecció.
0: Mm. Ara, mentre estàvem parlant, hi ha veïns del Pla dels Frares que ens diuen si l'Ajuntament podria, en aquest cas, actuar en el tema de les ocupacions que hi ha en els pisos socials o de protecció oficial que hi ha aquí al Pla dels Frares, perquè es veu que ja torna a haver ocupacions i podria haver risc d'incendi perquè cuinen amb foc en els trasters. Aquí l'Ajuntament té marge per actuar?
1: Jo crec... A veure, aquí és una mica... Nosaltres... Jo he anat aquí a fer una intervenció just quan vaig entrar. Val? Aquí és un problema... El tema de salut... és més si deixen restes orgàniques i tal, és un problema d'habitabilitat, en realitat. És una altra àrea de l'Ajuntament que hauria de fer-lo. Llavors, clar, el condicionament no és normal, en principi, sí que es pot fer un informe per recolzar o ajudar, perquè al final els trasters que agafen o els pisos que agafen o així, sembla, si no estic confusa, que són de la Gene, no?
0: Sí, de la Generalitat.
1: Llavors, clar... no deixen de ser una altra propietat que no és de l'Ajuntament. Si fos de l'Ajuntament, clar, tu ho fas sobre la teva pròpia propietat.
0: Sí, però la Generalitat, la Generalitat és una administració pública, per tant, aquí sí. Hauria d'estar a favor, no?
1: Sí, però el que passa és que han de fer ells. Jo crec que el pla dels frares, i això és una opinió personal, No sé si l'hauria de dir o no.
0: No, digues.
1: Però jo considero que el pla dels frares van estar amb uns límits que crec que era una cosa superinsostenible. I aquí crec que es barreja una miqueta una tipologia de població que és resident, que tenen els pisos llogats i que fan una mica actes que estan al límit o, jo dic, que fora una mica de la legalitat, vale? I això implica un tipus de problemes de convivència, perquè nosaltres aquí ens hem trobat problemes amb tema de gossos, eh?
0: Sí.
1: I se'ls hi ha anat, se'ls hi ha sol·licitat, se'ls hi ha reclamat, però tot i així, per molt que tu diguis que tu li estàs fent sancions a nivell administratiu perquè no té regularitzat el gos, però no pots decomissar.
0: Perquè
1: solament és administratiu, no? Llavors, crec que el problema, hi ha una barreja entre aquest punt, no?, de persones que estan legalment vivint i ja fan accions que no, i altres que és un problema també com d'excessiva vulnerabilitat, no? I a part els ocupes.
0: Jo
1: crec que aquí en aquest barri s'hauria de fer com un petit replantejament. Crec que ningú té el poder com per dir ho arreglo tot amb una vareta màgica, saps?
0: Ha d'haver un pla coses, més integral, no? Un pla més integral que ajunti diverses coses.
1: Sí, jo crec que són persones que dius, ostres, realment necessites un reforçament o una ajuda perquè hi viu bastanta gent vulnerable, no?
0: Sí.
1: I estan reconeguts com a vulnerables. Però tot i així, després dius, clar, dius, però és que tens una propietat que no estima en el sentit que tu no pots actuar sobre d'ella. I s'han fet, el que et dic, s'han fet informes i tot i així no es va actuar com s'hauria d'actuar. Mira, ens passa que, per exemple, ja tenen una part posterior i així, que hi ha una zona que els propis veïns l'utilitzen per passejar gossos, no sé què. Si hi ha problemes amb els veïns i és propietat privada. I clar, els veïns tenen problemes entre ells. O sigui, jo crec que al final aquest tema de civisme general crec que ara hi ha diversos punts que són candents en aquest sentit. Era opinió personal,
0: sí,
1: això
0: sí,
1: no és...
0: Sí, sí, no, totalment, totalment. Però t'ho vull preguntar perquè, com saps, aquest programa és molt dinàmic i hi ha gent que ens escolta i ens estava plantejant aquesta altra qüestió. Bé, doncs, a veure si tenim sort amb els coloms aquests, i a veure si podem trobar una manera de resoldre aquesta situació, encara que sigui judicialment. Si els veïns, amb aquesta idea de poder-ho portar col·lectivament davant d'un jutge i permetre, doncs, que la policia pugui entrar i desmuntar aquest colomar.
1: Sí, perquè s'ha intentat, sobretot, o sigui, l'intent aquest de fer l'entrada a nosaltres, de demanar-ho, saps, de sol·licitud així, de dir, em deixes entrar al domicili per revisar, no sé què, però clar, si es neguen, que es van negar, no pots fer res, perquè estàs molt lligat de mans.
0: Laura Estrada, moltes gràcies. És la tècnica de salut de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Moltes gràcies i, en fi, a veure si ens en sortim tots plegats. I bon diumenge. Adéu.
1: Merci, gràcies.
0: Adéu. Doncs aquest tema dels coloms a un altre, que també és preocupant. Aquest és nou. Aquest ens l'explicarà el Daniel, que és el pare d'una nena de 10 anys que va a l'escola Joan Maragall. I que ara fa uns dies va patir un accident a dins de l'escola quan li va caure la porteria de hoquei a sobre la mà. I li va fer ferides algunes que encara s'està recuperant, esperem que ben aviat, i que podria deixar-li seqüeles. Daniel, bon dia.
2: Buenos días.
0: Bé, ens podries explicar una mica què és el que va passar a la teva filla?
2: Sí, de tanto, mira, coincidió, bueno, fue el viernes día 8, estaban en el patio del comedor y, bueno, mi hija, ¿no? Lo típico, pues, cuando son niños que nos acercamos a las porterías para dejar los jerseys y jugar cómodamente, se acercó a coger el jersey para ir a comer y se le vino la portería encima.
0: El jersey, el jersey estaba sobre la portería, ¿no? ¿Entén?
2: No.
0: Ah, no.
2: Estaba en alterra. Al va de ser en alterra, correcta.
0: Vale.
2: I a l'hora d'agafar-lo, se li va enganxar amb els ferros que té, diguéssim, no?, que fa la curvatura del darrere de la porteria.
0: Sí.
2: I se li va vindre cap al cap. Clar, la seva intuïció va ser protegir-se el cap. I li va caure, li va aplastar la mà.
0: La porteria, vale, recordem, és una porteria de ferro, no?
2: De ferro, sí, que aproximadament pesen entre 60 i 90 quilos. Vale? No estaven anclades al terra, no tenien contrapès.
0: Sí.
2: I, bueno, la nena, pues, ha tingut unes ferides importants a la mà dreta. Encara està en cures. Mm. I, bàsicament, bueno, no és, diguéssim, no, el mal físic que pot tindre la nena, sinó també, bueno, l'emocional, no? Perquè fa ball. I avui tindria que estar a aquesta hora fent competició i ha tingut que quedar fora, vale? Perquè, clar, ja, no poden fer les acrobàcies i tot això. I més que res, bueno, si no importa, m'explico millor en castellà.
0: Sí, sí, tu parla, vale, en castellà, jo en català, i així, com que així som a Catalunya, vale, bilingües.
2: Ningún problema. Entonces, cuando ocurrieron los hechos, claro, se le llevó al CAF, se le hicieron las curas, todo, y la derivaron al hospital.
0: A Mataró,
2: el lunes,
0: ¿no? A Mataró.
2: A Mataró, sí, correcto. Entonces, yo el mismo lunes me presento en el colegio para hablar con dirección, para que inicie el protocolo debido que hay, ¿no?, cuando hay un accidente con menores, etcétera, etcétera.
0: Sí.
2: Dirección hace la negativa y tengo que reconocer que gracias a la persona responsable del comedor, mi hija está recibiendo las curas a través de la mutua. Vale,
0: Perdona, ¿la mutua del col·legi o la teva?
2: No, no, mutua del comedor, porque...
0: Ah, la mutua del comedor, sí, val, sí.
2: Vale, porque hay dos mutuas. El colegio tiene que tener su mutua y su responsable, el seguro de responsabilidad civil,
0: sí,
2: y la mutua igual.
0: Vale.
2: Perdón, el comedor.
0: Uh-huh.
2: Entonces, gracias a la mutua del comedor, mi hija está recibiendo las curas. Entonces, uh-huh, mi abogada el martes le envió un burofax a la dirección solicitándole que activara el protocolo, ¿vale? Y
0: a la
2: que
0: dirección,
2: le pasara
0: a la dirección de l'escola, no del menjador, ¿eh? A la dirección de la escuela.
2: Correcta, correcto.
0: Vale.
2: Solicitándole que activara el protocolo, más que le facilitara la documentación de la mutua, más el seguro de responsabilidad civil.
0: Uh-huh.
2: Han pasado 10 días y este viernes, que es lo que quiero denunciar públicamente, recibimos la carta de, bueno, la contestación de que le escribió mi abogada por burofax, y es que no se quieren hacer responsable, que vayamos a reclamar al ayuntamiento. Cuando hizo el lunes desaparecer las porterías, no tenemos constancia de dónde han ido a parar esas porterías, no tenemos constancia de nada. Entonces, lo que achaca la dirección del colegio ahora mismo, que no es el único incidente, que hay muchos más incidentes que están por salir, porque la puerta del colegio, digamos, es un punto, ¿no?, donde los padres nos reunimos, se habla, se dice todo. Entonces, dirección, lo único que nos dice es que no nos va a presentar ninguna documentación y que vayamos a reclamar al ayuntamiento, ya que es patrimonial.
0: Ya. Yeah.
2: Y, claro, estamos hablando de que, aunque sea patrimonial, lo que estamos hablando es que es un patio, tiene que ser seguro para el niño, para los niños.
0: Claro, claro.
2: Y que te pertenece a ti.
0: Sí, però aquí, Daniel, hi han dos coses, no? La reclamació, que algú se'n farà càrrec, sí, o l'escola o l'ajuntament, i l'altra és que què feia aquesta porteria en horari escolar allà al mig del pati, no?
2: Exactamente, que es lo que queremos, digamos, saber, ¿no?, todos, porque claro, ya tenemos constancia de que dirección sabían que eran unas porterías que no estaban, ya no cumplían normativa, que se tenían que retirar, y bueno, no se ha hecho nada hasta que ha pasado.
0: Porque aquestes porterías, les posen, qui les posa? El club de hockey per jugar, o és extraescolar, o com va?
2: Estas porterías, por lo que sabemos, pertenecen a... Es lo que nos ha dicho dirección, que se las ha cedido el equipo de hockey del pueblo. Es lo que nos ha comentado dirección.
0: Club, del club de hockey.
2: Del
0: sí,
2: club,
0: sí.
2: Correcto. Pero estas porterías llevan en el colegio más de 20 años.
0: Ja. I aquestes porteries, normalment, qui juga a hockey després, quan s'acaben les classes? És una activitat extraescolar, no? Entenc?
2: Correcto, es una actividad extraescolar que también lo que conlleva es que cuando acaba la actividad, esas porterías se tienen que, bueno, o guardar o dejar bien, digamos, ¿no?, ja, encadenadas para evitar accidentes, que no ha ocurrido eso.
0: I aquí és el que ha fallat. És a dir, algú havia d'haver retirat aquestes porteries perquè l'endemà els nens i nenes no tinguessin la porteria allà al mig i algú
2: Correcto.
0: No les va retirar i, per tant, ha passat el que ha passat.
2: Correcto. Y claro, no solo eso, sino que ya estamos hablando que son porterías que se pueden quedar siempre y cuando se queden fijas, ancladas
0: claro.
2: en el suelo.
0: Claro.
2: Cosa que no era.
0: Que
2: no ha ocurrido. Entonces, aquí ahora se están echando balones fuera. Sinceramente, yo por parte de dirección habemos bastantes familias descontentas con lo ocurrido. Y yo el mismo viernes del accidente, por mucho que dirección quisiera ocultar las pruebas, no iniciar el protocolo, porque tendría que haber iniciado un protocolo de actuación, ¿no? Dar un parte, decir, oye, ha pasado esto, fotografiar las porterías. Yo el mismo viernes del accidente, yo personalmente, por lo como pudiera actuar dirección en este caso, por mi cuenta yo hice las fotos de las porterías. Donde, bueno, ahí en ese momento todavía restos de sangre en el suelo de la mano de mi hija, etcétera.
0: Ja. Pregunta, Daniel. Algú de l'Ajuntament, no de l'escola, de l'Ajuntament, ha contactat amb tu? O...
2: Bueno, contactó el regidor deportivo del ayuntamiento a través de que, bueno, de dirección me envió a mí un correo, me dijo, no, como esto contacta con tal persona. Entonces me dio, yo le escribí un correo al regidor deportivo del ayuntamiento.
0: Pau Moret,
2: y
0: ¿no?
2: Él me, sí, correcto.
0: Sí.
2: Y él me contestó que ha sido la única persona desde que pasó el accidente que nos ha enviado un correo lamentando lo sucedido, porque ni por parte de, bueno, ni dirección, nadie. Solamente tenemos básicamente el apoyo de muchísimos padres y familias afectados y no afectados por cómo están yendo últimamente los años en el colegio de que tenemos esta dirección y sobre todo por los profesores.
0: Ja.
2: Tenemos muchísimo apoyo por los profesores.
0: La directora del centre us ha parlat, has pogut parlar amb ella?
2: Sí, yo hablé con ella al día siguiente del incidente, digamos, pasó un viernes, yo fui a hablar con ella el lunes y la única respuesta de ella es que, bueno, básicamente me dio la espalda porque yo le dije que quería, bueno, no, que me habían dicho en el hospital que la niña tenía que recibir unas curas a través de la mutua, ya que había sido un accidente escolar, y la directora me dijo, yo ahí no quiero saber nada, no sé cómo funciona, y me dio la espalda y se fue. Entonces no ha habido ningún otro contacto con ella.
0: Yeah.
2: Básicamente el que ha tenido mi abogada con ella y luego la negativa de colaboración.
0: Daniel, ara tu això ho vols denunciar, òbviament.
2: Sí, no, ara esto el martes vamos a iniciar las denuncias pertinentes a inspección escolar y al Consell Territorial Esportiu de Mataró.
0: Sí.
2: Y bueno, y vamos a ir con todo ante la ley, porque claro, estamos hablando que ahora mismo a día de hoy somos unas cuantas familias afectadas.
0: Sí.
2: Por cómo dirección está gestionando y ocultando cuando pasan cosas en el colegio.
0: Yeah.
2: Que no tenemos ese apoyo. Que estamos hablando que es un centro educativo público, que ahí estamos de acuerdo, pero cuando pasan incidentes, bueno, recibir un poco, ¿no?, de esa empatía, digamos, o... ¿sabes?
0: Accidentes poden passar sempre, no? Però,
2: correcto,
0: però la resposta a l'accident ha de ser adequada, eh? I aquí sembla que no ho ha estat. Daniel,
2: no.
0: Com està la teva filla? Com està ara mateix?
2: Bueno, pues esta semana es la que la está llevando peor, porque el martes tuvo que recibir unas curas diferentes, digamos, porque como no le pudieron poner puntos en el dedo porque le explotó de la presión, tenía varias heridas, le tuvieron que quemar, entonces, claro, esta semana anímicamente pues lo está llevando bastante peor debido a que, bueno, hoy tenía que estar en competición, ya ha quedado fuera, después de todo el año
0: entrenando.
2: Sí, y bueno, va con un poco de miedo, claro, a la hora de intentar coger algo en la mano derecha, que es con la mano que hace todo.
0: Claro.
2: pues lo hace con miedo, se protege, entonces bueno.
0: Doncs Daniel,
2: estamos hablando que físico y psicológico, a ver cómo acaba.
0: Doncs Daniel, lamento això profundament, estem en contacte, a veure si podem entre tots ajudar que això tingui un bon final, però sobretot que la teva filla es recuperi el més aviat possible.
2: Sí, és,
0: que és lo
2: para
0: principal.
2: Nosotros ahora mismo es lo principal, que se recupere y que pueda, bueno, lo más rápido posible, digamos, pero dentro de la medida que, claro, que pueda empezar a hacer vida normal y su recuperación de la mano.
0: Molt bé, Daniel. Doncs un petó per la nena i una abraçada per tu, i aquí estem, per ajudar
2: igualment
0: el que convingui. Vinga.
2: Moltes gràcies.
0: Adéu, bon diumenge. Adéu, adéu. Doncs aquesta és la situació que ens explicava en Daniel, que és el pare d'aquesta nena de 10 anys, que va patir aquest accident el 8 de maig. Pau Moret, regidor d'Esports, bon dia.
3: Bon dia, Enric.
0: Bé, acabes de sentir el Daniel, que és el pare d'aquesta nena. Em consta que estaves assabentat d'aquest accident. Què pot fer l'Ajuntament a partir d'ara? Perquè sembla, segons el pare, que la directora del centre diu que s'ha de redreçar l'Ajuntament, perquè ha de ser l'assegurança de l'Ajuntament qui se'n faci càrrec. Què podem dir?
3: Bé, sí que estava assabentat del cas i que, doncs, com m'heu comentat, no, doncs, el més important és que la nena recuperi el més aviat possible i, sobretot, que recuperi les seves classes de dansa i de competició. No, és un accident molt desafortunat. La veritat és que a mi em va arribar la informació, he de dir, a través de la direcció de l'escola, i de seguida em vaig oferir, li vaig facilitar les dades a aquesta família, les meves dades. Si es volen posar en contacte amb mi, nosaltres, tota la predisposició, doncs primer per ajudar a la nena, a la família, i que tot quedi resolt i que hi hagi, doncs, jo la manera com ho ha explicat aquest noi, aquest pare, doncs em sembla totalment coherent. És a dir, no tinc la sensació de que estiguin enfadats amb la situació, sinó saben que són accidents que poden passar, però sí que pel que veig, doncs, a mesura que han anat passant els dies, la situació sembla que s'hagi complicat d'una forma administrativa, no? Quan no hauria de ser així, no? Tal que jo entenc, no? L'Ajuntament, nosaltres, al final, com bé ha dit, l'única cosa que és nostra, per dir-ho d'alguna forma, és si efectivament aquestes porteries són nostres. Quan nosaltres, una entitat, ens demana unes porteries per fer una activitat, les oferim, ells fan la gestió, doncs, en aquest cas amb l'AMPA, amb la direcció de l'escola, i nosaltres facilitem el material. A partir d'aquí, nosaltres, això és com quan algun ciutadà, algun veí, li cau un arbre a sobre del cotxe, entra una instància reclamant uns danys, i no és un tema ni esportiu, i diria que ni polític, no? Perquè al final és l'assessoria jurídica de l'Ajuntament, és qui decideix si sí o si no s'ha d'atendre aquella indemnització que reclama la família.
0: I aquí entra l'assegurança, no? L'assegurança que té l'Ajuntament, no?
3: Correcte. Si és que al final l'Ajuntament, des dels seus serveis jurídics, tampoc és que decideixin si una cosa s'accepta o no s'accepta, sinó es mira legalment qui és la responsabilitat i es comunica a la persona que ha fet la petició o la reclamació.
0: Però aquí la gran pregunta, regidor, és què feia la porteria de hockey en horari escolar? Perquè, segons ens ha explicat el pare, aquesta porteria, quan s'acaba l'activitat extraescolar, s'ha de retirar o, si més no, s'ha de fixar perquè no caigui. Això per què la porteria estava allà?
3: Sí, aquí realment és on jo crec que hi ha la irregularitat. Al final, qui a nosaltres ens fa la petició o qui supervisa aquell espai és qui s'ha d'assegurar de quan acaba l'activitat aquella porteria ha de quedar. Nosaltres donem indicacions molt clares. Aquelles porteries han de quedar encarades una contra l'altra i encadenades. I nosaltres facilitem tot el material perquè això sigui així. Si no ho fan, clar, evidentment nosaltres no podem estar al dia a dia controlant si el material que prestem la gent fa un ús correcte o no. Si jo et deixo tu una pilota, no puc mirar si tu estàs trencant vidres amb aquella pilota, no? I la pilota és de l'Ajuntament? Sí, però, home, Enric, si tu estàs trencant vidres amb la pilota que t'ha deixat l'Ajuntament, te la deixo perquè facis un bon ús i, sobretot, te dono unes indicacions de com has de fer servir aquell material que m'estàs demanant. Estem per això, estem per facilitar el material
0: I per tant, el club, això és del club de hockey, no? Entenc?
3: Les porteries, evidentment, les demana el club de hockey per fer una activitat allà. Sí.
0: Per tant, el club o el qui no va fer bé la feina tindria alguna responsabilitat?
3: Jo clar, això és una cosa que jo tampoc jurídicament sabria dir-te fins a quin punt. Yeah. Evidentment, nosaltres, immediatament de que ens assabentem, jo, en el moment que m'assabento que no s'ha fet un ús del tot correcte, no s'han seguint les indicacions, jo ordeno retirar les porteries. Mm. Però no per amagar ni les porteries jo puc ensenyar on estan, les podem venir a inspeccionar, mirar, revisar, sí. Però perquè les retiro, evidentment, perquè no es repeteix aquesta situació. El que fa quan passa un accident així és procurar que no es torni a repetir, no? I posar les mesures oportunes. Per tant, aquí, jo moltes vegades amb les entitats, no? Negocio, escolta, mira, que això ho he de fer d'aquesta manera. Si hi ha una situació així, que hi ha una conseqüència de fer un ús d'una indicació que no l'han fet com els hem demanat, pues automàticament les porteries retirades, sense consultar i sense res.
0: Ja, ja, ja. No, ho dic perquè seguint amb el símil que m'ha posat, si vostè em deixa una pilota, que és de l'Ajuntament, i jo amb la pilota em dedico a trencar vidres, jo, més enllà que la pilota sigui de l'Ajuntament, jo també hauré de ser responsable d'això, no?
3: Hauríem de veure l'estat amb el que l'entitat va deixar les porteries l'últim moment que les va fer servir, yeah. I si algú, des d'aquella última activitat fins a aquesta hora del menjador, que és quan va passar aquesta situació, algú les va bellugar, també.
0: Yeah.
3: Això també podria ser el hockey, potser em dirà, sí, sí, nosaltres sempre les deixem allà amb el racó que tenim assignat per posar les porteries allà, i si algú les mou, doncs, yeah, bueno, és que hem perdut, hem perdut el cadenat, hem perdut el candau, últimament no les cordàvem. Tot això sí que hi ha moltes qüestions, no?, que s'hauria de saber.
0: Però perquè el pare, el Daniel i les famílies que estan donant-li suport estiguin tranquils, l'Ajuntament, si això recau sobre l'assegurança de l'Ajuntament, l'Ajuntament se'n farà càrrec de les danys que pugui haver produït aquest accident, no?
3: Jo interpreto que és un cas molt evident. Si hi ha uns danys físics provocats per un material que es determina que el responsable sigui l'Ajuntament, doncs, bueno, és com si jo tinc un cop amb el cotxe amb tu i jo m'he saltat un estó, doncs, evidentment, la responsabilitat serà meva. I ja et dic, no crec que sigui una qüestió ni de debatre, sinó simplement es determinarà qui és el responsable, si és qui tenia aquella hora assignada, si és qui tenia el material... Però, vaja, per part de l'Ajuntament, ja he dit, nosaltres cada 15 dies a les juntes de govern ens presenta la nostra societat jurídica uns quants casos. Mira, doncs aquesta persona va caure al carrer perquè la vorera estava en mal estat. Li reclama una indemnització de tant. Sí, és correcte. I políticament, ni l'alcalde ni cap regidor ni pot donar la seva opinió ni pot decidir sobre aquests temes. Uh-huh. Són temes jurídics que van més enllà de les decisions. Sí.
0: Doncs Pau Moret, regidor d'Esports, gràcies per donar aquestes explicacions i seguirem el tema. Esperem que sobretot la nena es recuperi el més aviat possible i segon, que la cosa tècnica d'assegurances també es vinculi bé i la tercera és que mirem de que això no torni a passar. Posem les mesures.
3: Això és el més important, això i altres casos que no tornin a passar i que, bueno, i la família, doncs, que, com ja li vaig dir, sobretot preocupar-me per la nena, que et recuperi el més aviat possible i si em necessitem per qualsevol cosa ja saben.
0: Molt bé. Doncs Pau Mura, regidor d'Esports, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
0: Adéu, bon diumenge. Juanjo Almansa.
4: Bon dia.
0: Bon dia. Avui déu-n'hi-do.
4: Sí.
0: Avui
4: sí,
0: tenim el calaix ple de coses. Juanjo Almansa està aquí com a regidor del Partit Popular dins de la tribuna política, que comencem ara mateix, i li vull preguntar sobre aquest cas concret. Clar, aquesta nena se li va aixafar la mà, té una ferida important en un dit, ha perdut la competició de ball, està molt amoïnada, mm-hmm. Sembla que ara ja li estan fent les cures i sembla que se'n sortirà. Però hi ha tota aquesta circumstància, no?, que aquest accident igual es podia haver evitat. I també sí. La reacció de l'escola, que també el pare doncs, diu que està molt descontent de com ha anat. Què podem
4: Però
0: dir?
4: Primer, que la nena es recuperi aviat i que només sigui un ensurt, no? Però el que sí que sobta és, segons diu el pare, que hem escoltat ara mateix, la reacció de l'escola, no? Que com si per ella, és a dir, per nosaltres no ens passa res,
0: sí.
4: No va més i parla amb l'Ajuntament, no? Que potser tenen raó, no? Però aquesta no ha de ser la reacció davant un accident que ha passat dins de la seva escola. Sí que potser no era en horari lectiu, però, bueno, pues, acompanyar aquest pare, pues, a parlar amb l'Ajuntament, jo crec que és el mínim que s'havia d'haver fet, eh? Que no sabem encara la versió de l'escola, de la directora en aquest cas, no? Per una altra banda, el regidor d'Esports ho ha comentat molt bé, que una incidència pot passar, però sí que en aquest cas el regidor d'Esports havia d'averiguar el per què aquelles porteries no estaven lligades amb el cadenat com han d'estar lligades, i si és el club de hockey que no ho va fer, que suposo que sí, no, perquè són els que utilitzen les porteries de hockey, doncs cridar d'atenció i sobretot sancionar-los d'alguna manera, no, perquè no torni a passar. I enviar un protocol, ja que estem, no, a tots els clubs que utilitzen les pistes, no només del pavelló, sinó dels partits escolars.
0: És veritat que l'accident va passar el 8 de maig i aquest divendres, o sigui, abans d'ahir, van rebre la resposta de l'escola dient que això no va amb nosaltres.
4: Clar, és una resposta primer tard. Sí. I després que potser sí que tenen raó, que ells no són, no tenen res a veure en aquest accident, perquè, com dèiem, és fora de l'horari lectiu, i en aquell fora de l'horari lectiu és responsable l'Ajuntament, que és possible, però com a mínim una trucada, mira, nosaltres no tenim res a veure, però anem a parlar, jo t'acompanyo a parlar amb l'Ajuntament.
0: Empatia.
4: Una empatia, sí. I mirar de solucionar el tema. I una altra cosa que a mi em preocupa,

0: dia, com has dit abans, i si tenen raó, pues, la nena té raó i el pare que té raó, que sembla que sí, pues, donar-los-hi la
1: sembla
0: raó.
1: Molt clar,
0: sembla
1: això.
0: Molt clar.
1: Vull dir que els tècnics, en aquest cas, efectivament, l'empatia
0: sí,
1: també.
0: El tema, bueno, a veure si diuen que potser pues, l'escola no forma part de l'Ajuntament i aquestes coses que passen. Jo conec una persona que va caure fa un parell de mesos que anava amb moto, estem parlant de l'estació de Renfe, davant de la parada de l'estació de Renfe, uh-huh. hi havia un forat a terra, va caure amb la moto, es va fer mal, va demanar la reclamació i l'Ajuntament ha respost que com les carreteres i no forma part de l'Ajuntament que s'espavili. Bueno,
1: que carreteres ja respongui.
0: Exacte.
1: Bé, doncs tot plegat és una mica... En fi, sobretot és aquí a la nena la màxima en fi, companyia i acompanyar-la i que es recuperi el més aviat possible. I després tenim el cas dels coloms darrere del carrer Montserrat. Hem parlat amb la Laura Estrada i ens ha dit que bueno, ens ho ha pintat una mica difícil.
0: És complicat, és complicat perquè, com dèiem, tampoc les ordenances queden molt clares perquè està molt regulat a la via pública però no a l'interior dels habitatges. Jo l'única manera que sembla ser que es podia intervenir és per temes de sanitat i a veure si per aquesta obertura poden intervenir i amb l'ajuda, jo suposo que al final tot acabarà judicialitzat. El tema és que els temes judicials s'allarguen molt en el temps.
1: Clar, aquí la tècnica de salut diu que els veïns haurien de portar al jutjat. Però no sé si també l'Ajuntament podria tenir marge per dir, home, és un tema de salut pública, més enllà del propi veïnat.
0: Sí, o en cas que l'Ajuntament no sigués l'entitat que ho porta al jutjat, sí, hauria d'assessorar, com a mínim, els veïns quin és el camí que han de seguir.
1: Clar. Bé, coses que passen. Sí. I justament, parlant amb la Laura Estrada d'això dels coloms, hem rebut comentaris de veïns del Pla dels Frares que ens diuen que, home, això dels coloms són animals, però alerta que tornen a estar ocupats alguns trasters dels pisos socials del Pla dels Frares on s'hi cuina amb foc. I aquí, doncs, alerten de que això pot acabar malament, que pot haver un accident greu en aquests trasters ocupats. Segons em diuen aquestes persones, l'únic que s'hi ha... Bueno, un dels regidors que s'ha interessat per això justament és el Juanjo Almansa.
0: Sí. Sí que és veritat que allò del Pla dels Frares s'està convertint en una vergonya aranyenca durant molts mesos i molts anys, i que sembla que mirem cap a una altra banda. A vegades es reacciona en moments puntuals, però al cap de mesos torna a haver-hi el problema en aquell indret, i els que estan patint són els veïns, que no tenen culpa de res, de tenir certs individus inacceptables que estan provocant tot el que estan provocant en aquell indret, no? I al final, si la Generalitat, que són els propietaris d'aquests pisos, no en fan cas, l'Ajuntament haurà de fer una reacció o inclús una reacció popular dels veïns. Jo crec que si el convoquéssim a tots els veïns d'Arenys hi aniríem tots, i tots els partits polítics, perquè és una vergonya. Sí que és veritat que vaig veure una publicació de l'ABAM preocupant-se pel tema, em vaig comunicar amb ells, em dic que esperés perquè estaven fent reunions amb els presidents de les cales a veure quines accions, però des d'aquí nosaltres donem el recolzament a l'ABAM i a totes les associacions i a l'Ajuntament si volen fer alguna cosa en aquell indret, perquè ja arriba a un cert punt que la gent es cansa, i al final passarà alguna tragèdia, que és el que no volem, perquè si tornen a fer foc en els trasters pot passar qualsevol cosa
1: i el foc tira amunt
0: i només això, hem passat baralles i la policia que està cada 2x3 i no pot tornar a passar. És a dir, l'Ajuntament ha de reaccionar d'una manera contundent, amb una pressió popular, amb l'ajuda de la ciutadania davant de la Generalitat, i dir d'una manera rotunda que això no pot continuar així.
1: Cada vegada que parlem d'aquests temes ens diuen que la Generalitat està molt a sobre d'aquests pisos. Ens aixequen la camisa a base de bé.
0: I tant. La Generalitat no s'entera de res del que està passant. Arriba. L'Ajuntament sí que els hi comunica el que passa, però en el tema com... Funcionen com una burocràcia. És a dir, que funciona com una burocràcia, tot va molt lent, però si volguessin establir una reacció... Pues ja l'haguessin establit. Si s'ha d'anar i treure aquella gent, pues, que la treguin. Pobrets, on els portem? Doncs...

0: mirem-ho, mirem-ho, estudiem-ho, però pobrets
1: però ja no.
0: No
1: poden estar.
0: Són incívics, no? Ja no poden estar. Malvivint,
1: exacte.
0: Malvivint tal com estan. I si has de trobar una solució, doncs és, trobem la solució.
1: És que és un tema de, no sé, d'humanitat. O sigui,
0: exacte,
1: una persona
0: per
1: no,
0: ells mateixos.
1: No pot viure en un traster.
0: Exacte, i en males condicions.
1: I d'insalubritat, en fi, i posar en risc la resta.
0: Només per això la Generalitat ja hauria d'actuar i enviar a qui sigui, a serveis socials, la policia, ambulàncies i tothom, i establir un període determinat de mesos vigilant aquella zona perquè no torni a passar. I si torna a venir aquestes persones, doncs tornar-los a assessorar de cap a on han d'anar.
1: Clar,
0: no, però, sí. No, però és que si no, passen els anys, passen els mesos i continuem.
1: Bueno, és que d'això en venim parlant des del principi de tot. Mira, parlant de temes de pisos socials, en aquest cas són pisos de lloguer assequible, altrament anomenat també HBO, de protecció oficial, que s'estan fent als pisos del Bareu. Allà hi ha 50 pisos que estan ja molt a punt d'acabar, i aquesta setmana s'han publicat les llistes de les persones que, en principi, acompleixen els requisits per accedir-hi, no? Nosaltres no ens ho hem mirat, i de les 176 persones que s'havien presentat inicialment, només han passat el tall 100. És a dir, 76 han quedat fora. I aquí vindrà el sorteig, segurament, però hi han d'aquests 162 són peticions de pisos en general. Hi ha 13 que són generals però que no tenen l'antiguitat mínima de 3 anys que es demanava. Després tenim 11 de menors de 35 anys que tampoc tenen l'antiguitat, i 8 generals que no són residents però que treballen, i 4 de menors de 35 que no són residents però que també treballen. I ara això, tots aquests, els 100 aquests, tindran un temps per presentar les al·legacions que convingui, i es farà un sorteig. És a dir, tenim 50 pisos
0: i 100 candidats.
1: 100 candidats. Tot i que ja se sap que hi havia unes tipologies guardades per menors de 35, per majors de 65, però pel que veiem, majors de 65...
0: Hi ha poquets.
1: Molt poquets. Són 2 i no tenen l'antiguitat.
0: Sí, exacte. Això ens serveix també per veure quina és la demanda
1: real
0: d'Arenys de Mar. Jo em pensava que hi hauria més gent que sol·licitaria aquest tipus de pisos, i bueno, doncs la gent que vol sol·licitar i compleix els requisits, doncs més o menys tindrà el 50% d'oportunitats. Sí que segons la tipologia ho té més fàcil, perquè hi ha pocs candidats, però més o menys tindrà el 50% d'oportunitats per accedir en aquests pisos. Això també ens fa veure que tot aquest boom, no?, de que Arenys de Mar estem molt necessitats d'habitatges, hi ha molt persones necessitades, bueno, potser no era tant. És a dir, hi ha 170 persones que ho han demanat, 100 han entrat dins del que són els requisits. Sí. Per tant, això vol dir que l'Ajuntament ha de continuar buscant pisos de protecció de lloguer assequible, però tampoc ens tornem bojos perquè la demanda no és tant com ens pensaven.
1: Ho dic per... Jo, efectivament, sí. Estic d'acord que a vegades es diuen coses, però després les dades...
0: Són les que són.
1: Són les que són, i et desmenteixen o et reafirmen, no? En aquest cas, de la primera tongada de sol·licituds són 176. No són 1.000 ni 2.000, són
0: 500.
1: 176. I d'aquests 176 hi ha 100... que entren, i d'aquests 100 en quedaran 50 que estaran a dins.
0: Exacte.
1: I 50 que quedaran fora. Per tant, comptat i debatut, se'ns quedarà fora 126 persones.
0: Correcte. Sí, sí. És així, i la realitat és aquesta.
1: Per tant, si ens hem de mirar per aquesta crida que s'ha fet, ara ens falten 126. No falten 1.000.
0: Potser
1: no.
0: No.
1: Bueno, potser, és molt reduccionista,
0: 200,
1: eh?
0: però que no falten 1.000.
1: Però no és una demanda...
0: Exacte. No, Arenys de Mar tenim una demanda d'habitatge, però no és una demanda que podria...
1: Massiva,
0: com podria tenir un altre municipi, una altra ciutat, sobretot parlem de ciutats. Per tant, que això també, aquestes dades també serveixen per aquell populisme que diuen que Arenys de Mar necessita molt habitatge, doncs es veu que no. no, si hi ha gent que necessitada, que al final hem de treballar perquè aquesta gent hi trobi un habitatge assequible, que al final és el perquè estem nosaltres. Si s'ha de construir una altra aula de pisos, doncs l'hem de construir, però tampoc ens passem que no al final entrin en aquestes llistes persones que són de fora. No?
1: Potser el problema és...
0: Fora d'altres municipis, em refereixo.
1: Sí, potser el problema és el preu dels habitatges. O sigui, aquests pisos de lloguer valdran 600 euros més o menys, al mes, comptant-ho tot, més o menys. Però 600 euros són diners per segons
0: sí,
1: qui.
0: Són diners, però també això ajudarà a que els altres habitatges que tenim a Arenys de Mar de lloguer pues, si
1: es puguin regular.
0: Es puguin regular perquè ja hi hauran 50 persones menys que buscaran lloguer a Arenys de Mar. Per tant, això provoca un efecte rebot en els altres lloguers que tenim a Arenys de Mar, que jo crec que sí, que puguin baixar una mica més de, perquè els preus estan molt enlairats.
1: Molt alt, sí, sí, sí. Sí. Doncs aquesta és la situació. Per tant, aquestes fundacions, que són les que construeixen els pisos, van dir que el juny estaria acabat.
0: Sí, ràpid, sí, sí.
1: Pues, jo crec que estaran per aquí.
0: Sí, sí, sí. Sí. Els urgents que donaran la clau ja podran anar
1: pràcticament
0: a viure-hi.
1: Ara, l'altre dia pensava, no sé, vull compartir aquest pensament amb el regidor Juanjo Almansa, aquests, els, sobretot que no són d'Arenys, no? O que no tenen residència a Arenys, no crec que se'ls haurà d'explicar que quan plou haurien de tenir algunes certes precaucions perquè tenen a la porta mateix, sí, un sí. Rial?
0: Home, quan vinguin a viure a Arenys de Mar ho preguntaran i estaran atents, no? I és una cosa que tenen un rial i que té difícil solució segons les últimes notícies, que
1: exacte.
0: Això és del pitjor. Les últimes notícies que ens arriben...
1: La mateixa agència catalana no ho veu clar.
0: No ho veu clar. Inclús van haver-hi declaracions dient que potser era una obra que mai es faria perquè...
1: Inviable.
0: Vaig interpretar això perquè era inviable. Que si l'ACA, que és qui ha de fer aquesta obra o estudiar aquesta obra, diu que és inviable, qui la farà? Aquesta és la pregunta. Per tant, molts males notícies per als veïns d'aquella zona... Però jo crec, tot i així, l'Ajuntament ha d'insistir que si l'ACA no està capacitada o no té les persones capacitades per fer aquest projecte, doncs contactar amb empreses privades que alguna, jo crec, que estarà capacitada per fer-ho.
1: I, a veure, formem part de la Comunitat Europea. És a dir, segur que alguna banda d'Europa...
0: Alguna solució ha de tenir.
1: No, perquè això que ens baixin rieres i rials no deu ser només d'aquí d'anys.
0: No som els únics.
1: Efectivament. Efectivament, aquest és una qüestió. Jo, per si de cas, en les bústies, posaria un full informatiu, alerta, si plou molt, perquè vosaltres esteu davant, justament, davant, a 5 metres li passa.
0: O 6 metres. La mateixa porta de casa.
1: Efectivament, us passa un rial que a vegades baixa amb molta potència. Vull parlar de la brossa i de l'aplicació de la brossa, perquè hem començat avui... una mica divertits, ens han dit, però vaja, jo crec que no és per riure, sinó és per preocupar-se. Vostè té l'aplicació baixada?
0: Sí.
1: I a vostè li funciona bé?
0: A mi els envasos no surt cap aportació.
1: Però vostè el fa.
0: Jo és de què he fet més, perquè a casa prenem molta aigua i les ampolles d'aigua van a dojo, i en surt zero.
1: Zero patatero.
0: Orgànica 25, vaig
1: a mi,
0: bé.
1: A mi em surt zero.
0: Sí.
1: I jo també la trec,
0: Sí, sí.
1: Orgànica, què li surt?
0: 25.
1: Bueno, home.
0: Potser està bé, no?
1: Home, molt bé. Molt bé, molt bé.
0: Ho vaig bé en aquest sentit.
1: Jo que ho faig sempre molt... allò com un rellotge, a mi em surt 11.
0: Ai, mira, pues... Jo fa 6 setmanes que vaig estar aquí en aquest programa...
1: Sí.
0: Jo vaig dir que em vas dir Nostradamus.
1: Sí? No s'enfadarà, dir carinyosament.
0: No, carinyo, mira, jo em ratifico. Que no s'aplicaria la penalització, no la bonificació, la penalització l'any que ve en el rebut de la taxa de residus. Per què? Perquè passaria això. És a dir, aquesta aplicació encara no funciona correctament. Estem ja a punt d'entrar en el mes de juny. Hi ha gent que ho ha fet bé i no li surt en aquesta aplicació, sobretot de tema orgànica, bé, inclús el propi alcalde va reconèixer al ple que ell...
1: Amb ell li surt zero.
0: Li surt zero i ho treu bé. Per tant, com solucionarà aquests tipus de problemes el veïnatge? Perquè hi ha gent que encara no té ni l'aplicació instal·lada i no sap si li funciona o no, o si el seu cubell està ben xipat o no està ben xipat. Quan arribi el gener i vegin algunes persones que se li ha pujat un 40% la xarxa de residus, aquí es diria una bestial.
1: Sí, total.
0: I no pots contradir aquella persona perquè no saps si està dient la veritat o no. Perquè si la persona està convençuda i és veritat que ho ha fet bé, per què se li ha de pujar un 40% la taxa de residus?
1: Exacte.
0: Per això, i jo vaig preveir fa 6 setmanes que com quedarà la cosa?
1: Amb una amnistia general.
0: Amb una amnistia general, dient que quan ho hem fet tan bé i les dades són tan bones, aquesta bonificació del 15% se li aplicarà
1: a tothom.
0: A tothom.
1: O igual, no, per això serà un pal econòmic, perquè rebaixar-li a tothom un 15% serà crear un forat. Igual la solució és ni tu ni jo, és a dir, tothom queda igual.
0: A veure què passa, però jo crec que la penalització no s'aplicarà.
1: Ja.
0: Perquè no es pot aplicar si les dades no són del tot certes. I tu com lo justifiques o contradius a un veí que t'està dient que sí que ho fa?
1: Aquí és on te vull anar. Perquè vostè sap igual que jo que hi ha un principi de presumpció de veracitat que tenen els funcionaris públics i que tenen els agents de l'autoritat, com els policies, etc. O com els notaris. Però els empleats d'Acciona, els empleats de la recollida de brossa, no tenen aquest principi de veracitat. I, per tant, no poden ells certificar que el Juan Holman s'ho ha fet bé i que l'Enric Sierra ho ha fet malament. No? Per tant, aquí...
0: jurídicament és difícil de defensar.
1: Efectivament, com no ho firma un policia, i no ho firmarà mai un policia, clar, és la teva paraula, la seva contra la de l'usuari. Per tant, això està condemnat a acabar en un jutjat.
0: Exacte. Per tant, és molt difícil controlar, és molt difícil que quan arribi a final d'any tinguem unes estadístiques encertades. Jo vaig preguntar al ple si més o menys el que teníem ara ens podríem dir qui complia aquest 15% d'aplicació i qui no. Me'n van dir que m'esperés a setembre, correcte, perquè passin més mesos. I el que no es pot fer tampoc és, ara qui vagi a queixar-se, li posem que ha llançat l'orgànica tots els dies. Això tampoc és.
1: No, clar.
0: Perquè, clar, això seria un perdonar, és a dir, qui es queixa, doncs li dóna raó. Per tant, veig difícil d'aplicació aquesta bonificació o penalització quan arribi el moment.
1: Ja, perquè aquí, clar, aquí hi ha diversos errors, ja ho hem explicat abans. Segons l'aplicació, ens estan comptant dins de l'1 de gener, quan tothom sap que el nou sistema va començar el 12, però l'aplicació no va començar fins al 14. Amb la qual cosa, que va ser llavors quan van dir que rebaixaven dels 36 o 38 dies que havies de treure la brossa bé a 27 a l'any. Llavors es va dir, home, com no hem començat ja amb l'any avançat, rebaixem a 27. Però l'aplicació diu que t'està comptant des de l'1 de gener. Primera cosa que no és correcta. Bueno, que és mentida. Que és mentida. Després, justament, això que acabem de comentar, que no compta bé, i és una evidència, sobretot l'orgànica, que és la que compta a efectes del descompte o del recàrrec. Però és que de les altres fraccions també és molt irregular. I després, hi ha un tema que m'ha ensenyat abans, que fa molta gràcia, que és que, jo li ensenyaré, perquè vegi, miri, quina data?
0: Sí,
1: no sé si ho veu.
0: Jo també tinc la mateixa.
1: Digui quina data té.
0: Diu, últim accés. 1 de gener de 1970 a la 1 de la matinada.
1: Vostè no havia ni nascut.
0: No.
1: Eh? No havia nascut. Sí, i ja era usuari. És que és molt fort. Vostè és un avançat al seu temps. No és Nostradamus, no. Vostè és un visionari.
0: Un visionari.
1: Igual que jo. Jo tinc l'1 de gener de 1970 a la 1 de matinada. És a dir, estàvem amb el confeti.
0: Jo sé general.
1: Sí. Amb el confeti del cap d'any. I tothom vam entrar a veure l'aplicació quan encara internet no existia. Clar, això ja et dona compte. És un senyal de que això no va bé. I l'alcalde diu que hi ha petits errors. Ho hem escoltat fa una estona, però...
0: Són errors greus,
1: No són petits errors.
0: No dona una confiança a la gent que ho està fent bé. Pot provocar que la gent s'espanti, no? Perquè diu, escolta, jo ho estic fent bé i a mi em pujaran la taxa, perquè aquí no surt que està no està contemplat.
1: Això és una injustícia.
0: És una injustícia total, eh? Per tant, i una altra cosa que volia dir és que on estan aquests agents cívics que van aparèixer molt quan es va aplicar, que va estar molt bé, eh? Doncs ara seria el moment, doncs, si l'aplicació veus que a casa d'en Juanjo Almansa han tirat zero envasos, doncs, com
1: a veure què passa, no?
0: Trucar-me i dir, escolta, a nosaltres ens surt...
1: Què te'ls menges, els envasos?
0: Què passa amb els envasos? I a partir d'aquí, fent aquesta... treball de formigueta, que per això estan els agents cívics o els agents medioambientals o com li vulguem dir, doncs anar solucionant aquests temes de aquesta casa ho fa bé, l'aplicació està malament, no? Doncs anem a una altra, no? I si no ho fas bé, pots intentar conscienciar, no? Pues que ho facis bé. Que això seria molt millor de que una persona passés amb un canell que potser va o que potser no va, que és el que està passant, i no es vegin registrades les dades.
1: És que l'alcalde va explicar que aquesta pulsera del canell, que és la que detecta els bujols, també tenia un error, i és que al cap de 12 segons es desconnectava.
0: Ah, només que pujo el camió i van ser la cantonada...
1: I ara ho han posat a 120 segons, que són 2 minuts, que també em sembla molt poc. I, per tant, aquí hi ha un alt risc de que molts bujols, moltes galledetes, no quedin registrades, no?
0: Clar, molts habitatges... potser en aquests habitatges on hi hagi molt volum de bujols, o, diguéssim, sí que quedaran registrades, però en aquells habitatges que sí que estan separades perquè
1: el
0: relleu urbanístic així ho reclama, doncs hi haurà el perill de que allò passi el temps i s'apagui.
1: Efectivament, un carrer llarg, no sé, el carrer Duedes, per exemple, o el carrer de l'Església, etcètera.
0: Sí, o Saclavella.
1: No? O Saclavella. Llavors, si tu connectes i al cap de 12 segons no arribes ni al carrer Bonaire.
0: Exacte. Sí, sí, has d'estar el pobre noi que està treballant apretant el botó.
1: Apretant el botó tota l'estona.
0: Tota l'estona, i al final es farta, el pobre.
1: En fi... A veure si Nostradamus tindrà raó al final. I hi haurà una amnistia. En tot cas, som a finals de maig i encara hi ha temps.
0: Sí, encara
1: per actuar.
0: Hi ha temps.
1: Ens van dir que obririen una oficina del porta a porta, justament també per atendre aquestes qüestions. No sé si té notícia de que aquesta oficina s'ha obert.
0: De moment no.
1: No. Bueno. En fi, hi ha un oient que ens diu... Ah, no, és l'Associació de Veïns d'Arenys de Mar que diu que demanarà mitjançant instància el càlcul de costos de la taxa, ja que tenim dubtes sobre, després de fer un curs de la, a la Confab, el costos de la taxa versus el servei, que segons l'aplicació no arriba al 100%. Amb tot el que paguem, que ja paguem bastant... Sí. No, que ens quedem al 93%.
0: Sí, sí. Mai s'arriba al 100% perquè mai et pots passar. En canvi, si hi hagués algun ingrés extra, ens passaríem i això sí que és il·legal. Per això sempre és el 95, 96, ja. per estar a prop.
1: Ara li ensenyaré unes fotografies d'això, de la brossa, que m'agradaria que les comentés. Això són bosses que estan tretes fora de les galledes, no?
0: Correcte.
1: Dels penjadors aquests, dels arbres aquests famosos. Aquí què passa?
0: Exacte. És a dir, la realitat del porta-a-porta quina és? És a dir, sí que una majoria ho pot fer bé, però quan una minoria ho fa malament, que és el que està passant, i sobretot són molt els diumenges al matí. Es veu que el camió aquell que recull tot, els diumenges al matí no passa. Fan festa, perquè és diumenge.
1: El camió escombra.
0: I es nota molt en aquests carrers. I sobretot quan la gent ho llença de manera incorrecta. Què està passant? Que arriba la calor. Arriba la calor, allò comença a fer males olors, comencem a veure algunes gavines picant per allà, sobretot quan hi ha orgànica, i comencen a veure escampar l'orgànica per tot el carrer.
1: Aquesta fotografia crec que és el carrer Montal, deu ser?
0: Correcte.
1: Aquí també és on es van posar aquells bancs de fusta en lloc dels arbres, i està ple de bosses també.
0: Està ple de bosses. I això segur que... Si ara diguéssim, a tots els veïns que ens estan escoltant, passeu-nos fotografies de bosses incorrectes, col·lapsarien...
1: Patem els servidors.
0: Col·lapsaríem les xarxes socials, eh?
1: Sí.
0: Però el tema està en que això ha de tenir una solució. Per tant, aquest sistema del porta-a-porta és l'ideal? Per nosaltres, no. Per nosaltres, no. perquè, a part, en el tema de l'horari a la tarda, ara que arriba l'estiu, cada és més complicat. Primer, perquè si ho has de llançar a partir de les 8 o les 9, primer el tema de la gent gran, no? Que li costa més, perquè se'n va més aviat a dormir, i està esperant, sobretot una persona que ve un tercer o un quart i no té ascensor, pues, baixar aquell cubell a aquella hora. I després els més joves, que se'n van a sopar, tenen un sopar a les 9, clar, què han de fer? No poden baixar a les 8 o a les 7 de la tarda quan se'n van, sinó ho han de portar a una àrea d'emergència, que a sobre aquella emergència està plena. I que a sobre aquella emergència que li va passar a una persona que m'ho va comentar, com estava plena, va deixar la bossa a sota,
1: a sota, al costat,
0: i la policia la va multar.
1: Ah, sí?
0: Sí, la va multar.
1: Sí, vol dir els contenidors d'emergència aquests...
0: Els contenidors d'emergència.
1: Quan estan
0: una
1: plens...
0: Una persona que va tenir la bossa, em va comentar ella, eh?
1: Sí.
0: Va tenir la mala sort que va ser allà dalt on hi ha les càmeres.
1: Sí.
0: És a dir, va posar la bossa, estava ple, què va fer? La va deixar just al costat del contenidor d'emergència. La policia, com tenia matrícula, doncs la van a buscar... i li van multar per deixar-ho fora del contenidor d'emergència, encara que estigués ple. És a dir, si està ple, tu has de tornar a portar a casa. No ho pots deixar ja.
1: Ja.
0: Però si no et multen. Per tant, aquest sistema nosaltres creiem que no funciona.
1: Però, a veure, una pregunta que és de lògica pura. És a dir, si tu portes uns contenidors a que la gent porti les escombraries, per què els portes plens? Perquè això ja ens van dir que passava, és a dir que...
0: Perquè la gent s'està acostumant, com saben, que sempre estan els contenidors d'emergències, la gent que no ho vol fer, ho porta allà.
1: Ja.
0: I per tant...
1: No, però que ens van dir que els portaven ja mig plens,
0: sí,
1: que no els buidaven del tot.
0: Venen d'uns altres jocs i els van canviant i passa això. I a part, el forat no és tan gran perquè capiquen tantes bosses, no? Però jo que refereixo, ja que multem, que està molt bé, i nosaltres ho demanem que multem, multem a qui fa això de les fotografies que esteu ensenyant ara per Facebook, aquestes persones. La gent que ho treu en un lloc inadequat i de manera...
1: Una bossa qualsevol
0: hora del dia, que és que és difícil enganxar-los. No crec que sigui molt difícil enganxar-los. Més sí que has de fer guàrdia 5 o 6 hores, allà de paisà, però si es fa un protocol, s'enganxaran.
1: Ja. A vostè li consta, que sempre pregunta pel tema de les multes, si s'han posat moltes multes d'això?
0: Sé que s'han posat multes, però no sé quantes, eh? No t'ho sabria dir.
1: La Teresa diu, si els que cada dia traiem les escombraries malament... No, perdó, si els que cada dia treuen les escombraries malament i uns altres ens esmerem fer bé, com s'ha de solucionar això? Perquè l'endemà passen a recollir tots i així tots contents.
0: Exacte. El
1: cotxe escombra aquest...
0: Ho passa tot, perquè tot venem menys els diumenges.
1: Ho facis bé o malament, exacte, sempre t'ho treuen del carrer.
0: I el problema, i a sobre, com tenim el problema de l'aplicació, aquesta gent s'aprofitarà, si això no funciona del tot bé, quan arribi al final d'any, és que ho heu fet bé, i com no pots demostrar, a sobre tindran la bonificació.
1: El Xavier pregunta, i els blocs de pisos que tenim contenidors, el Bujol Gran, com faran la bonificació?
0: Serà general, en teoria, estan xipats, i és general per tot el bloc de pisos, això sí que ho van dir.
1: Ah, ja, o tots bons o tots dolents.
0: Tots. Només que hi hagi un vehicle malament, que vagin amb cuidado.
1: Ja. Doncs, Xavier, aquesta és la resposta. Li vull... En aquest ple també es va preguntar sobre les tanques aquestes vermelles que tanquen el barn al pas de la pujada del Calissà i del lateral que queda de la Riera davant al costat del pont de Lourdes, a la Musclera... I es va dir que no teníem raó, que això funciona bé i que no hi havia problema. Hem estat comprovant aquesta setmana i realment les tanques aquestes no van bé. Entre altres coses perquè la tanca necessita d'un pal a l'altre extrem al qual es lliga la tanca amb un candau. I aquest pal, almenys a la pujada del Calissai i a la Musclera, ha desaparegut.
0: No hi és, o s'ha trencat.
1: No hi és. I han tornat les tanques blaves o la pròpia policia local que posa la moto, sobretot en els horaris escolars, creua la moto perquè no pugin els cotxes durant el matí.
0: Sí, aquí hi ha dues coses. Primer, que si està malament, doncs s'ha d'arreglar.
1: Sí, però llavors per què diuen que està bé?
0: Però aquí, i l'altre punt és, ens agradi o no, ens agradi o no, els polítics d'Arenys de Mar tenim la sort, per alguns mala sort, de tenir uns mitjans de comunicació molt potents, que parlen de política de nivell local, que són la revista Agenda, la ràdio en general i sobretot el programa el dominical els diumenges. I ens agradi o no, nosaltres tenim l'obligació de mirar-nos aquests mitjans de comunicació i estar al dia del que diuen, perquè hi ha cases que es passen i agafar una llibreteta o el mòbil i anar apuntant. Jo, si hagués estat regidor, en el moment que aquest diumenge passat, com si avui dieu una altra cosa, o diumenge que ve dieu una altra cosa, jo dilluns vaig a la policia i pregunto, escolta, la ràdio han dit això, què passa? Però la sorpresa va ser que quan van fer aquesta pregunta al ple, que va ser un altre cop municipal,
1: els comuns,
0: van quedar com una cara de sorpresa, com dient, primera notícia, no? Funcionen correctament. És a dir, durant 4 dies no has preguntat allò que han dit un mitjà de comunicació que escolta molta gent a Arenys de Mar, què està passant sent tu de govern? Jo crec que això és greu.
1: I tant.
0: És molt greu.
1: I no has anat a comprovar-ho.
0: I no ho has anat a comprovar. És a dir, no, funcionen, i en aquell moment, el dia següent, és quan es donen compte de que no funcionen. Jo crec que el greu no és que estigui, que funcioni o no, que sí que és greu, que ho han de reparar, sinó que ningú s'enteri després de que un mitjà de comunicació, com és, o com és el vostre programa, que dic, per nosaltres és tenir sort, però per altres mala sort, que vas a altres pobles i no coneixen el nom de l'alcalde perquè no tenen cap mitjà de comunicació que expliqui a la gent el que està passant, per tant, aquí ara instal·lim aquesta sort, doncs com a anotar-se el que dieu, ens agradi o no, i comprovar-ho l'endemà.
1: Sí, perquè entre altres coses, nosaltres aquí no expliquem perquè
0: no
1: tenim...
0: aneu de mala fe.
1: No, exacte, no tenim una mania persecutòria.
0: Exacte, anem a...
1: No, ara anem a tocar els nassos a la policia. No. Bueno, això ens ho trasllada.
0: Són coses que passen i traslladen els veïns.
1: Efectivament.
0: Per tant, hem d'estar pendents del que dieu vosaltres, els veïns en les instàncies i tot, i tenir un dia a dia. Però que et preguntin al ple i diu, ah, primera notícia, no sabem res, doncs va sobtar moltíssim.
1: Clar. No, i sobretot que quedar-nos amb la idea, qui va escoltar el ple, que això va de nassos, que
0: sí,
1: va
0: que
1: molt
0: que
1: bé.
0: Sí, que funciona, com no han dit ningú ens dir res, funciona.
1: En aquest cas és tan evident que no funciona, que la gent quan passa ja veu que no.
0: Hi ha una tanca blava.
1: Efectivament, vull dir, no és increïble. Hem d'anar acabant, però no vull acabar sense fer-li dues preguntes. Una, que crec que és una bona notícia, i l'altra és una notícia a mitges. La bona notícia és que sembla que l'Ajuntament ja ha rebut la comunicació verbal del Ministeri de Cultura, que tenim fins a final d'any per acabar l'obra de les Clarisses. Si més no, per justificar les factures.
0: La subvenció més gran que tenim, perquè la gent ho entengui, ara rebem els diners del que tinguem fet. Fins ara era del que tinguem fet fins al 30 de juny, i ara ens han dit que del que tinguem fet a 30 de desembre. Per tant, aquí respirem.
1: Sí, respirem perquè bastant. Estaven en joc 2,7 milions
0: d'euros. Estaven en joc molts diners, i que al final això, si no arribàvem, ho hauríem de pagar entre tots els aranyencs, i ara doncs, sembla ser que aquesta subvenció agafarà gran part de l'obra que estigui feta.
1: Diu el senyor, el regidor Domènech, que estarà acabada a final d'any.
0: No, això no m'ho crec, però bueno, que estigui el 80% ja,
1: tot
0: ja em conformo.
1: Tot i que ha accelerat, darrerament.
0: Sí, van ràpid, ara va més ràpid, sí.
1: I l'altra, que és una bona notícia, o mala, segons com s'expliqui, que és que l'Ajuntament té 17 milions d'euros al banc. Sí. Cada any hi posem un cabàs més de milions entre obres que no es fan, que l'execució pressupostària és molt baixa, de l'entorn del 20%, es va dir en el ple, i de l'altra, que no es poden utilitzar aquests milions per el que vulguem, sinó que estan com molt allò acotats. Per tant, anem engreixant el compte al banc quan tenim moltes coses per fer. Avui n'hem parlat d'unes quantes.
0: Exacte, és a dir, aquest any han sobrat, sembla que són 4 milions. Sí que és gran part d'aquests 4 milions són els diners que estaven per fer l'obra de biblioteca, que l'any passat no es va poder fer quasi res perquè estaven empantanegats en aquests temes de que si el projecte estava ben fet o no, i que tot això, aquests diners s'han guardat en el roman, i a veure si quan puguem utilitzar diners del romanent podem tornar a agafar aquests diners per aquesta biblioteca.
1: Clar.
0: Igualment, hi ha moltes inversions que no s'han acabat fent, que estaven contemplades en el pressupost. Perquè, com el tema burocràtic va molt tard, al final comencem les obres allò del mes d'octubre, mes de novembre, i el 31 de desembre, si no s'ha acabat tot això...
1: Adéu.
0: Adéu. Mm? Per tant, hem d'apretar més entre tots els funcionaris i tothom per intentar començar les coses més aviat per acabar el pressupost.
1: Sí, però a vegades no per molt córrer, acabes abans.
0: Sí,
1: el parc dels Països Catalans, que està acabat, sembla, sí, des de fa mesos, està barrat al pas, encara no s'ha obert. Diu que falta l'escomesa elèctrica, es vol posar una càmera, etcètera.
0: El parc dels Països Catalans estava subvencionat al 100% i al final no ha estat així perquè no vam acabar l'obra a temps. Que jo vaig dir, doncs, si l'empresa té un temps determinat per a fer l'obra, per què ha trigat més? I com a mínim hem pagat 25.000 euros més, com a mínim, que potser és més, perquè encara estan coses per entregar, de coses que no haurien de pagar perquè hi havia una subvenció que contemplava que ho fes tot. Però com l'obra no s'ha acabat a temps, doncs l'Ajuntament perd aquests diners, ho ha de pagar ells.
1: És a dir, haurem de pagar entre tots.
0: Sí.
1: Aquest retard paguem entre tots.
0: Exacte.
1: Ara... Retarda tu o jo en pagar algú.
0: Que em paga una multa.
1: Que llavors et caurà la del pulpo, que diuen aquí.
0: Exacte.
1: Ara parlarem del bus a Barcelona, que s'estan recollint signatures, el bus directe.
0: Sí.
1: El Partit Popular està a favor, no?
0: Sí, està a favor. Vam fer una moció al Parlament de Catalunya que es va aprovar juntament amb Junts i la resta de partits polítics. Crec que l'únic que no va votar a favor va ser el PSC, perquè va dir que com ja teníem tren, recordeu, no calia, però és una demanda que no només ho té Arenys de Mar, que comencen a tenir-ho als municipis. Nosaltres el que demanem d'Arenys de Mar, des del Partit Popular d'Arenys de Mar, que seria un engany, creiem que seria un engany, que aquest autobús fes parades d'altres pobles. És a dir, perquè si el bus de Mataró, que va a Barcelona, ja va ple a vessar i van drets, imagina si des d'aquí hem d'anar a Mataró a recollir gent. Per tant, el que hem, ja que estem, demanar-ho bé,
1: directe,
0: des d'Arenys de Mar, des del Calissai, que vagi directe a Barcelona, que segur que funciona.
1: Doncs a veure si és veritat. Jojo Almansa, regidor del Partit Popular, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
2: Ràdio Arenys, la primera en arribar. Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
3: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
2: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
3: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
2: Més que Salut.
3: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
4: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
5: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
4: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
5: Dilluns, dia de descans.
4: Telèfon 93 792 35 46.
5: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
6: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
7: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
6: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
7: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
6: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
7: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
6: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
7: Info i reserves al 93 131 11 00.
6: Visiteu www.elportinyol.com.
8: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
9: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
8: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
1: Doncs com dèiem, ara falten 4 minuts perquè siguin 2:15 i dèiem que ara havíem de parlar, vaja, de la recollida de firmes que s'està fent per que hi hagi un bus des d'Arenys cap a Barcelona. Tenim al telèfon l'Aran Gasó, que és un dels impulsors d'aquesta recollida de firmes. Aran, bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: I gràcies per atendre'ns. A hores d'ara, quantes firmes porteu ja recollides?
10: Arenys de Mar vam comptar unes 1.700 i comptàvem que més o menys el mateix número cap amunt, número cap avall, a Canet i a Arenys de Mar.
1: Per tant, unes 6.000, més o menys?
10: Sí. Arenys, de fet, és que ara està buscant el número exacte, són 1.794.
1: Ahà, 1.794. I encara no ha acabat, no, la recollida de firmes?
10: No, sí, la recollida ja va acabar.
1: Ja ha acabat?
10: Va acabar... Va acabar el 6 de maig, i així que ja fa. Però ara estem en un procés de tot el tema de què és la Generalitat, demanar-ho bé. Ara que tenim la gent, tenim la força,
1: sí, hem
10: de fer-ho possible, fer-ho viable.
1: I la Generalitat entén cap al Departament de Territori, que és qui porta això dels autobusos, no?
10: Sí, primer estàvem esperant a veure què passava amb els pressupostos, perquè sense pressupostos no podíem fer res, i ara hem de veure com ens acabem d'organitzar i com acabem d'anar.
1: Home, teniu el precedent de l'Anna Maria León, la que va recollir quasi 20.000 signatures per el bus d'anar a Can Ruti, que sembla que al final la Generalitat la va atendre i fins i tot es van fer una foto amb ella. Aquí n'heu recollit una mica menys, però també teniu el suport polític dels ajuntaments?
10: Sí, és complicat, perquè al final la política té això que tot té matisos, tot té sí però no, però sí, ara tenim el suport dels ajuntaments, i el que també que la recollida de firmes que l'hem fet, vam estar 2 mesos oberts. Vam estar 4 dies, en plan, vam estar 4 dies comptats. Yeah. 6.000 firmes en tan poc temps és realment és també molt, no només hi ha el factor número, sinó també el factor temps.
1: Ja. Yeah. Quan dius els ajuntaments, clar, estem parlant d'Arenys de Mar, Arenys de Munt i Canet, no?, que són els tres que... Sí. Que s'està ajuntant. I llavors la idea quina seria? El bus on hauria de sortir? De Canet i passar per Arenys de Munt i Arenys de Mar, o Arenys de Mar i Arenys de Munt, i després enfilar cap a Barcelona?
10: Això és una de les idees que s'ha proposat, però la idea és sobretot que es pugui fer un estudi i que es vegi que és el més viable, perquè hi ha el tema de que puguin, que no vinguin plens d'Arenys de Mar o Arenys de Munt, que ens puguem pujar, i això. Però també el tema horaris, perquè si ens juntem els tres, doncs podem fer que passin amb més freqüència. Llavors, demanem un estudi de veure què seria el més òptim, si potser un que surti des de cada poble i que cadascú, o que els tres alhora. Demanem que la Generalitat ho avaluï amb els seus tècnics i ens doni una solució millor que la Renfe.
1: I aquest estudi també, m'imagino que ha de comptar la demanda que tindria, és a dir, quants usuaris podria tenir, no?
10: Sí, però la demanda estem segurs que seria alta, perquè això, la Renfe falla dia sí dia no, i tenim el precedent del bus que, per exemple, que passa per Sant Pol, que va planíssim cada dia, els busos de Mataró van planíssims, cada cop demanen més. I que és cert que això, que no pot suplir un tren, perquè al final els trens porten molta quantitat de gent.
1: Sí.
10: Però clar...
1: Un tren pot arribar a portar 800 persones, si és el tren doble. En canvi, un bus pot portar 60 o 70, tot i que ara va amb molta gent dreta i asseguda als passadissos. Una cosa que també és molt sorprenent que es permeti fer, no?
10: Al final, també... No, de fet, no es permet. Per llei no es permet. El que passa és que és això, que... Què fas? Tens algú que ha arribat a la feina, el tren no va...
1: Yeah.
10: No, és que tampoc et queda un altre.
1: Aran, i tu com és que et poses en aquesta moguda? Per què t'hi has posat en aquest grup de persones que recullen les firmes?
10: Jo tot això va començar una nit que no anava bé la Renfe, que havia tornat fins a Arenys, i I em vaig enfadar molt i vaig començar un change.org, que és una recollida de firmes digital. I ho vaig fer com a... No tenia intenció que anés massa lluny, era com una manera de queixar-me de... Pues, difon, ja em queixo. Sense... I de cop veig que al cap dels dies comença a fer-se gran. I de cop em comuniquen un grup de gent, amb això de la funció de veïns i també gent que s'havia adherit, de, hòstia, feia temps que estàvem pensant el mateix. Pues, amb el que estava intentant, pensant, no, que estava intentant muntar el mateix i ens és com mig adelantat perquè no hi havia comunicació, no sabia, no sabia ni que existien ells. Jo ho vaig fer com...
1: Ja.
10: Com a motiu de protesta.
1: Ho vas fer a títol personal i ara has vist que això és un fenomen general, no?
10: Sí, llavors ens hem ajuntat els quatre que ja estàvem així i vam començar a fer-ho. I l'Olga també ha fet molt.
1: Ja. Tu no ets usuari de Rodalies, o?
10: Sí.
1: Què hi vas cada dia?
10: No, l'Emparo dilluns, dimecres i divendres, perquè jo resideixo a Terrassa.
1: Ja. I vens, i vens a treballar aquí?
10: No, estudio a Terrassa. Jo tinc 19
1: estudies.
10: Anys.
1: Estic estudiant
10: enginyeria aeroespacial a Terrassa, sí. Que és un lloc de Catalunya on ho fan, i per començar que no hi ha horaris de trens viables per poder-hi anar i poder-hi assistir a classe de manera puntual. Però és que a part que és una ruleta i dies que arribo tard, me'n vaig d'això que... Arribo tard a la casa, arribo a l'estat, no poder-li dir a mi mare, arribo a sopar, no arribo a sopar, mai, mai està.
1: Ja, ja.
10: El tren va.
1: Tu, i llavors, el teu viatge d'aquí a Terrassa, quan dura? Si tot va bé, si tot va bé.
10: Si tot va bé, 2 hores, però de normal, últimament acostuma a ser, entre els retards que hi ha, són 2 hores i mitja mínim, últimament.
1: És a dir, que tu, 5 hores de la teva vida, del teu dia, el passes al tren.
10: Del dia a dia, no, de dilluns, dimecres i...
1: Bueno, sí, de quan vas estudiar, efectivament. 5 hores al tren per anar a Terrassa, que amb cotxe, què poden ser, 40 minuts?
10: 40 minuts. Per sort, últimament, i amb tota aquesta crisi de la Renfe, tinc la sort que el meu pare treballa a Esparreguera, que a vegades em pot deixar a prop, però clar, no puc dependre de la sort del meu pare, perquè estic estudiant, no tinc recursos com per tenir un cotxe propi ni mantenir-lo, i... No puc dependre de tot això. Tinc la sort de que tinc un pis no tinc una habitació d'estudiants a Terrassa.
1: Ja.
10: Però igualment els hi han de baixar i tot això, i són 5 hores que em faig.
1: Sí, sí. Clar, sí. Que això t'obliga a buscar-te la vida, efectivament, i incorren en despeses, perquè si les coses anessin bé, no et caldria aquesta habitació a Terrassa. No?
10: Sí. Si hagués un tren, tipus el tren orbital que ara plantegen ben muntat, perquè també és una altra queixa, que ara tot això que acaba tot a Mataró, no tots quedem penjats.
1: Sí, sí, però...
10: I clar, igualment...
1: El tren orbital fa més de 20 anys que es parla. No sé si ho veurem, eh? Igual tu sí, que ets jove.
10: Igualment, però a la carrera ja no em servirà. I és això.
1: Exacte, exacte.
10: També són moltes coses. Per una banda, hi ha el retard que pateixo, per la manca de funcionament del servei, és això que, si la Renfe anés bé, haurien de ser 1 hora 45 minuts entre setmana, pel que tinc quadrat. Però últimament, no, i de fet, agafo una ruta més llarga ja últimament, perquè intento fer servir només ferrocarrils, intento aprofitar al màxim els ferrocarrils, perquè sé que si no, no...
1: No arribes.
10: Per evitar factors de risc en el trajecte.
1: Clar, clar, clar, clar, clar. Escolta, heu pogut parlar amb l'Ajuntament d'Arenys?
10: Sí, bueno, vam enviar una instància i es va presentar el ple també l'última i ja han pactat reunions.
1: Ja. I heu pactat però encara no els heu vist?
10: No, encara no.
1: Val. Però t'arriba que el govern almenys d'Arenys està a favor d'aquesta reivindicació, no?
10: Sí, perquè es va no és tot tan fàcil o tan... perquè al final és que llavors que la política és complicada i hi ha 1000 matisos, però en general sí, l'Ajuntament s'ha posicionat mig a favor, deixem-ho un mig.
1: Ja. Aran, doncs que tingueu, vaja, molta sort, perquè la vostra sort serà la de tots, eh? I si al final s'aconsegueix, doncs mira, tot això que tindrem, no?
10: De moment sembla que s'estan movent les coses i que tot apunta bé. Treballem-ho.
1: Doncs gràcies, Aran, per atendre'ns, que, insisteixo, que tinguem sort i a veure si finalment la Generalitat, ara que tenen pressupostos, pot donar aquesta solució als veïns i veïnes de la nostra vila, d'Arenys, d'Arenys de Munt i de Canet. Gràcies i bon diumenge.
10: Moltíssimes gràcies a vostè.
11: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
12: Punta i Taló, la teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
13: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
12: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
14: Si busques cuina mediterrània de qualitat, vine a Can Dani, al Port d'Arenys.
15: Des del 1984 oferim les millors mariscades, paelles i fideuàs amb productes frescos de la Llotja.
14: Esmorzars, dinars i sopars. També tenim menú diari i opcions per a tothom. Vegans, vegetarians i els més petits de la casa.
15: Gaudeix de la nostra terrassa i vine amb la teva mascota.
14: Reserva ara al 93 792 38 20 i viu l'autèntica tradició marinera.
15: Can Dani, la cuina de sempre al teu servei. Dilluns tancat.
16: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
17: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
16: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
17: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
18: 93 792 18 19, el telèfon del Centre Mèdic Maresme, el teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials, per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
1: Les la 1 i 38 minuts, anem a parlar de les notícies més importants, més interessants que han passat durant aquesta setmana amb Pau Roig. Pau, bona tarda.
19: Bona tarda.
1: Comencem perquè ahir Arenys de Mar va ser l'escenari del 50è Congrés Internacional de la Flama del Canigó. Hi van participar 200 persones, més o menys, procedents d'arreu dels països catalans, que van arribar aquí a Arenys en una jornada que es va fer al Calissai.
19: Exactament. Hi va haver ponències que van començar a les 10 del matí i posteriorment doncs, també visites turístiques, música, un sopar i un breu correfoc. S'ha de dir que moltes de les persones venien de la Catalunya Nord i que també a les 10 del matí doncs, va ser quan va començar el seguit d'actes amb ponències i conferències relatives a la Flama del Canigó i Ràdio Arenys va poder parlar amb en David Caldeira, que justament era el responsable d'aquest tram inicial de la jornada.
20: És una trobada anual, és la cinquantena, que es fa, sovint es fa a la Catalunya Nord, es fa al Principat, també es pot fer a Provença. A l'organització hi ha moltíssima gent, molts aranyencs, eh? Jo al capdavall doncs, portaré només una part, que és aquesta, però hi ha hagut gent que ha fet i ha treballat molt, especialment la Xesca Vila, que és l'ànima, diguem-ne, de tota la festa, de tota l'activitat d'avui. I, home, ho vivim també amb un cert, primer, amb un reconeixement a pràcticament a més de 50 anys que la Flama arriba a Arenys, que va començar a arribar en amagada, que ara ja no arriba amagada, però tampoc arriba, diguem-ne, reconeguda de la mateixa manera que ens agradaria.
19: I t'haig de dir també que va costar trobar gent que parlés el català, perquè moltes de les persones, com passa a la Catalunya Nord, doncs tenen una forta identitat catalana, però la llengua d'expressió és la francesa, no?
1: Yeah.
19: Tot i així, doncs, vaig poder parlar amb dues persones i ara, doncs, els sentirem.
21: El Congrés és el 50 Congrés Internacional de la Flama del Canigó, que representa la idea de que les focs de Sant Joan tenen una flama que els encén i que aquests focs, com són tradicionals per tot el que és el Mediterrani, el foc uneix totes aquestes fogueres que es fan en aquests llocs que hem comentat.
22: Bé, per mi la flama és com un símbol també d'agermanament de tots els països catalans i crec que és molt important doncs, conservar aquesta tradició per mantenir doncs, viva i unida aquesta flama. I la veritat que es viu amb molta emoció.
19: Com dèiem abans, hi va haver visites turístiques, actuacions musicals, i el que no hi va haver que estava previst era la inauguració de 6:45 del vespre d'un monument dedicat a la Flama del Canigó a la part nova de la Riera, que veurem doncs, com s'acaba solucionant. I sí que hi va haver doncs, un sopar de gala, i per part de l'Ajuntament d'Arenys es va rebre el quadre La Barretina d'Or, que a partir d'ara quedarà custodiat a Arenys de Mar durant tot l'any. I al punt final de la jornada el van posar els diables socarrimats amb un correfoc de cloenda.
1: Per tant, hi havia d'haver un monument que no s'ha fet.
19: Sí, i jo al matí hi he anat a fer-hi un cop d'ull, perquè en Xavi Salmanyà m'ha indicat doncs, que seria segurament una placa en aquella zona i no l'ha sabut veure. Per tant,
1: a on?
19: A la zona nova coberta de la Riera, a la part nova.
1: Vaja. Doncs res, felicitats a la Xesca Vila, perquè és, efectivament, com ha dit David Caldeira, l'alma mater d'aquesta portada de la Flama del Canigó, des de fa molts anys aquí a Arenys de Mar, i també doncs, portar també aquest 50è Congrés Internacional de la Flama del Canigó a Arenys de Mar. Canviem de tema perquè el govern ha confirmat la pròrroga de la subvenció europea Next Generation per les obres de la futura biblioteca a l'antic convent de les Clarisses, i per tant ara hi ha temps fins a final d'any.
19: Exacte, una molt bona notícia, perquè estaven en joc 2,7 milions d'euros i Domènec Massuet, el regidor d'Urbanisme, ha rebut la confirmació via telefònica de que es podrà presentar la sol·licitud per pal de tenir aquesta pròrroga i que cobreixi, per tant, la subvenció, no allò que s'ha fet al juny del 2026, sinó al desembre del 2026, que en principi, tot i que això mai se sap, doncs s'espera que l'obra estigui acabada.
0: Pel que fa a la subvenció dels New Generations del PIREP, aquesta que és la més important, la de 2.746.000, i que tenim ara un mes per acabar de justificar, els responsables d'aquesta subvenció ja ens han comunicat via telefònica que en breu s'obrirà la sol·licitud de pròrroga del termini d'execució d'obres fins a 31 de desembre de 2026. Que és el timing que tenim a l'obra del procés d'execució i calendari de treballs, que si ningú es constipa durant aquests mesos, arribarem.
19: Per ara es va d'acord amb el cronograma previst i se dedica també a l'oposició, doncs va celebrar aquesta notícia, que és molt important.
1: Home, és molt important perquè això li dona aire a aquesta subvenció. De fet, el regidor va explicar que a banda d'aquests 2,7 milions d'euros que quedarien confirmats si l'obra s'acaba abans de final d'any, que vindrien d'Europa, també tenim 746.000 euros que ja van ser concedits en el seu dia per la Diputació, més 97.000 euros que estan cobrats i tots. Això és pel material. I que ara s'ha tornat a demanar una altra subvenció a la Diputació de 768 milions, que es veu que està concedida i està pendent d'alguna tramitació, i queda l'última, els 1,3 milions, el 1.300.000 euros, que la Generalitat, a través del Departament de Cultura, havia concedit a l'Ajuntament, que l'Ajuntament va haver de tornar, perquè l'obra no estava acabada, i que té emparaulada l'Ajuntament a la Generalitat, que ara que s'han aprovat els pressupostos, aquests diners, els 1.300.000 euros, els donarà Arenys, o fins i tot podria donar alguna quantitat més. Per tant, uns 5 milions d'euros, com que l'obra acabarà costant 7, l'Ajuntament haurà, si tot això funciona tal com s'ha descrit, l'Ajuntament haurà de posar 2 milions d'euros sobre aquesta obra de 7 milions, que sembla que és el preu final de la futura biblioteca. Seguim amb més temes, perquè en aquest ple també es va informar que l'Ajuntament ha tancat el compte general del 2025 amb un resultat, amb un superàvit de 4,4 milions d'euros que se sumen als que ja teníem i que, per tant, deixen en el banc la quantitat de 17 milions d'euros. És a dir, l'Ajuntament té 17 milions d'euros en el banc.
19: Exacte, i la paradoxa és que, tot i la bona salut econòmica que té el consistori, doncs no es poden, bàsicament, utilitzar aquests recursos, tot i que des de Tresoreria, com explica Cristina López, doncs intentaran utilitzar-ne el màxim possible per tal de fer alguns projectes doncs, pel municipi.
2: El Patxó va dir que hi ha un romanent de 17 milions d'euros, però també fa una mica de por perquè dius tinc tants diners i no me'ls puc gastar, però tots sabem quines són les regles del joc. És a dir, no podem gastar el romanent per lo que vulguem. Sí que voldríem tenir menys romanent i que s'hagués pogut executar i que tinguem moltes obres i moltes millores ja fetes i que tinguéssim menys diners en el banc, però al final tenim aquest romanent i amb les regles del joc que hi ha intentarem doncs, fer la màxima despesa possible. Sí que és veritat que hi ha una manca d'execució.
19: Pel que fa a aquesta manca d'execució, també hem de tenir molt present que en gran part es deu al fet que el govern tenia previst una despesa d'1,5 milions per les clarisses i només se n'han pogut gastar 200.000. Per tant, hi ha aquest decalatge i, en tot cas, també en el ple es va celebrar un punt d'urgència en què l'Ajuntament doncs, va demanar alliberar 870.000 euros del romanent per poder fer front a obres que s'han de fer abans que acabi el 2027. I això inclou doncs, la planta baixa de l'escola Bressol, el carrer de l'Olivar o també l'obra del carrer Bonaire. I ara ens ho explica la regidora

0: Després ens queixem que l'Estat no executa les obres a Catalunya, i fins i tot s'ha fet una empresa nova que diu que mirarà que això deixi de passar. Doncs Arenys tampoc executem les obres. Segons l'Ajuntament, el 20% només hem fet. Però ara sí que s'anuncien més obres, perquè el ple d'aquest dijous va aprovar els projectes d'obra pública que engloben la reforma de quatre carrers: el carrer Bonaire, Sant Ramon, Sant Pere i Escolàpies.
1: En Domènec Massuet, que és el regidor d'Urbanisme, ha explicat que els projectes contemplen connexions de clavegueram i també aigües pluvials per separat, així com millores d'accés i pel que fa a l'eliminació de barreres arquitectòniques. Tot pagat amb un cost total que frega el 1,5 milions d'euros.
2: El primer que es podrà executar és el del carrer Bonaire, que té un cost de 259.000 euros, més una direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de 4.400, parlo en números grans. Tenim una subvenció nominativa de 200.000 euros que destinem aquí, i després tenim la subvenció de l'aigua, que eren 39.200 euros. Jo crec que és aquesta, la de l'aigua, parlo de memòria, que és aquesta la que probablement tingui un termini. Doncs la de la Diputació. Doncs això. I entenc que és per un tema de terminis, que per això escurcem els períodes d'informació pública i d'això. Amb això cobrim pràcticament tota l'obra, queden uns 24.000 i pico euros, que això entrarà per romanents.
1: Pel que fa a l'oposició, celebren doncs que es puguin arreglar aquests carrers, però recalquen també que es va tard. I podem escoltar Ricard Serrador, d'Arenys en Comú, Arnau Cucurull, de la CUP, i Ramon Vinyes, del PSC.
3: S'hauria de fer una combinació entre els carrers que estan molt malmesos amb aquests, anar acabant a les zones. Ja que ho fem amb temps, de provar de baixar tot el cablejat de les façanes també soterrat.
4: Es va molt lent. Vull dir, estem al 2026 i tenim carrers que són dels anys 80, per tant, del segle passat. No som prou dinàmics ni estem a l'alçada de les circumstàncies.
5: Tradicionalment es feien els carrers quan es podia connectar el clavegueram més avall. És a dir, un carrer que no es pogués connectar a clavegueram era complicat, i per tant anar creixent la xarxa.
1: Pel que fa als altres carrers, Sant Pere, Sant Ramon i Escolàpies, estaran aprovats per tal de poder-los licitar ja al proper mandat.
0: I l'Ajuntament ha publicat les llistes provisionals dels admesos per optar als pisos de lloguer assequible al Rial del Bereu, i que han estat penjats al web de l'Ajuntament.
1: Exacte, és una qüestió que ha abordat a la tribuna política. Hi ha hagut, si no m'erro, 176 sol·licituds, i de moment doncs, hi ha 100 persones que continuen endavant en aquest procés. Es van sortejar un total de 46 pisos dels 50, i 2 per persones amb mobilitat reduïda, 13 pel col·lectiu de menys de 35 anys, 2 per el cas de famílies monoparentals, 4 per persones de més de 65 anys i 25 pel que seria el contingent general. I a més doncs, hi ha 4 pisos que seran reservats, aquests sí, per persones amb risc d'exclusió social. I al mes de juny se sabrà ja l'adjudicació definitiva.
0: I ara, tant els que han quedat exclosos com els que han quedat inclosos tenen uns dies per presentar les al·legacions. Parlem d'altres sol·licituds, perquè les que s'han de fer per les beques menjadors podran presentar fins al dia 25 de maig, és a dir, fins demà.
1: Fins demà, per tant, doncs s'hauran d'afanyar. S'ha de dir també que des del Consell Comarcal es mostren aquest cop preocupats perquè, en relació als criteris socials, doncs s'ha eliminat, pel que fa a la valoració de les sol·licituds, els criteris socials. I, de fet, la consellera d'Educació del Consell Comarcal, que és la Marta Rovira, ha explicat doncs que les noves bases de la Generalitat ja tenen només en compte la renda familiar, si bé que és cert que s'ha incrementat el llindar d'aquesta renda. S'ha de dir que les beques menjadors, amb caràcter general, cobreixen un 70% del cost, tot i que en alguns casos doncs, també es donen facilitats per tal d'arribar a una cobertura del 100%, i suposen una assignació pressupostària de 4,5 milions d'euros per part del Consell Comarcal del Maresme.
0: I el Casal d'Estiu Municipal, l'Estiu Genial, manté una proposta similar respecte a l'any passat, tant en preu com en volum de places.
1: Sí, l'únic canvi remarcable és que es faran més sessions de totes les persones participants juntes, i hem de dir que les inscripcions comencen, doncs ja van començar aquest dilluns, i s'allargaran fins al dia 5 de juny. I l'aposta doncs serà l'habitual de pels més menuts, després l'oferta més temàtica, i el casal jove pels adolescents. I l'Emma Ros, que és la membre de l'equipament cultural en Cot Lliure, doncs ella ens explica una mica la situació.
6: La idea és que els grups d'edat a 4

0: comparteixin activitats que no necessàriament estan dins d'aquestes que anomenem diversificades i que, per tant, es puguin barrejar els nens de les mateixes edats. I després el que fem és una mica al contrari. Quan treballem cuines, quan treballem artístic o sense circo esports, el que fem és barrejar edats. Amb la qual cosa tenim un casal que té, diguéssim, tota la part en què poden compartir experiències entre iguals, però alhora també poden intercanviar experiències a nivell intergeneracional.
1: El casal començarà el dia 29 de juny i acabarà el 31 de juliol. I cal també tenir en compte, important, que el cost per setmana és de 60 euros, excepte la setmana de Sant Zenon, del 6 al 10 de juliol, que costarà 48 euros.
2: I s'està creant una nova colla castellera, de Castells, Arenys de Mar, que es diu Bailets de Cinera.
1: Exacte, aquest dissabte ha fet el primer assaig i justament un dels impulsors és la mateixa persona que ara parlaves amb ell en relació al bus a Barcelona, que és l'Aran Gassó, i l'altre impulsor és en Maurí Estanislau. Ara mateix tenen 15 persones que hi estan interessades, però tot i així estan oberts a rebre, òbviament, doncs, noves incorporacions. I ara mateix doncs, ells també recalquen que no hi ha cap requisit previ per tal de ser casteller.
0: L'any passat vam omplir més aviat el casal Baldufa, que són els dels més menuts, que és el que no té la diversitat.
3: De moment la idea és reunir-nos el que som. De moment tenim canalla, tenim gent que sap pujar una mica de Mataró, tothom pot participar. Per mi és la gran part xula dels castells, que des del més petit, el més alt, el més vell, tothom té el seu lloc a la pinya, tothom té el seu lloc. I la gent es pensa que tothom puja tot, els castells són només pujar, la pinya és la part més important.
1: L'objectiu que té la colla a curt termini és ser capaç de fer un pilar de 4 que el voldríem fer doncs, per una de les festes majors, o Sant Roc o Sant Zenon.
2: Quants dius que estan apuntats, ara?
1: Ara mateix 15 persones.
2: Amb això no fas ni la pinya, eh?
1: Sí.
2: Pobres. O sigui, la gent s'haurà d'apuntar, eh?
1: Sí.
2: Si vol participar d'aquesta nova colla castellera, que es diuen Bailets de Cinera.
1: Exacte.
2: Capgrossos de Mataró, Bailets de Cinera. Molt bé, Pau, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
2: Adéu. Sis minuts i seran les dues. Toni Pardo, bona tarda.
4: Molt bona tarda, eh?
2: Què?
4: S'ha estat bé avui, has disfrutat, eh?
2: Bueno, es fa el que es pot.
4: No t'han tingut d'estirar de la llengua.
2: Es fa el que es pot. Mira, he fet el càlcul ràpid, sumant totes les subvencions que ens han donat i les que esperem, si ens les donen, i suma 5,9 milions d'euros. Si l'obra val els 7 milions que han dit, Arenys, l'Ajuntament, haurà de posar 1.100.000 euros.
4: Estaria molt bé. Dins del que cap estaria
2: Home,
4: molt bé.
2: Dins el desastre.
4: Ho hem de signar.
2: Sí, doncs mira, aquí. A pie de pàgina. Molt bé, avui en Toni Pardo ens retava amb una pregunta. Quantes persones han estat alcalde d'Arenys des de 1939?
4: I han dit persones.
2: Sí, no animals.
4: No, però han dit persones, no cons alcaldes o legislatures.
2: Ah, amigo, aquesta era la trampa. Perquè pot haver alguna persona...
4: Exacte, que ha repetit dues vegades, i en aquest cas hi han hagut dues persones que han repetit
2: dues vegades
4: i un que n'ha repetit també dues, tres vegades.
2: Ahà, i aquí és on la gent ha relliscat, no?
4: Ha relliscat, exacte. Doncs els que han fet d'alcalde des de en Santiago Mollfulleda Gastón fins al dia d'avui, que hi ha l'Estanis Forç García, 14 persones.
2: Persones.
4: 14 persones que han exercit l'alcaldia amb una o dues legislatures, o gairebé tres.
2: I què?
4: 37 persones ho han encertat.
2: Va.
4: Fet el sorteig, la barra de gelat de la Xixonenca, que hem de dir que l'ha fet el senyor Juan
2: Colmansa,
4: ha estat Antoni Gallard. La safata d'embotits de Xarcuteria Lluís de la plaça Mercat, per en Ramon Jolís. Dues entrades per anar al teatre principal que aquesta tarda fan a Capella en femení, amb el cor femení Vox Salva, per l'Assumpció Parera, que no són per avui, sinó per un altre espectacle que facin. I dues entrades per avui anar als Seràfics, que poden anar directament que fan jam d'impros teatrals, unes comèdies que improvisen molt, per en Jam Partagàs. És a dir, pot anar directament a la guixeta dels Seràfics i aquesta tarda tindrà dues entrades. I dues entrades per l'espectacle de la setmana vinent que fan a... Espera't, ara ho he perdut, eh? És gros, eh?
2: Sí, mira que ho tenies, eh?
4: Ho he perdut, eh?
2: Lo del jam d'impros teatrals?
4: No, això és avui.
2: Això és avui.
4: La setmana vinent fan...
2: A veure...
4: No ho tinc, no
2: ho tinc, ho tinc aquí. Vols dir el dissabte o el diumenge?
4: El diumenge.
2: El diumenge, mira. El diumenge...
4: A les 6.
2: A les 6... Ui, sí que fa coses diumenge que ve. Diumenge tindrem feina, eh?
4: Pau.
2: Sí, sí, sí, sí. A les 6, els Seràfics fan La Gran Evasió, amb la Xirigota de Barcelona.
4: Amb la Xirigota de Barcelona. Exacte.
2: Sort que avui teníem temps, eh?
4: Sí, sort que teníem temps. I, doncs, li he tocat a la Sònia Méndez, que haurà de venir aquí, aquesta, en aquest cas, a buscar el tiquet, el val, per anar-ho a recollir.
2: Molt bé.
4: I recordem que aquesta setmana, el dia 29, a l'Ateneu, fan la conferència musicalitzada sobre l'obra d'Ever Grey. I la setmana vinent tenim Merenge amb Flors i tot ple d'activitats.
2: Bueno, la setmana que ve ja anem tard.
4: El diumenge vinent, abans de començar el programa, hi haurà el lliurament dels Premis 45 Mostra Literària a les 11:30. Mm. I a les 7 de la tarda també hi haurà teatre en el principal, que fan el cabaret de les germanes Clec Clec.
2: Molt bé, tot això ja ho explicaré. Molt bé, ho hem de deixar aquí. Gràcies, Toni Pardo, perquè tu vas estar a les investidures d'aquests tots aquests alcaldes, no?
4: Des del abans.
2: I des d'abans,
4: home, tu diràs. Des de 1400. Sí, sí. Des de 1400.
2: 1400?
4: 1490, que van començar, que en deien universitats.
2: Exacte.
4: Llavors.
2: Sí,
4: doncs,
2: sí.
4: Des de llavors que ja hi soc.
2: Molt bé. Gràcies, Pau. Fins la setmana que ve. Gràcies també a l'Eric Morales, que ha estat a la part tècnica, el Xavi Salvanyà, en Fede Sedó, i en Joan Mola, que avui també ens ha ajudat molt. Us ha parlat Enric Sierra. Tornem diumenge vinent. Bona setmana. I amb la calor, doncs...
4: Que no ens agafi...
2: Us guardeu, eh? Que després no tinguem disgustos. Gràcies. Bon diumenge.
4: Bon diumenge. Bona setmana.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert aquest cap de setmana les platges i zones turístiques de tot el litoral català.
2: Amb aquest escenari climatològic favorable, el sector turístic i hoteler afronta amb especial optimisme l'arribada de la temporada d'estiu.
0: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: L'única nota negativa fins ara d'aquest pont ha estat la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformic a Osona, concretament al terme municipal del Brull.
2: Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes.
0: I en plana política, el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és l'argument que el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha donat avui per avalar els pressupostos.
2: I ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics.
0: D'altra banda, els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida.
2: Els fets s'haurien produït a la zona de l'estació central d'autobusos del carrer Príncep de Viana, a 3:45.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? El matí ha estat radiant una altra vegada al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols i, per tant, ideal doncs per fer activitats a l'aire lliure. A aquestes hores del migdia les temperatures a poc a poc van tirant cap amunt i avui els punts més càlids s'ubicaran una altra vegada a la plana de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre. Però avui, a més, a l'interior de les comarques de Girona notarem que les temperatures pugen una miqueta més. A les valls del Pirineu també esperem arribar a una altra vegada als 30 graus i, de fet, a aquestes hores del migdia tenim creixement de nuvolada, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que ens podrà deixar alguna gotellada, sobretot al sector de l'Aran i del nord del Pallars. Demà dilluns començarem una nova setmana amb la mateixa dinàmica, matí de sol i tarda creixement de nuvolades al Pirineu, amb un migdia que tornarà a ser càlid al conjunt de Catalunya. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
0: I en els esports, el Barça guanya la seva quarta Champions femenina després de superar la final l'Olímpic de Lió per 4-0.
2: Eva Pajor amb un doblet i Catacolla amb diverses intervencions de mèrit van ser les principals artífecs de la victòria blaugrana. A partir de les 7 a l'Avinguda Maria Cristina està previst que comenci la festa de celebració.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert durant tot el cap de setmana les platges i zones turístiques del litoral català, com per exemple la zona de S'Agaró o Badalona, tot plegat en un inici d'estiu que el sector veu amb molt d'optimisme. Ens porta tota la informació Núria Parera.
1: El pont de la segona Pasqua, marcat per les altes temperatures, ha omplert aquest cap de setmana les platges i zones turístiques del litoral català. A S'Agaró, el temps assolellat i calorós ha deixat carrers, restaurants i platges plens de visitants en un abans de la temporada d'estiu. També a altres punts del territori, com a Badalona, l'activitat a peu de platja s'ha intensificat amb l'obertura de guinguetes, fet que, tal com afirma Gerard González, responsable dels matins a la guingueta, augura una bona campanya.
2: Esperem que a l'estiu s'omple de gent que ve de fora també, que ven aquí a passar els estius i tot això, i el passeig està ple.
1: Els responsables del sector preveuen mantenir el bon ritme de feina, tot i les incidències habituals d'inici de temporada, marcada per les obres de la Barca Maria i el Pont del Petroli, i algunes queixes sobre la neteja d'algunes platges. En parla Víctor Figueroa, responsable de la guingueta Tacuara.
3: No tenim unes condicions com la resta de xiringuitos, però aquí el tema de la neteja no ens arriba tant, el tema de les platges està una mica més deixat.
1: Amb el turisme ja en marxa i la calor com a protagonista, el sector confia en un estiu de molta activitat arreu del litoral.
0: Com estem parlant, el 97% dels vehicles previstos van marxar de l'àrea metropolitana de Barcelona durant aquesta operació sortida de la segona Pasqua, segons informa el Servei Català de Trànsit.
4: En concret, es va comptabilitzar la sortida de 585.000 automòbils dels 600.000 previstos entre les 12 del migdia de divendres i les 3 de la tarda d'aquest dissabte.
0: Això sí, l'única nota negativa fins ara en aquest sentit d'aquest pont ha estat la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformica, o zona concretament al terme municipal del Brull.
4: Per causes que s'estan investigant, el motorista va sortir d'aquesta via. Es tracta d'un home de 56 anys, veí de Castellar del Vallès. Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals són motoristes. I pel que fa a l'operació tornades, preveu que 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de demà dilluns, amb un retorn parcial de vehicles al llarg de la jornada d'avui.
0: I hem de seguir parlant d'aquest pont perquè aquesta segona Pasqua està coincidint amb el Dia Europeu dels Parcs Naturals.
4: I anem a la Biblioteca Central de Terrassa, que ha estat un dels espais que ha celebrat aquesta efemèride amb activitats per a tota la família. Tallers, jocs, contes i rutes guiades han servit per apropar la natura a la ciutadania i reivindicar la importància de preservar els espais naturals. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
5: La Biblioteca Central de Terrassa s'ha sumat a la celebració del Dia Europeu dels Parcs aquest diumenge 24 de maig sota el lema Parcs i Biblioteques Naturalment, que organitza la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Aquesta col·laboració posa de manifest la proximitat de la ciutat amb el seu entorn natural més emblemàtic.
6: El paper de la biblioteca seria apropar els usuaris de la biblioteca a la natura a través dels llibres i les activitats que fem a la biblioteca i que coneixen el parc i també respectin l'entorn natural que tenen al seu costat.
5: La biblioteca ha organitzat activitats per a totes les edats, des de tallers de bombes de llavors, jocs de pistes i contes participatius fins a un escape room i sortides guiades a Vallparadís. Una iniciativa que no només ha apropat la natura al cor de la ciutat, sinó que ha servit per recordar la necessitat de preservar els nostres espais naturals i la importància de cuidar el nostre entorn més proper.
0: I encara tenim una altra data assenyalada al calendari pel que fa al medi natural i coincidint amb aquest pont, parlem de la Setmana de la Natura.
4: I en aquest cas, a Tordera, l'àrea de Medi Ambient coordina activitats al municipi, que s'allargaran fins al 12 de juny. Des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
7: L'objectiu de les activitats programades per aquest any són els projectes de recuperació i conservació d'espècies amenaçades sota el lema Futur Viu. Amb aquest fil conductor es vol remarcar específicament que la conservació de la natura és una tasca urgent i quotidiana i que el futur només és possible si hi ha natura. Aquests projectes no només treballen per salvar espècies en perill, sinó també per restaurar els hàbitats dels quals depenen i garantir l'equilibri dels ecosistemes. A Tordera s'han preparat diverses activitats. N'avançava algunes d'elles el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó.
8: Per altra banda, aquests propers dies també s'han programat diverses xerrades, on es parlarà de basses, boscos inundats, rieres, rius i el valor de les zones humides del nostre municipi. Una xerrada específica sobre l'excursió pirinenc a Tordera i el Montnegre i, per últim, una xerrada divulgativa per entendre el nostre sistema solar, les estrelles més brillants i les constel·lacions visibles des de la nostra latitud.
7: Activitats que s'allargaran fins al proper 12 de juny.
0: Obrim ja plana política. El patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és l'argument que dona el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i que en aquest cas, com diem, l'ha anunciat avui per avalar els pressupostos.
4: I ho ha fet en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar serveis públics. Ens n'amplia aquesta informació la Norma Lebrero.
9: Als socialistes els retreu la falta d'ambició nacional i social i a Junts prioritzar la confrontació per damunt la responsabilitat institucional. Catalunya, ha dit Oriol Junqueras, necessitava sortir del bloqueig amb uns nous comptes, després de gairebé 3 anys amb els números congelats.
10: Tothom hauria de votar aquests pressupostos perquè tothom hauria de voler que hi haguessin més recursos per lluitar contra la sequera, per ajudar els nostres pagesos, per ajudar les nostres universitats, per ajudar els nostres hospitals. Tothom hauria de voler.
9: Els socialistes han defensat l'acord per construir el tren orbital com una infraestructura que no es pot menystenir com a moneda de canvi per als pressupostos. Jordi Riba és portaveu adjunt del PSC al Parlament, en declaracions al programa Ciutadella.
11: Un canvi, un avenç significatiu en la concepció del país. Diguem-ne, superant una visió excessivament radial de les connexions i de les infraestructures, també ferroviàries partint de Barcelona, que ha representat una saturació, un col·lapse de les infraestructures, de la capacitat de les infraestructures.
9: Si es compleix el calendari previst, els pressupostos es podrien aprovar definitivament al Parlament a principis de juliol. El debat a la totalitat està previst per al 4 de juny i després continuarà la tramitació parlamentària amb esmenes i votacions finals.
0: Obrim ara plana de successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida.
4: Una dona que tornava dels actes nocturns a l'Aplec del Cargol hauria estat agredida per dos individus a la zona de l'estació central d'autobusos, al carrer Príncep de Viana, a 3:45 de la matinada. Segons han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per aclarir els fets i trobar-ne els autors.
0: I, d'altra banda, un centenar de persones s'han concentrat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per denunciar l'homicidi d'una dona trans a Figueres, uns fets que van passar aquest passat dimarts a plena llum del dia a mans de la seva exparella.
4: El col·lectiu trans i LGTBI de les comarques de Girona han denunciat l'exclusió de les dones trans dels feminicidis.
0: Escoltem ara Sandra Ibars i Vanessa Apalabraza, presidentes de les associacions trans de l'Alt Empordà i de Girona, respectivament.
12: És una vergonya que dintre del segle XXI encara passin aquestes coses i que, per tant, les associacions hem de seguir en lluita.
13: Estan atacant a cada 2 per 3 una dona, però el fet que ella també es dona que és una persona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza.
4: El dia abans del crim, l'individu va ser condemnat a 6 mesos i a un allunyament de la víctima que va incomplir. El van detenir immediatament després del crim, quan s'estava rentant en una font pública. El jutjat de guàrdia va decretar divendres presó provisional sense fiança per l'individu.
0: I seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir també el passat dia 14 dos homes de 19 i 25 anys per estafar més de 14.600 euros amb mòbils i targetes bancàries robades a Barcelona.
4: Els arrestats a Martorell i Sant Fost de Campsentelles accedien a la banca en línia i altres aplicacions de les víctimes per fer bízums i transferències bancàries a través de mules, per emmascarar la seva identitat real. Prèviament, el 4 de febrer, els investigadors ja havien detingut una tercera persona per participar en la creació i activació dels comptes bancaris que rebien els diners sostrets a les víctimes.
0: I encara un apunt més en matèria de successos, perquè entre 1 i 2 centenars de persones participen des d'ahir en una rave a Llardecans, a la comarca del Segrià, a uns quilòmetres del nucli urbà del municipi.
4: De moment no s'hi han registrat incidents i els Mossos estan duent a terme controls per evitar que hi accedeixi més gent. I també controls per assegurar que els que hi en surtin en cotxe estiguin en un estat que els permeti conduir. L'alcalde del municipi, Xavier Mor, no s'ha mostrat preocupat per la festa, que es preveu que s'allargui tot el cap de setmana. Es tracta del tercer any consecutiu que se celebra una rave al mateix lloc.
0: Parlem ara de notícies de proximitat. Creix l'interès en el vincle entre la salut i la natura en centres hospitalaris de Catalunya. És una de les conclusions que s'extreuen de la primera jornada de salut i natura que s'ha fet aquest passat dijous a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
4: És una sèrie de xerrades i ponències per recollir projectes relacionats en aquest àmbit, per aplicar tant en hospitals com també en centres d'atenció primària. Ens amplia la informació des d'Olot FM, Roger Isern.
14: Que la Garrotxa és una de les comarques pioneres en treballar l'àmbit de la salut i la natura no és cap secret. Ho demostren distincions com les que us explicàvem fa uns mesos per part de les Nacions Unides i que aquest dijous s'ha tornat a demostrar que el centre hospitalari Garrotxí és un punt de referència. S'hi ha fet la primera jornada Ecosistemes que cuiden comunitat, natura i benestar a les comarques gironines, organitzada per la Taula de Salut i Natura, una sèrie de ponències i tallers que han volgut posar en comú aspectes relacionats amb com aplicar la natura a l'àmbit de la salut. Segons l'ambientòloga de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Montse Masó, un hospital com el d'Olot i tot el seu equip ja és referència en matèria de salut i natura per molts centres de Catalunya.
15: Jo et diria que des de la Fundació en general i des de la Unitat de Salut Mediambiental som referents no només a les comarques gironines, diria. De fet, fa poc vam rebre un reconeixement de les Nacions Unides. Fa 10 anys que estem treballant ja.
14: La jornada ha comptat, entre d'altres ponències, amb la participació de la directora d'Ipsalut, Maria Puigferrer, del gerent de CatSalut de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Heredia, o del gerent de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el doctor Lluís Ramí i Torrentà.
0: Canviem de terç. Una de les associacions d'animals de l'Espluga de Francolí denuncia no poder utilitzar les gosseres municipals.
4: Tot plegat per un canvi de forrellats que afecta de forma directa les activitats de rescat i refugi dels animals abandonats en aquest municipi de la Conca de Barberà. Ens dona tots els detalls des de l'Espluga FM Ràdio, Laia Molné.
16: L'associació Petjades, una de les encarregades del benestar animal a l'Espluga de Francolí, ha canviat recentment els forrellats de les gosseres municipals. Això ha fet que tant l'Ajuntament com l'altra associació de benestar animals, Peluts Francolins, no puguin fer un ús de l'espai, el que ha desencadenat una polèmica. Ho explica la presidenta de Peluts Francolins, Josefina Quadrats.
17: L'antiga associació que hi havia s'ha adueñat dels terrenys que tenia un conveni amb l'Ajuntament, se'ls ha fet tots seus, i no ens deix opció a que puguem fer ús ni de les gosseres municipals tampoc, ni a nosaltres ni a l'Ajuntament.
16: Amb tota aquesta situació, l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí treballa per trobar una nova localització a la gossera municipal, perquè asseguren que es troba en una zona inundable i poc adequada. A més, també renoven i amplien el conveni amb l'associació Peluts Francolins, adaptant-lo a la situació actual. Des de l'associació Penjades no han volgut fer declaracions per, segons han declarat, evitar la polèmica.
0: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de l'Aplec del Cargol de Lleida, que avui tanca les portes amb un total de 200.000 visitants, una autèntica xifra rècord de participació. Una edició amb nous espais i amb això sí també molta calor, fet que ha motivat que algunes colles instal·lessin piscines o elements climatitzats.
4: De tot plegat, se'n fa un balanç molt positiu en un aplec que ha comptat amb 124 colles i quasi 17.000 penyistes. Des de Lleida Televisió, Marc Piqué.
18: Lleida tanca avui un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants. Ho fa en una edició marcada pels nous espais que han tingut una gran acceptació, com una gran carpa a l'espai central que ha servit de refugi climàtic o un altre espai de restauració al pavió 4. Tot això en un cap de setmana amb temperatures molt elevades. El president de la Federació de Colles de l'Aplec, Ferran Pèrdrix, explica que se'n fa un balanç molt positiu.
19: Els visitants que han vingut a l'Aplec s'ho han passat molt bé, han gaudit d'aquests espais nous que hem aconseguit. La calor ha estat un tret diferent diferencial d'aquest aplec, que els collistes no els hi afecta tant, els visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar, no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor, que ho puguem fer en les millors de les condicions.
18: Pel que fa a l'Hospital de Campanya, ha atès 120 actuacions amb 3 trasllats no greus.
0: Deixem Lleida i passem a Tarragona, on el Camp de Mar reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada del Tarracó Viva.
4: Les recreacions històriques, els tallers o els monòlegs històrics omplen d'activitat l'espai aquest diumenge, que enguany se centra en el per què de Roma. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. Seritjol es jubila i deixa el festival en un nivell molt alt. Alhora està convençut que la nova direcció, amb Julio Villar al capdavant, encara portarà el festival més enllà.
0: I hem de parlar també de cinema, perquè Javier Ambrosi i Javier Calvo, coneguts com Los Javis, han guanyat el premi a la millor direcció al Festival de Cinema de Cannes per La Bola Negra, ex aequo, això sí, amb el director polonès Pavel Pawlikowski per Fatherland.
4: La reivindicació gay basada en una obra de Federico García Lorca, aclamada durant 20 minuts en la projecció de dijous passat, ha portat el reconeixement del prestigiós festival per als Javis, que l'han recollit molt emocionats, i l'han dedicat a Sorogoyen i Almodóvar, que també competien a la secció oficial. D'aquesta manera, per segon any consecutiu, el cinema espanyol resulta premiat a Cannes, després de l'èxit de Cirat a l'edició anterior.
0: I més premis. Hem de parlar, en aquest cas, també de música, perquè el director d'orquestra Jordi Savall ha estat guardonat amb el premi Ernst von Siemens de Música 2026, un dels màxims reconeixements internacionals a una trajectòria professional al món musical. És el primer català que rep aquesta distinció.
4: Savall ha recollit el premi a Munic ahir dissabte a la tarda. La cerimònia es va celebrar al Prinzengarten Theater de la ciutat alemanya i ha comptat amb la interpretació de la Capella Reial de Catalunya i d'Esperion 21, dos grups fundats, entre d'altres, pel mateix Savall. El reconeixement, un dels més prestigiosos del món en el sector, distingeix la trajectòria de Savall per la seva vida dedicada a recuperar i projectar la viola de gamba i la música antiga catalana, que l'han convertit en un referent internacional.
0: I encara més premis i distincions, en aquest cas a nivell molt més local, perquè ahir al vespre el Centre Cultural Municipal de Valls es va convertir en l'escenari de la 43a edició de la nit dels Premis Ciutat de Valls. Precisament des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
20: La cita va reunir prop de 200 convidats per reconèixer el talent, l'esforç i el compromís del teixit social, cultural i empresarial de la ciutat i de la comarca de l'Alt Camp. Durant la gala es van lliurar un total de 24 guardons repartits en 16 categories. Un dels moments més destacats de la nit va arribar amb l'entrega del títol de Vallenca de l'any 2026 a la sommelier Anna Casabona, que va agrair emocionada la distinció davant del públic assistent.
21: I la veritat és que és molt emocionant, perquè rebre una distinció, un reconeixement com aquest a casa teva, al teu poble, amb la teva gent, quan allò és que es diu que ningú és profeta a casa, doncs, bueno, doncs aquí hem demostrat que no és així i que realment doncs, es pot ser profeta a casa i, bueno, i molt feliç.
20: D'altra banda, el Premi a la Iniciativa Cívica va recaure en l'escola Ladi Oms en reconeixement a la seva tasca educativa i social. La nit de premis va estar organitzada per la Fundació Ciutat de Valls, la Cambra de Comerç i l'Ajuntament.
0: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
22: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol femení, perquè el Barça va guanyar ahir la seva quarta Champions després de superar la final a l'Olympique de Lyon per 4-0 en aquesta final disputada a Oslo.
4: Eva Pajor, amb un doblet i Cata Coll amb diverses intervencions de mèrit, van ser les principals artífecs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Parelluelo va posar la cirereta amb 2 gols més al tram final del partit.
0: Seguim parlant de futbol femení, en aquest cas a nivell nacional, a la Primera Federació, on avui es disputava la tornada de la final del play-off d'ascens entre l'Ona Sant Adrià i la Reial Societat B. Descobrim si les catalanes han aconseguit aquest ascens. En directe des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc, bon dia.
23: Bon dia. Se li ha complicat i molt la classificació a l'Ona Sant Adrià, perquè han començat el partit guanyant per 0-1, però a partir d'allí el planter Xuriurdin, que s'ha posat les piles, ha empatat instants després, al 85 ha tornat a marcar, situant el 2-1, i al temps de descompte, quan ja passaven 7 minuts, ha empatat l'eliminatòria la Reial Societat B. Per tant, a hores d'ara que estem al temps de la pròrroga, 12 minuts passen, Reial Societat B 4, Ona Sant Adrià 1. Momentàniament ens aniríem a la tanda de penals.
0: Doncs veurem com acaba tot plegat, Aleix. Moltes gràcies per aquesta connexió en directe i enviem tota la sort del món a l'Ona Sant Adrià per veure si finalment aconsegueixen aquest ascens de categoria. Tornem ara al futbol masculí. Mala notícia, perquè el Girona no va passar de l'empat a un amb l'Elx i això significa caure al pou de la segona divisió en un desenllaç dramàtic ahir a Montilivi. La crònica d'aquest partit des de Girona FM, Pau Villafanyer.
1: El Girona Futbol Club va confirmar ahir el descens a segona divisió després d'empatar contra l'Elx en un partit carregat de tensió i d'impotència a Montilivi. Álvaro Rodríguez va avançar els visitants a les acaballes de la primera meitat i va deixar l'estadi glaçat, però només començar la segona meitat, Arnau Martínez va tornar a encendre l'esperança amb el gol de l'empat. El Girona, però, va ser incapaç de trobar el segon gol, tot i la necessitat, i els minuts finals es van convertir en una cursa desesperada contra el rellotge, que va acabar sense premi. Només un travesser de Lemar a les acaballes va donar esperança en aconseguir el gol de la victòria. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, resumia la sensació després del partit.
2: Hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no hem estat capaços només petits detalls, però la sensació és de frustració total.
1: Un Mitchell que no va confirmar ni desmentir la seva possible continuïtat. Ara el club haurà de reconstruir el projecte amb l'objectiu de tornar a primera com més aviat millor.
4: El Barça va tancar la Lliga amb derrota al camp del València per 3-1, mentre que l'Espanyol va empatar a 1 amb la Reial Societat.
0: Parlem també de Primera Federació, en aquest cas ahir ple d'objectius pels equips catalans.
4: El Nàstic va aconseguir la permanència després de l'empat a 1 contra l'Hèrcules i el Sabadell i l'Europa jugaran el play-off d'ascens a segona. Els vallesans acaben segons després del 0-2 i al camp del Tarazona, mentre que els escapolats es van imposar per 3-2 a l'Eivissa i es van adjudicar la cinquena posició.
0: I pel que fa al play-off d'ascens a la segona federació, aquesta tarda es juga el partit de tornada de les semifinals entre el Badalona i l'Hospitalet. Tenim la prèvia d'aquest duel des de Radio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
3: El Badalona ho té tot de cara aquesta tarda per intentar superar l'eliminatòria contra l'Hospitalet. Els escapulats, però, no es refien del 0-2 de l'anada i volen evitar qualsevol ensurt. El Badalona vol plantejar un partit com si fos un 0-0 de l'anada, i no s'equivoca. El potencial de l'Hospitalet és innegable, i a la mínima relaxació, els de Sergio Juste poden treure-hi profit. El tècnic Miquel Azparrin explica que la clau serà anar pel partit.
6: Exactamente ese es el mensaje. Nosotros queremos ir a ganar el partido. Somos conscientes de un resultado favorable, pero que sobre todo queremos que nos refuerce en cuanto a la ilusión, en cuanto a emocionalmente ser conscientes de que estamos bien, pero si pensamos solo en defender el resultado, yo quiero defender el juego. Y desde el juego ir a ganar el partido. Veremos cómo va el resultado, seremos conscientes de ello, pero no damos nada por hecho.
3: El conjunt badaloní necessitarà el suport de l'afició i espera que l'estadi es pugui omplir més del que és habitual, ja que des del club s'ha fet una promoció de 2x1 en entrades.
0: El guanyador d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà al guanyador de la que estan disputant en aquests moments Cornellà i Vilanova. A hores d'ara el partit se n'aniria a la pròrroga perquè els vilanovins estan guanyant per 0-1 en un partit que ara mateix ja es troba en el temps afegit de la segona meitat. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
2: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
3: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
2: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
4: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats. Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
5: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
6: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
7: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
6: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
7: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
6: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
7: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
6: Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
8: Segueix-nos a les xarxes socials.
9: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert durant tot el cap de setmana les platges i zones turístiques de tot el litoral català.
2: Amb aquest escenari climatològic favorable, el sector turístic i hoteler afronta amb especial optimisme l'arribada de la temporada d'estiu.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: L'única nota negativa, això sí, fins ara d'aquest pont és la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformica, Osona, concretament al terme municipal del Brull.
2: Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes.
0: I en plana política, el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és el titular que deixa el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, per donar aval als pressupostos.
2: Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics.
0: I recuperem successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguin una possible agressió sexual aquesta nit passada a Lleida.
2: Els fets s'haurien produït a la zona de l'estació central d'autobusos, al carrer Príncep de Viana, 3:45.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? El matí ha estat radiant una altra vegada al conjunt de Catalunya amb un cel molt net a núvols i, per tant, ideal doncs, per fer activitats a l'aire lliure. A aquestes hores del migdia, les temperatures a poc a poc van tirant cap amunt i avui els punts més càlids s'ubicaran una altra vegada a la plana de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre. Però avui, a més, a l'interior de les comarques de Girona notarem que les temperatures pugen una miqueta més. A les valls del Pirineu també esperem arribar a una altra vegada als 30 graus i, de fet, a aquestes hores del migdia tenim creixement de nuvolada, sobretot al Pirineu i Prepirineu, que ens podrà deixar alguna gotellada, sobretot al sector de l'Aran i del nord del Pallars. Demà dilluns començarem una nova setmana amb la mateixa dinàmica, matí de sol i tarda creixement de nuvolades al Pirineu, amb un migdia que tornarà a ser càlid al conjunt de Catalunya. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
0: I en els esports, el Barça guanya la seva quarta Champions femenina després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0.
2: Eva Pajor amb un doblet i Catacoll amb diverses intervencions de mèrit van ser les principals artífexs de la victòria blaugrana. A partir de les 7 a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona està previst que comenci la festa de celebració.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El pont d'aquesta segona Pasqua, marcat per la calor, ha omplert durant tot el cap de setmana platges i zones turístiques de tot el litoral català, com ara la zona de S'Agaró o Badalona, tot plegat en un inici d'estiu que el sector veu amb optimisme i d'aquesta manera escoltem com ens porta tota la informació Núria Parera.
5: El pont de la segona Pasqua, marcat per les altes temperatures, ha omplert aquest cap de setmana les platges i zones turístiques del litoral català. A S'Agaró, el temps assolellat i calorós ha deixat carrers, restaurants i platges plens de visitants en un abans de la temporada d'estiu. També a altres punts del territori, com a Badalona, l'activitat a peu de platja s'ha intensificat amb l'obertura de guinguetes, fet que, tal com afirma Gerard González, responsable dels matins a la guingueta, augura una bona campanya.
6: Esperem que a l'estiu s'omple de gent que ve de fora també, que ven aquí a passar els estius i tot això, i el passeig està ple.
5: Els responsables del sector preveuen mantenir el bon ritme de feina, tot i les incidències habituals d'inici de temporada, marcada per les obres de la Barca Maria i el Pont del Petroli, i algunes queixes sobre la neteja d'algunes platges. En parla Víctor Figueroa, responsable de la guingueta Tacuara.
7: No tenim unes condicions com la resta de xiringuitos. Pues aquí el tema de la neteja no ens arriba tant, el tema de les platges doncs, està una mica més deixat.
5: Amb el turisme ja en marxa i la calor com a protagonista, el sector confia en un estiu de molta activitat arreu del litoral.
2: El 97% dels vehicles previstos van marxar de l'àrea de Barcelona en l'operació sortida de la segona Pasqua, segons el Servei Català de Trànsit. En concret, es va comptabilitzar la sortida de 585.000 automòbils dels 600.000 previstos, entre les 12 del migdia de divendres i les 3 de la tarda d'ahir dissabte.
0: L'única nota negativa fins ara d'aquest pont és la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformic, a Osona, concretament al terme municipal del Brull.
2: Per causes que encara s'estan investigant, el motorista va sortir de la via. Es tracta d'un home de 56 anys, veí de Castellà del Vallès. Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes. Pel que fa a l'operació tornada, es preveu que uns 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de demà dilluns, amb un retorn parcial de vehicles al llarg de la jornada d'avui.
0: I també hem d'explicar que aquest pont de la segona Pasqua està coincidint amb una altra celebració, en aquest cas, la del Dia Europeu dels Parcs Naturals.
2: I anem a la Biblioteca Central de Terrassa, que ha estat un dels espais que ha celebrat aquesta efemèride amb activitats per a tota la família. Tallers, jocs, contes i rutes guiades han servit per apropar la natura a la ciutadania i reivindicar la importància de preservar els espais naturals. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
3: La Biblioteca Central de Terrassa s'ha sumat a la celebració del Dia Europeu dels Parcs aquest diumenge 24 de maig sota el lema Parcs i Biblioteques Naturalment, que organitza la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Aquesta col·laboració posa de manifest la proximitat de la ciutat amb el seu entorn natural més emblemàtic.
8: El paper de la biblioteca seria apropar els usuaris de la biblioteca a la natura a través dels llibres i les activitats que fem a la biblioteca i que coneixen el parc i també respectin l'entorn natural que tenen al seu costat.
3: La biblioteca ha organitzat activitats per a totes les edats, des de tallers de bombes de llavors, jocs de pistes i contes participatius fins a un escape room i sortides guiades a Vallparadís. Una iniciativa que no només ha apropat la natura al cor de la ciutat, sinó que ha servit per recordar la necessitat de preservar els nostres espais naturals i la importància de cuidar el nostre entorn més proper.
0: I encara hi ha una altra data assenyalada al calendari referent al medi natural i coincidint amb aquest pont. Estem parlant de la Setmana de la Natura.
2: I en aquest cas, a Tordera, l'àrea de Medi Ambient coordina activitats al municipi que s'allargaran fins al 12 de juny. Des de Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
9: L'objectiu de les activitats programades per aquest any són els projectes de recuperació i conservació d'espècies amenaçades sota el lema Futur Viu. Amb aquest fil conductor es vol remarcar específicament que la conservació de la natura és una tasca urgent i quotidiana i que el futur només és possible si hi ha natura. Aquests projectes no només treballen per salvar espècies en perill, sinó també per restaurar els hàbitats dels quals depenen i garantir l'equilibri dels ecosistemes. A Tordera s'han preparat diverses activitats. N'avançava algunes d'elles el regidor de Medi Ambient, Sergi Massó.
10: Per altra banda, aquests propers dies també s'han programat diverses xerrades, on es parlarà de basses, boscos inundats, rieres, rius i el valor de les zones humides del nostre municipi. Una xerrada específica sobre l'excursió pirinenc a Tordera i el Montnegre i, per últim, una xerrada divulgativa per entendre el nostre sistema solar, les estrelles més brillants i les constel·lacions visibles des de la nostra latitud.
9: Activitats que s'allargaran fins al proper 12 de juny.
0: Obrim plana política. El patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Aquest és l'argument que el vicepresident d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha donat avui per avalar els pressupostos.
2: I ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics. Ens n'amplia la informació Norma Lebrero.
11: Als socialistes els retreu la falta d'ambició nacional i social i a Junts prioritzar la confrontació per damunt la responsabilitat institucional. Catalunya, ha dit Oriol Junqueras, necessitava sortir del bloqueig amb uns nous comptes, després de gairebé 3 anys amb els números congelats.
12: Tothom hauria de votar aquests pressupostos perquè tothom hauria de voler que hi haguessin més recursos per lluitar contra la sequera, per ajudar els nostres pagesos, per ajudar les nostres universitats, per ajudar els nostres hospitals. Tothom hauria de voler.
11: Els socialistes han defensat l'acord per construir el tren orbital com una infraestructura que no es pot menystenir com a moneda de canvi per als pressupostos. Jordi Riba és portaveu adjunt del PSC al Parlament en declaracions al programa Ciutadella.
13: Un canvi, un avenç significatiu en la concepció del país. Diguem-ne, superant una visió excessivament radial de les connexions i de les infraestructures, també ferroviàries partint de Barcelona, que ha representat una saturació, un col·lap, col·lapse de les infraestructures, de la capacitat de les infraestructures.
11: Si es compleix el calendari previst, els pressupostos es podrien aprovar definitivament al Parlament a principis de juliol. El debat a la totalitat està previst per al 4 de juny i després continuarà la tramitació parlamentària amb esmenes i votacions finals.
0: Obrim ara plana de successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida.
2: Una dona que tornava dels actes nocturns de l'Aplec del Cargol hauria estat agredida per dos individus a la zona de l'estació central d'autobusos al carrer Príncep de Viana, a 3:45 de la matinada. Segons han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per aclarir els fets i trobar-ne els autors.
0: I, d'altra banda, un centenar de persones s'han concentrat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per denunciar l'homicidi d'una dona trans dimarts passat a plena llum del dia a mans de la seva exparella.
2: Els col·lectius trans i LGTBI de les comarques de Girona han denunciat l'exclusió de les dones trans dels feminicidis. Escoltem Sandra Ibarz i Vanessa Apavablaza, presidentes de les associacions trans de l'Alt Empordà i de Girona, respectivament.
14: És una vergonya que dintre del segle XXI encara passin aquestes coses i que, per tant, les associacions hem de seguir en lluita.
15: Estan atacant a cada dos per tres una dona, però el fet que ella també es dona que és una persona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza.
2: El dia abans del crim, l'individu va ser condemnat a 6 mesos i un allunyament de la víctima que va incomplir. El van detenir immediatament després del crim, quan s'estava rentant en una font pública. El jutjat de guàrdia va decretar divendres presó provisional sense fiança per l'individu.
0: Anem ara amb notícies de proximitat i parlem de gastronomia, perquè Torredembarra ha tancat amb èxit la tercera edició del seu festival gastronòmic.
2: Entre divendres i dissabte s'han servit més de 14.000 tapes i racions en una cita que ha plegat milers de persones al passeig marítim d'aquest municipi del Tarragonès. Ens n'informa des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
16: La xifra suposa un augment molt important respecte a l'any passat, quan van ser unes 6.400, encara que aleshores el festival només es va celebrar un dia. Entre les propostes presentades hi havia pizzas casolanes, gelats, croquetes o plats més tradicionals. Hi han participat 21 establiments i 2 cellers del poble. Jovita Baltasar, regidora de Turisme i Comerç, destaca que el festival és un bon aparador per a la cuina de Torredembarra.
17: Pràcticament tots fan 2 o 3 tapes i, per tant, doncs, això fa que aquest festival doncs, es pugui veure una gran oferta i que, per tant, doncs, tothom que ve aquí pugui tastar molts platets i doncs, veure doncs, diferents cosetes de les que fan els diferents restauradors d'aquí del poble.
16: El festival gastronòmic ha coincidit una i més amb la segona Pasqua. Això ha fet augmentar el volum de visitants que han passat aquests dies per Torredembarra.
0: I seguim amb gastronomia, en aquest cas a les Terres de l'Ebre, perquè el llangostí es converteix un any més en el protagonista absolut a les taules de les cases d'Alcanar.
2: Des d'avui fins al 21 de juny, 9 establiments del poble del Montsià ofereixen les seves millors receptes al voltant d'aquest producte de proximitat, en el marc d'unes jornades que busquen impulsar tant el sector pesquer com la restauració. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
18: Les cases d'Alcanar donen el tret de sortida a la 14a edició de les Jornades Gastronòmiques del Llagostí, un esdeveniment consolidat que posa en valor el producte mariner per excel·lència de la zona i permetrà degustar menús amb el llagostí com a ingredient estrella. Escoltem Marxa Valera, alcalde d'Alcanar.
19: Donar suport al sector primari és fonamental per a que cada vegada sigui més fort, per a que cada vegada tinguéssim més producte a les nostres terres i evidentment, seguirem fent l'aposta ferma i decidida cap al nostre sector primari, concretament cap als pescadors.
18: L'objectiu de les jornades és promocionar la qualitat del llagostí de les Terres de l'Ebre, un producte que arriba directament de la confraria de pescadors Sant Pere a les taules dels restaurants locals. Enguany, la iniciativa compta amb la participació de 9 establiments de les cases d'Alcanar i es podrà gaudir fins el pròxim 21 de juny.
0: Parlem ja de cultura i fem una primera aturada a Lleida. Xifra rècord de participació a l'Aplec del Cargol, que avui tanca les seves portes amb 200.000 visitants. Una edició amb nous espais i amb molta calor, fet que ha motivat que algunes colles instal·lessin piscines o elements climatitzats.
2: De tot plegat, se'n fa un balanç molt positiu en un aplec que ha comptat amb 124 colles i quasi 17.000 penyistes. Des de Lleida Televisió, Marc Piqué.
20: Lleida tanca avui un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants. Ho fa en una edició marcada pels nous espais que han tingut una gran acceptació, com una gran carpa a l'espai central que ha servit de refugi climàtic o un altre espai de restauració al pavió 4. Tot això en un cap de setmana amb temperatures molt elevades. El president de la Federació de Colles de l'Aplec, Ferran Pèrdrix, explica que se'n fa un balanç molt positiu.
21: Els visitants que han vingut a l'Aplec s'ho han passat molt bé, han gaudit d'aquests espais nous que hem aconseguit. La calor ha estat un tret diferencial d'aquest aplec, que els collistes no els hi afecta tant, els visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar, no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor, que ho puguem fer en les millors de les condicions.
20: Pel que fa a l'Hospital de Campanya, ha atès 120 actuacions amb 3 trasllats no greus.
0: Ens anem ara fins a Tarragona, on el Camp de Mar reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada de la Fira Tarracoviva.
2: Les recreacions històriques, els tallers o els monòlegs històrics omplen d'activitat l'espai aquest diumenge, que enguany se centra en el perquè de Roma. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. Seritjol es jubila i deixa el festival en un nivell molt alt. Alhora s'ha convençut que la nova direcció amb Julio Villar al capdavant encara portarà el festival més enllà.
0: I hem de parlar també de música, perquè Maria del Mar Bonet ha exhibit la solvència de 6 dècades de trajectòria aquest passat vespre al Palau de la Música, on ha presentat L'aigua no cansa.

0: plaça de la Catedral i s'ha posposat el pròxim diumenge 31 de maig a la mateixa hora.
1: I encara un altre apunt cultural, perquè el Centre Històric de Caldes de Montbui s'ha omplert durant tot el cap de setmana de tallers i jocs de taula gratuïts, oberts a tothom, amb la segona edició del Caldes Juga.
0: Durant tot el dissabte i aquest matí de diumenge, les activitats han acollit centenars de famílies i persones de totes les edats que han vingut a gaudir de les moltes opcions que ha ofert la jornada. Des de Ràdio Caldes, Aleix Marí.
2: L'Associació de Veïns i Comerciants del barri del Centre Històric de Caldes ha tornat a donar al poble l'oportunitat de passar un cap de setmana simplement jugant i gaudint amb els seus amics, família o fills. Durant ahir i avui, l'espai de Can Rius s'ha omplert d'activitats i tallers que han comprès pràcticament tot el ventall de l'oci, des de zones de jocs de taula de tot tipus fins a tallers de creació de titelles, totebags i estels, passant per espais dedicats a joguines més innovadores com les marques Clitxo, Zipis o Makedo. Així ha valorat la jornada una de les organitzadores, Helena Plaza Isent, en declaracions a Ràdio Caldes.
3: La veritat és que molt bé, quasi des de primera hora ha començat a venir molta gent, amb moltes ganes de jugar. Ha triomfat molt el taller d'estels, ha agradat moltíssim, han arrasat. A baix també han agradat molt els jocs de petits, raconet de peques, peques, està quedat molt petit, però la valoració general és molt bona.
2: Aquesta hora encara s'estan realitzant alguns tallers com el pintacares i les aquarel·les i, com dèiem, tot plegat tancarà d'aquí una horeta amb el sorteig del Zipi gegant imprès en directe en 3D a la mateixa zona de jocs.
1: Són les 2:49, moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Hem de començar parlant de futbol, com no podia ser d'una altra manera, del Barça femení, que va guanyar la seva quarta Champions femenina ahir després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0 en el partit disputat a Oslo.
0: Eva Pajor amb un doblet i Cata Colla amb diverses intervencions de mèrit van ser les principals artífexs de la victòria blaugrana, mentre que Salma Parayuelo va posar la cirereta amb 2 gols més al tram final del partit.
1: Seguim parlant, en aquest cas, de futbol masculí. Una mala notícia. El Girona no va passar de l'empat a 1 amb l'Elx i cau al pou de la segona divisió en un desenllaç de lliga dramàtic a Montilivi. La crònica del partit des de Girona FM, Pau Villafanyer.
5: El Girona Futbol Club va confirmar ahir el descens a segona divisió després d'empatar contra l'Elx en un partit carregat de tensió i d'impotència a Montilivi. Álvaro Rodríguez va avançar els visitants a les acaballes de la primera meitat i va deixar l'estadi glaçat, però només començar la segona meitat, Arnau Martínez va tornar a encendre l'esperança amb el gol de l'empat. El Girona, però, va ser incapaç de trobar el segon gol, tot i la necessitat, i els minuts finals es van convertir en una cursa desesperada contra el rellotge, que va acabar sense premi. Només un travesser de Lemar a les acaballes va donar esperança en aconseguir el gol de la victòria. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, resumia la sensació després del partit.
6: Hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no hem estat capaços, només petits detalls, però la sensació és de frustració total.
5: Un Michel que no va confirmar ni desmentir la seva possible continuïtat. Ara el club haurà de reconstruir el projecte amb l'objectiu de tornar a primera com més aviat millor.
0: El Barça va tancar la Lliga amb derrota del camp del València per 3-1, mentre que l'Espanyol va empatar a 1 amb la Reial Societat.
1: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. Aquest matí, penúltima jornada de l'ACB, un bàsquet Girona ja sense massa coses en joc. Visitava el Bilbao Bàsquet. Coneguem, doncs, com li han anat les coses a l'equip gironí. En directe des de Girona FM, Marc 3R. Bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs derrota. Nova derrota del bàsquet Girona. És la quarta consecutiva de l'equip. Ara mateix es queden 13 victòries ja sense opcions d'aspirar a la desena posició. Depenien de guanyar avui un Bilbao Bàsquet que s'hi jugava també masses coses en joc. L'equip de Jaume Ponsarnau volien ser els play-offs de la Lliga CB i estaran lluitant fins l'última jornada per aconseguir-ho després de guanyar per 6 punts a un Girona que ha començat molt bé guanyant de 10 punts al primer quart, però a poc a poc el Bilbao, que té molt bon equip, ha aconseguit retallar diferències. El partit està molt igualat durant la segona part, però el joc interior i els punts de Melvin Panzer, que ara ha fet 20 més Linason, han sigut massa per un Girona que ha comès masses faltes personals, i el Bilbao ha tancat el partit amb un parcial de 22-11 a l'últim quart amb 2 triples als últims 2 minuts del nord-americà Darron Hillier. Per tant, amb aquesta victòria, el Girona es manté en 12a posició i rebrà dijous o divendres de la setmana que ve, encara l'horari pendent per confirmar, a l'últim derbi de la temporada, en aquest cas contra el Joventut de Badalona, a Fontejau.
1: Moltes gràcies, Marc, i com ens acabes d'explicar, una llàstima aquesta nova derrota del bàsquet Girona.
0: I després d'assegurar la classificació

0: Classificació als play-off de la Lliga Endesa i la sisena posició, la penya rep a l'Olímpic el San Pablo Burgos avui, a les 6 de la tarda, en la penúltima jornada de l'ACB. La prèvia d'aquest partit, precisament des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
1: La victòria a la pròrroga Tenerife va assegurar la classificació dels badalonins al play-off una temporada més. Amb la sisena plaça garantida, la penya intentarà escalar posicions a la taula per quedar el més amunt possible, tot i que sembla improbable per la diferència de victòries que hi ha entre els equips d'edat. El Joventut voldrà avui celebrar la classificació contra un San Pablo Burgos que està virtualment salvat. Les opcions de descens pels castellans són remotes, però una victòria contra la penya segellaria matemàticament la permanència. El jugador Yannick Crack ens explica com arriben els badalonins al partit.
2: Que Burgos està en una bona ratxa, hem ganat 4 de los últimos 5 partidos, però nosotros también estamos en buena ratxa. Venimos de 2 victorias claves fuera de casa, eso es muy difícil.
1: Si la clasificació es quedés com està actualment, amb la penya en 6a posició i el Barça en la tercera, hi hauria derbi català en la sèrie dels quarts de final pel títol de Lliga. Serà setmana de triple partit pels badalonins, ja que avui jugaran contra el Burgos, dimarts els minuts restants del partit contra Unicaja i divendres la darrera jornada contra el Girona a Fontajau.
3: Recuperem informació futbolística. En aquest cas ens n'anem ara a la primera federació masculina. Els 3 equips catalans ahir que disputaven l'última jornada van aconseguir els seus objectius.
0: El Nàstic va aconseguir la permanència després de l'empat a 1 contra l'Hèrcules i el Sabadell i l'Europa jugaran el play-off d'ascens a segona. Els vallesans acaben segons després del 0-2 ahir al camp del Tarazona, mentre que els escapulats es van imposar per 3-2 a l'Eivissa i es van adjudicar la 5a posició.
3: I pel que fa al play-off d'ascens a la segona federació, aquesta tarda es juga el partit de tornada de les semifinals entre el Badalona i l'Hospitalet. Tenim la prèvia d'aquest duel des de Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
1: El Badalona ho té tot de cara aquesta tarda per intentar superar l'eliminatòria contra l'Hospitalet. Els escapulats, però, no es refien del 0-2 de l'anada i volen evitar qualsevol ensurt. El Badalona vol plantejar un partit com si fos un 0-0 de l'anada, i no s'equivoca. El potencial de l'Hospitalet és innegable, i a la mínima relaxació, els de Sergio Juste poden treure-hi profit. El tècnic Miquel Azparrin explica que la clau serà anar pel partit.
4: Exactamente, ese es el mensaje. Nosotros queremos ir a ganar el partido. Somos conscientes de un resultado favorable, pero que sobre todo queremos que nos refuerce en cuanto a la... En cuanto a la ilusión, en cuanto a emocionalmente ser conscientes de que estamos bien, pero si pensamos solo en defender el resultado, yo quiero defender el juego. Y desde el juego ir a ganar el partido. Veremos cómo va el resultado, seremos conscientes de ello, pero no damos nada por hecho.
1: El conjunt badaloní necessitarà el suport de l'afició i espera que l'estadi es pugui omplir més del que és habitual, ja que des del club s'ha fet una promoció de 2x1 en entrades.
3: El guanyador d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà al guanyador de l'altra semifinal, que en aquests moments es troba en joc i a la pròrroga entre el Cornellà i el Vilanova. En aquest cas, el resultat ara mateix és de 0-2. Els vilanovins han arribat al temps reglamentari amb 0-1. Aquest resultat donaria la classificació al Cornellà, però els visitants han tornat a marcar en aquesta primera part de la pròrroga. Per tant, a falta de jugar-se aquests darrers 15 minuts, seria el Vilanova l'equip que accediria a la final per ascendir a la segona federació. I tanquem amb futbol sala, en aquest cas una mala notícia perquè el Barça es va quedar fora de la final de la Copa del Rei.
0: El partit va acabar amb empat a 2 i a la tanda de penals els andalusos van estar més encertats i d'aquesta manera jugaran la final amb el Cartagena.
3: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons qui us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys, la primera en informació.
2: L'univers infinit.
3: Els dies de la setmana. Per què les setmanes tenen 7 dies? Si avui en dia haguéssim de fer la divisió del temps, segurament faríem setmanes de 10 dies, perquè comptem amb el sistema decimal, de 10 en 10. Però quan es va decidir aquesta divisió, el 7 era un número màgic. La setmana de 7 dies s'endinsa en la nit del temps. De fet, una de les unitats naturals de temps és el mes, marcat per la Lluna i les seves fases. I un mes són més o menys 28 dies. Per tant, la seva divisió en 4 parts de 7 dies cadascuna va aparèixer de forma molt natural. El 7 també era un número màgic en les cultures antigues, que són la base de la nostra. Segurament, la causa que el 7 fos un número màgic era que en aquella època llunyana només era possible veure en el cel 7 cossos celestes. El Sol, la Lluna i 5 planetes. Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn, que es podien distingir clarament de les estrelles fixes. Quan els romans van posar noms als dies de la setmana, van dedicar cada dia a un astre diferent. Així doncs, el dilluns vol dir el dia de la Lluna, dimarts, dia de Mart, dimecres, dia de Mercuri, dijous, dia de Júpiter, divendres, dia de Venus, dissabte, dia de Saturn, i diumenge, en aquella època es deia Dissolis, que vol dir el dia del Sol. Després, dos dels noms es van canviar. Els hebreus dedicaven, i continuen dedicant encara, el setè dia, el dissabte, al descans. L'anomenen sàbat, que en hebreu significa repòs. Els romans van copiar dels hebreus el costum de fer un dia descans setmanal i van decidir que fos el darrer de la setmana, el mateix que celebraven els hebreus. Per això es va canviar el dia de Saturn pel dia sabati, el dissabte. I al segle IV, quan ja s'havia consolidat el cristianisme en l'imperi romà, l'emperador Constantí va ordenar que es dediqués un dia al déu dels cristians. D'aquesta manera, el Dissolis es va canviar pel diumenge, Dies Dominicus, que significa el dia del Senyor. A més, també va passar a ser el dia del descans per als cristians, i per això es va canviar el seu ordre, passant de ser el primer dia de la setmana a ser l'últim. I de pas es va treure protagonisme el dissabte, el dia del descans dels hebreus.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Un centenar de veïns a les comarques gironines s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres en què va morir la Quim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents convocats per l'espai LGTBI han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. Escoltem Sandra Ibarz i Vanessa Apablaza, presidentes de les associacions trans de l'Alt Empordà i de Girona, respectivament.
2: És una vergonya que dintre el segle XXI encara passin aquestes coses i que, per tant, les associacions hem de seguir en lluita.
3: Estan atacant cada dos per tres una dona, però el fet que ella també es dona que és una dona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza.
1: Durant la concentració s'ha llegit un manifest, s'ha fet un minut de silenci i s'han encès espelmes, en recorda la víctima. I parlem en plena política catalana, ja que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha justificat la seva aprovació dels pressupostos assegurant que el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics. I anem en plena de successos, ja que la nota negativa d'aquest pont ha estat la mort d'un motorista ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformic, a Osona, al terme municipal del Brull. Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals són motoristes. I els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida. Els fets s'haurien produït a la zona de l'estació central d'autobusos al carrer Príncep de Viana, a 3:45. Precisament obrim en plana cultural parlant de Lleida, ja que avui tanca la 45a edició de l'Aplec del Cargol, amb nou balanç de rècord pel que fa a visitants. Amb unes 200.000 persones han passat per al recinte dels Camps Elisis, que enguany ha reunit 17.000 aplequistes de 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. I passem de Lleida a Tarragona, on el Camp de Mart reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada de Tarracoviva. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. I parlem en esports, ja que el Barça ha guanyat la seva quarta Champions femenina després de superar la final a l'Olympique de Lió per 4-0. A partir de les 7 de la tarda a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona està previst que comenci la festa de celebració. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys.

0: Jo vull tornar a repetir la nostra identificatiu per l'Instagram, @cruïlla_europa2.0. És que avui l'inaugurem,
1: sí, sí,
0: aquest contacte.
1: Teníem una antiga. Una...
0: I en tenia una altra i ara aquest.
1: I bueno. També...
0: Només ens queden...
1: Sí, és una puntualització, però és que és curiós, perquè al Cisco també li agradaven molt els Beatles, no?
2: Clar.
1: I els Beatles van tocar l'any 65, que és l'únic cop que ho han fet, a la plaça Monumental.
2: Exacte.
1: De Toros de Barcelona, el concert, l'any 65. Sí, sí.
0: Molt bé, Pere, si podem escoltar els Beatles una miqueta?
1: Sí.

0: programa bastant farcit, aquest.
1: Farcit i una mica desordenat.
0: Sí, sí, hem parlat de les Beatles.
2: No, s'ha ordenat molt. Catalunya.
0: No sé, ja per anar acabant, com veus tu el futur així de Cuba una mica? Veus amb ressentiment? Tens familiars allà?
2: Sí, claro, tengo familiares en Cuba, tengo hermanos que
1: has aún... Has d'anar de pressa.
2: Sí, familiares en Cuba, y yo creo que el futuro de Cuba... Hoy mismo, hoy, con las noticias que tenemos, es bastante negro si se cumplen las predicciones que hay, al menos en mi criterio. No creo que vaya a cambiar mucho las cosas. Yo creo que pueden ir a peor con Donald Trump. En primera, es un presidente condenado con 34 cargos. Entonces, no estamos hablando, no estamos especulando sobre un presidente. Estamos especulando sobre el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos, que lo condenó con 34 cargos, aunque no cumplió. Y yo creo que el futuro, a mí no me gusta ese futuro. ¿Quiero un cambio en Cuba? Por supuesto. Pero ese futuro con Trump, a mí particularmente no me gusta.
0: I deixa'm ja puntualitzar que a mi em fa molta ràbia com, per exemple, van youtubers, ara que estan de moda, tants youtubers que van com a adultcorar o a blanquejar
2: totalmente
0: aquesta imatge i només et mostren com una Cuba que, mira que guai, que hi ha els cotxes aquests dels anys 50, no? I tot això, i com aliens, no?, a tot el que passa, perquè, bueno, també van a la capital i, bueno, suposo que deuen
2: claro
0: fer-ho. I, clar, ja van al luxe, no?
1: Molt bé, doncs fins aquí. Dir-vos que la setmana vinent no hi haurà Cruïlla d'Europa per ser festa local i que després ens acomiadarem en explicant, en la mesura de les nostres possibilitats, la visita del Papa a l'Estat espanyol i més concretament aquí a Catalunya. I
0: perquè la Sagrada Família ha estat declarada...

0: l'església més alta del món, eh?
1: Sí.
2: I ell, sí, també donarem alguns consells pels que vulguin veure l'eclipsi, però això ja serà els últims programes d'aquesta temporada. D'acord? Moltes gràcies.
3: Gràcies, Toni. Gràcies,
2: Toni, per haver estat aquí.
4: Gràcies a vosaltres.
2: I gràcies, Arsenio. I demanem a la gent que es llegeixi el llibre d'en Cisco Betancourt i sabran millor a quin país estan.
1: En català i en castellà.
2: En català i en castellà.
3: On el poden comprar?
1: En Amazon.
2: En Amazon, ara vull dir tot és així, però sobretot a les llibreries.
1: A les llibreries.
2: Que és el més important. I Mataró en tenim, doncs, cap allà.
3: Adéu, que vagi bé.
1: Adéu.

0: Ràdio Arenys. Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
1: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
0: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
1: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
0: Més que Salut.
1: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
2: Ràdio Arenys, la primera.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Un centenar de veïns a les comarques gironines s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Quim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents convocats per l'espai LGTBI han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. Escoltem Sandra Ibarz i Vanessa Apablaza, presidentes de les associacions trans de l'Empordà i Girona, respectivament.
3: És una vergonya que dintre del segle XXI encara passin aquestes coses i que, per tant, les associacions hem de seguir en lluita.
4: Estan atacant a Carlos per tres una dona, però el fet que ella també es dona que és una persona trans, que sempre el fet de ser una dona trans s'invisibilitza.
2: I la coordinadora Eix en Lluita, formada per moviments ecologistes i de la pagesia d'Osona, el Lluçanès, el Moianès i el Bages, han encès el debat contra el Pla Territorial Sectorial per a la Implementació de les Energies Renovables a Catalunya, conegut com a Plater. Una primera mobilització duta a terme aquest diumenge a Vic ha de servir per consensuar el que asseguren és una resposta organitzada per rebutjar aquest projecte. I parlem de política, en aquest cas parlem d'Esquerra Republicana de Catalunya i del seu president, Oriol Junqueras, que avui ha justificat perquè ha avalat els pressupostos assegurant que el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, on ha defensat que els pressupostos han de servir per reforçar els serveis públics. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que s'està ultimant un acord amb l'Iran després que hagi negociat en diverses trucades per telèfon amb diversos mandataris de l'Orient Mitjà i d'Israel. En successos, avui hi ha hagut la mort d'un motorista, ahir a la tarda, en una sortida de via a la carretera de Cuiformic, a Osona, al terme municipal del Brull. Amb aquesta víctima ja són 45, les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes. I els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual aquesta passada matinada a Lleida. Els fets s'haurien produït a la zona de l'estació central d'autobusos al carrer Príncep de Viana, a 3:15. I en cultura, Lleida precisament tanca aquest diumenge la 45a edició de l'Aplec del Cargol, amb un nou balanç de rècord pel que fa a visitants. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis. I en esports, el Girona no va passar de l'empat a 1 amb l'Elx i cau a la segona divisió, mentre que el Barça va perdre 3-1 i l'Espanyol va empatar 1 amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el darrer disc de la banda Tammy Crest. Tammy Crest, una banda que aquest any 26 fa 20 anys i que representa aquesta segona generació del rock del desert. En aquest cas, des del nord-est de Mali, des de Kidal. I doncs, hem sentit abundosament aquí el programa a la gent de Tammy Crest perquè doncs, tenen alguns dels discos més importants dels últims anys en això que en diem el rock del desert, el rock tuareg o el blues del desert. Aquestes atmosferes que són capaços de crear amb les guitarres elèctriques i acústiques i que en aquest cas, doncs, en aquest disc de 2026 que s'acaba de publicar, es diu Asikel. I així com doncs, Tammy Crest vol dir la unió, vol dir la connexió en llengua tuareg, doncs Asikel vol dir viatge. I doncs hem sentit un primer tema, ara un segon, i en tot cas destacar que la banda s'ha quedat ara en quartet i que manté la presència del guitarrista francès Paul Solvagnac, que va aparèixer en aquell disc Chatma, del qual ja fa uns quants dies. Com sempre, publica Glitterbeat Records i, doncs això, nou disc de Tammy Crest. Aquí el tenim.

0: Una segona novetat en el programa d'avui són els singles que anticipen el nou disc de Kay Slice, una de les figures emergents des de la diàspora, però de la música ghanesa. Des de Ghana, hem marxat del nord de Mali, del Sàhara, fins a Ghana per sentir Kay Slice. En aquest tema que acabem de sentir, que dediquen a la figura de la, diguem-ne, dels governs, primers governs de la descolonització a Ghana, Kwame Nkrumah, doncs li dediquen Kay Slice. Aquí surt la veu, sentim la veu de Pat Thomas, un dels històrics també de Ghana, des de les bandes del Highlife, d'Ebo Taylor i alhora ell pel seu compte. Per tant, la veu de Pat Thomas, un dels convidats en aquest proper disc de Kay Slice. I anem a buscar un altre d'aquests singles i ho fem amb el single que es diu Adbuna. Kay Slice, en aquest cas, amb la veu d'un altre històric, Gedu Blay Amboley.
1: Yeah. This is Gedu Blay Amboley and Kay talking about Africa. Africa's a motherland, and that's where everything originated from. What we have to do is go back and raise Mother Africa, because the time is now. That's right.

El discurs panafricanista i el high life de Kay Slice, amb la veu de Yedublei Ambolei. Kay Slice, que des de Ghana el vam descobrir aquí al programa amb el seu EP Uprise. Això era ja fa 3 anys i que ara publicarà nou disc. Anem a buscar un dels temes d'aquell EP amb el que vam descobrir-lo i aquí doncs destacar que ja l'hem sentit, però que Kay Slice toca el balafon i que l'inici d'aquest tema doncs el podem reconèixer bé. Kay Slice, la nova veu del high life i de la música des de Ghana.

La nostra descoberta avui és aquest gènere, aquest grup i aquest gènere de Madagascar. Se'n diu el Tsapiki i el grup es diuen Bobo i Behaga i són, doncs, això, un gènere de música popular que el que vol és, això, diguem-ne, generar un ritme frenètic, generar un estat de trànsit que alhora fomenta la connexió social, que això es toca durant hores i hores i hores en les reunions socials a Madagascar, al sud-oest de l'illa, sobretot, i es fa en tot tipus de trobades, ja puguin ser des d'aniversaris fins a funerals. Aquest ritme frenètic que crea la guitarra, però sobretot aquest saxofon. De fet, qui toca el saxofon és qui posa el nom, Màxim Bobo, i és aquesta manera, diguem-ne, això, gairebé epilèptica de tocar el saxofon. Bé, se'n diu Tsapiki, és un gènere contemporani nascut ara de les tradicions, de les músiques tradicionals, però alhora és la seva manera d'interpretar la música moderna que escolten des del continent africà. Des de Madagascar, i gràcies a la seva programació dins del festival Les Suts, en aquest cas a Arles, que tindrà lloc, ells estan programats el 16 de juliol d'aquest any. El festival Les Suts és una de les referències al món dels festivals, això, de músiques del món. Seguim una més, ritme frenètic del Tsapiki, Bobo i Behaga, des de Madagascar.

Per als nostres concerts recomanats, ens fixem en la programació del Primavera a la Ciutat. És el Primavera Sound, però d'una manera diferent, en les sales de la ciutat de Barcelona. De l'1 al 7 de juny tindran lloc, doncs, en diverses sales com l'Apolo, Paral·lel 62, la Nau, el Rasmatàs, la UT, etc, etc, etc, doncs tota una sèrie de concerts que tenen un format diferent i alhora ens permeten descobrir o apreciar artistes que potser en el mare magnum del Primavera Sound doncs no hi tindrien el seu lloc. És el cas d'aquesta guitarrista Gwennifer Raymond, que doncs és anglesa de la Gran Bretanya i que tocarà a l'Apolo el dia 1 de juny. El dia 1 de juny serà l'Apolo en un concert en el qual, doncs, i aquesta és també la gràcia d'aquest cicle de Primavera a la Ciutat, doncs, compartirà escenari amb Yeray Cortés, un darrere l'altre, no junts, però la mateixa nit els podràs veure tots dos. Gwennifer Raymond i Yeray Cortés a l'Apolo. També dins d'aquest mateix cicle de concerts, doncs el dia següent, el dia 2, podem veure l'artista Faten Kanaan. I això el que fa és, doncs, això també serà l'Apolo, en aquest cas a la sala 2. Però doncs és una artista que difícilment doncs tindria lloc en el gran

les melodies i aquestes músiques minimalistes de l'artista Fateh Khanaan, que ella ve de l'Orient Proper, Palestina, Jordània, Líban, i actualment viu a Alemanya. Fateh Khanaan, que serà, com hem dit, en aquest proper festival primavera, però en el cicle d'aquesta primera setmana de juny, en la qual doncs es diu Primavera a la ciutat, a les sales de la ciutat, en aquest cas altra vegada a l'Apolo 2. I acabem el programa amb flamenco, perquè se'ns ha mort el Cabrero.

El passat dia 13 de maig va morir El Cabrero. El Cabrero, doncs, que es deia José Domínguez Muñoz, un dels cantaors flamencos més compromesos amb les classes populars.

populars des de la pròpia militància anarquista, des de la CNT, a la qual ell va pertànyer, i alhora doncs, incorporant també tot aquest, sentiment doncs, de lluita en la seva cançó, com aquesta que hem sentit ara, i que Muchos prometen la luna és un fandango de Huelva que estava inclòs en un disc de l'any 83, Dale Alas, i això, que va ser reeditat després amb el nom de Fandangos de Huelva. I el Cabrero, doncs realment un dels cantaors importants, que no només amb aquesta faceta anarcosindicalista, sinó alhora també per mèrits propis, això, un cantaor flamenco, doncs ha mort als 81 anys a Sevilla aquesta setmana passada. I per tant, és el nostre record d'aquesta setmana, i si hem sentit un fandango, ara anem per unes boleries. Amor mío, el Cabrero. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
2: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
1: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
2: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
1: Més que Salut.
2: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
3: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
2: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
3: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
2: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
3: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
2: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
3: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
2: Info i reserves al 93 131 11 00.
3: Visiteu www.elportinyol.com.
4: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas sota Estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Els Mossos d'Esquadra han detingut 8 lladres multireincidents a Barcelona amb 141 antecedents policials en un dispositiu contra els robatoris violents de cadenes. L'operatiu es va dur a terme el dijous 21 de maig entre les 2 i les 11 de la nit als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí en el marc del pla Campai-Càtena contra la multireincidència. En paral·lel, els Mossos també van denunciar 4 persones amb 105 antecedents i van identificar 52 més amb un acumulat de 661 antecedents. I parlem de Rodalies, ja que els usuaris de la línia R11 que connecta a Barcelona amb Portbou han iniciat una campanya de recollida de signatures per denunciar el deteriorament del servei de Rodalies de Catalunya. Sota la plataforma Ja n'hi ha prou reclamen que els trens de Rodalies regionals i mitja distància siguin gratuïts mentre no se solucionin les incidències. Manca d'informació i retards a les línies que asseguren pateixen diàriament des de fa gairebé 2 anys. I ens anem a Osona, el Lluçanès, el Moianès i el Bages, on la coordinadora Eix en Lluita, formada per moviments ecologistes d'aquesta zona, sobretot de la pagesia, han encès el debat contra el Pla Territorial Sectorial per a la implementació de les energies renovables a Catalunya, el conegut Plater. Una primera mobilització dut a terme avui a Vic ha de servir per consensuar el que asseguren que ha de ser una resposta organitzada per rebutjar aquest projecte. I parlem en clau política de Catalunya, ja que el patriotisme es demostra acordant i no bloquejant el país. Així ho assegura i ho fa servir com a argument el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha donat avui aquest argument per avalar els pressupostos aprovats amb el govern socialista en una entrevista a La Vanguardia. Precisament també en aquesta entrevista ha retret als socialistes la falta d'ambició nacional i social i a Junts prioritzar la confrontació per damunt la responsabilitat institucional. I ens anem a Girona, on un centenar de veïns d'aquestes comarques s'han concentrat aquest diumenge a la plaça de Vida Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Quim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. En cultura, a Lleida tanca aquest diumenge la 45a edició de l'Aplec del Caragol amb un nou balanç de rècord pel que fa a visitants. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis. I seguim en plana cultural, ja que Jordi Servall recull el premi Ernst von Siemens. És el primer músic català a rebre aquesta distinció. I per últim, ara a les 7 a l'Avinguda Maria Cristina, està previst que comenci la festa de celebració de la quarta Champions del Barça. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: Dones, amb Rim García.

0: Dones, us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres, les dones. Des de totes les vessants, creences i posicions que ens permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som.
1: Volem que sigui un programa interactiu i participatiu, en el que puguin tenir veu totes les dones. Ens agrada un programa on els homes també es vinculin, sumin esforços per conviure un més equilibrat.
0: Si voleu saber de què anirà el programa o tornar-lo a escoltar, ens podeu trobar al Facebook Dones Ràdio Arenys de Mar. Allà hi trobareu la publicació que farem cada setmana i el podcast dels programes emesos.
1: Un programa de dones, fet per dones, on tu pots sentir-te reflexada. Vols participar? Envia un missatge de veu al telèfon 667-182575. Parla'ns, explica'ns quin és el teu dia a dia, què et mou, on vas, què et ressona, què et preocupa, i amb una mirada de dona farem camí per anar trobant aquell lloc que és bo per a nosaltres, les dones. Dones compta amb un gran equip de col·laboradors. Ho podràs seguir cada dijous a partir de les 9 del vespre a Ràdio Arenys.
0: Us parla Rem Garcia, en el so tenim a Joan Bosch i avui, bueno, avui saluda Joan, evidentment. Joan fa que sigui possible el programa des de la cabina. I avui a Dones tenim a secció de Fent camí amb la Mònica.

0: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 26 01 i informa't. Estem al teu servei.
2: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
3: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
2: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
3: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
4: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
5: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
4: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
5: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
4: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: Hi ha un fenomen natural anomenat el foc de Sant Elm, que fa que apareguin resplendors blavoses a les puntes dels màstils, antenes o a les d'avions durant les tempestes elèctriques. Aquest fenomen es produeix quan l'aire al voltant d'un objecte s'ionitza per un camp elèctric intens, creant una petita descàrrega de plasma que sembla una llum que banya en l'aire. Els pilots i navegants de la mar l'han observat des de fa segles i l'associaven a la bona sort, ja que solia aparèixer just abans de tempestes potents, però sense descàrregues directes de llamp a l'objecte. La llum és similar a un petit llampec continu, però molt més estable i suau, amb una tonalitat blavosa o violàcia. Curiosament, tot i que és un fenomen elèctric, no sempre és perillós si es manté la calma i es respecta les precaucions. Científicament, el foc de Sant Elm és un exemple de com l'electricitat atmosfèrica pot manifestar-se de manera sorprenent i visualment poètica. A més, són tan intensos que poden ser fotografiats, però tan delicats que desapareixen en qüestió de segons. Aquest fenomen mostra que la natura pot combinar ciència i bellesa, fent que un simple objecte metàl·lic pugui brillar com un far misteriós enmig de la tempesta.
2: Els continguts més originals i variats, l'entreteniment més ampli, les propostes més lliures i democràtiques, totes sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant. Els esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
4: Molt bon dia a tothom. Sigueu benvinguts a la sintonia de Ràdio Arenys, a una edició més de la banda sonora de la nostra vida, intentant cada setmana que surtin a la llum records que segueixen ben vius a la nostra memòria, alguns, d'altres enterrats al fons, només necessiten una petita espurna per treure'ls a la superfície. I nosaltres volem ser aquesta espurneta, perquè la gent de l'època recordi, per exemple, que la pubilla de l'any 75 va ser la Maria Dolors Serrano i Navarro. Dit això, siguem ben educats. Bon dia, Anna Cucurull.
5: Molt bon dia, Montse Comí.
4: Bon dia, Joan Garcia, el nostre tècnic i director musical.
5: Molt bon dia, gràcies per recordar-te'n.
6: Los libros cuentan la historia. Yo mejor prefiero no hablar por no liar más la pelota, que ya no hay quien la quiera chuchu. Chutar. Claro.
5: L'any que encara ens acompanyarà unes quantes setmanes és l'any 1975. L'any dels pantalons acampanats, les plataformes impossibles i les botes camperes, les melenes amb molt de volum, les faldilles hippies i les camises estampades omplien carrers i discoteques d'un aire lliure i desenfadat. Tot plegat transmetia una sensació de rebeldia amable, de jovent que volia diferenciar-se i deixar enrere les modes més rígides de dècades anteriors.
4: Les parelles començaven a mostrar-se amb més naturalitat i menys complexos. Passejaven agafades de la mà, de la cintura o amb el braç al voltant del coll. En una època en què els costums començaven a canviar i la joventut volia viure l'amor amb molta més llibertat i espontaneïtat. El meu pare d'això en deia agafar-se del ganyot, allò, amb el braç al coll. Encara recordo aquelles festes on sonaven cançons com la que ara escoltarem, que posaven el fre després de tanta música disco, funky o rock. Arribava el moment màgic de la lenta. Els llums baixaven una mica, les parelles s'arrambaven ben juntes i entre abraçades tímides i mirades nervioses sovint acabava arribant aquell primer petó o aquella primera mossegadeta a l'orella que semblava fer-nos tocar el cel.
5: Nosaltres, en aquella època, saps com en dèiem?
4: Com?
5: Música lenta per la gent que va calenta.
4: Doncs això mateix, mai millor dit.
3: La banda sonora de la nostra vida. Any 1975.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: El tema Amore Grande, Amore Libero, el signa Il Guardiano del Faro, que en realitat és el pseudònim del compositor italià Federico Monti Arduini. Darrere aquest nom romàntic hi havia un músic i productor molt actiu als anys 70, conegut per crear peces instrumentals i temes d'estètica molt cinematogràfica i melòdica, dins del que sovint s'anomena pop orquestral italià. Arduini treballava amb una combinació molt característica per a l'època, orgues electrònics, especialment Hammond, primers sintetitzadors analògics com el Moog i capes orquestrals que donaven un aire molt expansiu i emotiu a les seves composicions. En aquest cas, Amore Grande, Amore Libero, de 1975, és un tema molt representatiu d'aquest estil i molt en sintonia amb la música romàntica i de pista lenta d'aquells anys.
2: Seguint amb la nomenclatura dels carrers d'Arenys, que ja sabeu que forma part d'un article publicat per Josep Maria Pons i Guri sobre el seu origen i evolució, publicat l'any 1974 a Vida Parroquial, avui ens fixarem en el carrer d'Amunt. El carrer d'Amunt formava part del baral conegut per Saboada i s'hi començà a construir en la segona meitat del segle XVI. Seguint el curs del vell camí ral, que procedent de Caldes d'Estrac, davallava d'Estfar, avui cementiri, fins a la Riera. A començaments del nostre segle XX se li donà oficialment el nom de Pi i Margall, figura del republicanisme, i a l'any 1939 el d'Andreu Guri. Però tots en seguim dient al carrer d'Amunt.
1: Jo penso, si hi ha un carrer d'Amunt, també hi ha d'haver un carrer d'Avall.
2: L'has encertat, perquè hi és.
1: Exacte. Hi ha alguna relació entre tots dos, a part d'estar un més amunt que l'altre? Evidentment, el carrer d'Avall està per sota, el carrer d'Amunt està per sota, per sobre. Doncs sí, sí que hi ha una relació, perquè el carrer d'Avall també està radicat al baral de Saboada, però aquest va per avall, com el seu nom indica. Tal com diu Pons i Guri, s'hi començaren algunes agrupacions de cases al segle XV, però no va adoptar la forma de carrer corrible fins iniciat al segle XVI. I va passar la carretera reial de Carles III fins al 1960. A començaments del present segle, diu Pons i Guri, és evident que és el segle passat, se li va donar el nom oficial de Doctor Robert i des de l'any 1939 el de José Antonio Primo de Rivera. Mira com el carrer ample. Però tothom en diu encara el carrer d'Avall. Acabada la dictadura, va desaparèixer a José Antonio i fins ara continua sent el carrer d'Avall.
0: La banda sonora de la nostra vida.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1975.
1: The Carpenters, el duet format pels germans Karen i Richard Carpenter, van constituir un so molt característic basat en harmonies suaus, arranjaments elegants i la veu inconfusible de Karen, que es va convertir en una de les més personals del pop de l'època. L'any 1974 van incloure la seva versió de Please, Mr. Postman, un tema que originàriament havia estat un èxit dels anys 60, interpretat per The Marvelettes dins l'òrbita del soul de Motown. Aquesta reinterpretació forma part de l'àlbum Horizon de 1975, un disc que consolida la seva etapa més madura i més sofisticada.
2: L'11 de desembre de 1975, en el ple municipal d'Arenys de Mar, el consistori va acordar per unanimitat i amb caràcter urgent la impugnació del pla viari. El regidor d'Obres Públiques, Joaquim Vives de la Cortada, va exposar que si el projecte d'autopista entre Arenys de Munt i Arenys de Mar arribava a executar-se, les possibilitats de creixement del poble quedarien greument limitades, ja que el traçat incidia directament sobre la topografia urbana i rural.
1: En el mateix debat, el regidor Joaquim Saurí va informar que el projecte es trobava en fase d'informació pública a les oficines municipals i que s'estudiava la possibilitat de modificar-ne el recorregut, és a dir, allunyar-lo una mica més de la costa, perquè el d'aleshores afectava una àmplia zona del terme municipal. També va posar sobre la taula la demanda de que l'autopista no fos de peatge i va obrir una comparativa amb altres territoris de l'Estat, especialment Madrid, on s'afirmava que les autopistes no eren de pagament, eren gratuïtes.
2: El text deixa veure una idea fonamental. L'autopista no és només una infraestructura de mobilitat, sinó una línia que reorganitza completament el futur del municipi. Quan el regidor Vives de la Cortada va advertir sobre la limitació del creixement, no parlava només d'urbanisme immediat, sinó de com quedaria tallat el desenvolupament natural del poble.
1: Un dels aspectes més reveladors del document és la tensió entre planificació i revisió. El traçat de l'autopista ja constava en un pla urbanístic de 1973, però el 1975 va tornar a ser objecte de debat i d'impugnació. Això vol dir dues coses. D'una banda, que els plans d'aquell moment sovint eren o poc tancats o revisables, i de l'altra, que la pressió del territori obligava a reobrir decisions ja preses.
2: En aquest mateix context apareix un element especialment significatiu: la comparació del sistema de peatges. La percepció que a Madrid les autopistes no eren de pagament, mentre que a Catalunya sí que ho eren, introdueix un discurs de greuges territorial que va molt més enllà del cas concret. No és només una qüestió econòmica, sinó una sensació recurrent d'infrafinançament i desigualtat que travessa dècades.
1: Jo diria que no era només una sensació, sinó que era un fet. Amb el temps, aquest projecte inicial es concretaria dins del desenvolupament de la futura autopista del Maresme, la C32, amb un traçat que acabaria travessant el corredor entre els dos Arenys. El resultat final no seria exactament el dibuix inicial dels primers projectes, que tiraven més cap a la costa, però sí que mantindria la mateixa lògica de fons: estructurar la mobilitat del litoral, condicionant profundament el creixement urbà i la relació entre municipis. Ara l'autopista, que està entre Arenys de Mar i Arenys de Munt, pues, no sé, jo la trobo correcta.

A les ordres, senyor. Ja ho sap, senyor. Sí, senyor. Re, sí, senyor. Re contra, sí, senyor. Senyor. No es preocupa el senyor. No em fa mal el

l'amo, senyor. A les ordres, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Que sí, senyor. Sí, senyor. Té la raó, senyor. Digui'm, senyor. Molt bé, senyor. Ja ho sap, senyor. A disposar, senyor. Sí, senyor. Manem, senyor.

Sí, senyor. Que sí, senyor. Sí, senyor. Senyor, està content el senyor? Puc marxar ja, senyor? Gràcies.

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: L'Ovidi Montllor sempre va saber convertir la quotidianitat en art i l'humor en una arma subtil però punyent. A Sí Senyor hi trobem precisament això, una fina ironia que darrere la cortesia aparent i el to gairebé amable amaga una crítica intel·ligent i molt afinada a certes actituds i dinàmiques socials.
2: El 27 de febrer de 1975, mort abatut a trets a Argentina, un home conegut popularment com el Sàtiro de San Isidro, un individu acusat de múltiples agressions sexuals i assassinats que havien generat una forta alarma social a la zona de Buenos Aires. El seu cas va ser àmpliament difós per mitjans de l'època i el nom amb què se'l coneixia responia més a una denominació popular i moral que no pas a una classificació criminològica informal.
1: Doncs, evidentment. I a partir d'aquí, el cas ens servirà com a punt de partida o com a punt de referència per entendre com han canviat les formes d'anomenar aquest tipus de criminals al llarg dels temps. A principis dels anys 70, especialment als Estats Units, comença a consolidar-se el terme serial killer, assassí en sèrie, que intenta definir amb més precisió aquells assassins que cometen diversos homicidis en moments diferents i amb patrons repetitius, diferenciant-los d'altres formes de violència criminal.

0: Aquest canvi de nomenclatura no és menor. Passem de termes populars i sovint carregats de judici moral o d'imaginari cultural, com a sàtir en alguns països, a una classificació més tècnica, pròpia de la criminologia moderna. I això ens obre una pregunta més àmplia. Com canvia la nostra manera d'entendre la violència quan canvien les paraules amb què les escrivim?
1: Doncs abans de que existís una definició moderna, com la que impulsa l'FBI a partir dels anys 70, el que avui anomenem assassins en sèrie ja existia, evidentment, però no s'interpretava com una categoria específica. Per exemple, pensem en Jack l'Esbudellador a Londres. Casos que avui encaixarien en aquest patró es descrivien com a monstres, bojos o desviacions individuals. I fins i tot al segle XIX, la criminologia primerenca de figures com Cesare Lombroso intentava explicar aquests comportaments des d'una perspectiva biològica o moral, parlant de criminals nats, una teoria que avui està totalment i àmpliament superada.
0: El canvi real va arribar quan va començar a estudiar-se el crim des del patró i no només des del cas aïllat. I és aleshores quan es consolida el concepte d'assassí en sèrie, com una eina d'anàlisi. L'FBI als Estats Units, especialment a partir dels 70 i 80, impulsa estudis per analitzar el comportament dels assassins múltiples i estableix el terme serial killer com a categoria operativa. Es defineixen com aquells individus que cometen diversos assassinats separats en el temps, en períodes de refredament entre crims. A Europa, en canvi, durant molt de temps l'enfocament va ser més jurídic i psiquiàtric que no pas l'estudi de comportament repetitiu. I la idea de perfil criminal modern no s'incorpora plenament fins a finals del segle XX, sovint influïda per la metodologia nord-americana.
2: La banda sonora de la nostra vida.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.
1: Aquesta cançó ens ha portat directament a la pista de ball dels anys 70 amb el grup nord-americà Casey and the Sunshine Band, una formació clau en el naixement del so disco i funk d'aquella dècada. Liderats per en Harry Wayne Casey, conegut com a Casey, van aconseguir un estil molt característic basat en ritmes marcats, energia festiva i tornades molt reconeixibles. El tema que hem escoltat és Boogie Shoes, publicat el 1975, una cançó que forma part de la seva etapa d'èxits i que reflecteix perfectament l'esperit de la música disco primerenca, pensada per omplir les pistes de ball amb un so directe, repetitiu i molt rítmic.
2: El 1975 es registra a Barcelona la primera observació en llibertat de la cotorra de pit gris, també coneguda com a cotorra d'Argentina. En aquell moment devia semblar gairebé una curiositat exòtica, un ocell petit, verd intens, amb el pit gris clar i una cua llarga, molt sorollós i extraordinàriament adaptable. Ningú no imaginava que, amb els anys, acabaria convertint-se en una de les espècies urbanes més visibles del país.
1: La seva expansió està molt relacionada amb el comerç d'animals exòtics. Moltes d'aquestes cotorres provenien de captivitat i, escapades o alliberades, van descobrir que el clima mediterrani els era molt favorable i que les ciutats oferien aliment abundant, pocs depredadors i espais ideals per niar. A diferència d'altres ocells, construeixen enormes nius comunitaris de branques, sovint amb palmeres, arbres urbans o torres elèctriques, i es converteixen ràpidament en part del paisatge quotidià.
2: Amb el pas dels anys, la cotorra de pit gris s'ha anat ensenyorint en carrers, places i parcs, especialment a Barcelona i a moltes poblacions metropolitanes, costaneres...
1: Per exemple, Arenys mateix.
2: Exacte, que en tenim un fotiment.
1: Sí.
2: Comparteix aquest espai amb coloms, garses, estornells i gavines, però sovint amb una actitud molt dominant. El seu comportament territorial i la seva gran capacitat reproductiva han generat preocupació perquè competeixen amb espècies autòctones pels espais de nidificació i pels recursos alimentaris.
1: Per intentar controlar-ne l'expansió, diversos ajuntaments i administracions han aplicat mesures al llarg dels anys. Retirada de nius, control de reproducció, limitacions en la tinença i comerç d'espècies exòtiques i seguiment de les colònies urbanes. Tot i això, revertir completament la situació és molt difícil perquè la cotorreta s'ha adaptat extraordinàriament bé al nostre entorn. El que el 1975 era una observació anecdòtica, avui forma part inseparable i sovint controvertida de la banda sonora diària de moltes ciutats catalanes.

0: Ràdio Arenys viatgem al passat, amb històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
1: Los Puntos van ser un dels grups destacats del pop melòdic espanyol de l'època, amb un estil molt identificable, ple d'harmonies vocals i melodies suaus però intenses. L'any 1975 triomfaven amb Llorando por Granada. La lletra juga molt amb la imatge llegendària i melancòlica de la Granada musulmana perduda. Amb el Moro de Granada fa referència simbòlica al darrer període andalusí i element per una ciutat embruixada per la seva pròpia història i bellesa.
2: El 27 de setembre de 1975 van tenir lloc els últims afusellaments del règim franquista. Aquell dia, 5 militars condemnats per tribunals militars van ser executats en diferents punts de l'Estat. 3 vinculats al FRAP, Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, i 2 d'ETA. Les execucions es van produir a Madrid, Burgos i també a Barcelona. A Barcelona, concretament, al polígon de tir de Cerdanyola del Vallès. El règim volia escenificar una demostració de força en un moment en què Franco es trobava molt deteriorat físicament i la pressió internacional contra la dictadura augmentava cada vegada més.
3: En relació amb 4 causes instruïdes per la jurisdicció militar per delito de terrorisme i d'agressió a Fuerza Armada, ha tenido conocimiento de las correspondientes sentencias y se ha dado por enterado de la pena capital impuesta.
1: El fet de que una de les execucions es dugués a terme a Barcelona, a Catalunya, no era casual. Catalunya era considerada pel règim un territori especialment sensible políticament i socialment, amb una forta tradició obrera, universitària i antifranquista. Executar-hi un dels condemnats tenia també una càrrega simbòlica. Deixar clar que l'autoritat del règim continuava vigent a tot l'Estat. Però l'efecte internacional va ser devastador. Les execucions van provocar protestes arreu d'Europa, retirada d'ambaixadors, manifestacions davant d'ambaixades espanyoles i condemnes de governs, intel·lectuals i organitzacions democràtiques. ETA ja la coneixíem, però i el FRAP? Exactament què era?
2: Doncs bé, a veure si ho sabem explicar una mica. El FRAP, Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, va ser una organització política i armada sorgida a començament dels anys 70 en el context de l'oposició al franquisme. Estava impulsada pel Partit Comunista d'Espanya, marxista-leninista, una escissió radical del comunisme oficial, i defensava la lluita revolucionària per acabar amb la dictadura. El seu discurs combinava ideologia marxista, antifranquisme radical i una voluntat explícita de confrontació amb l'Estat.
1: El FRAP va actuar sobretot en els últims anys del franquisme amb accions de protesta, agitació clandestina i també episodis de violència política, especialment contra les forces de l'ordre. El règim el va considerar una organització terrorista i va respondre amb una forta repressió judicial i militar. En el relat històric, el FRAP es troba en aquest espai complex de finals de la dictadura, i tant finals, només faltava un mes perquè es morís Franco, on convivien l'oposició política, la lluita clandestina i una escalada de violència en un context de fort tancament del règim.
2: El FRAP, com a organització activa i operativa, pràcticament queda desmantellat després de 1975, perquè arran de la repressió, el seu nucli militant queda molt tocat i desarticulat en aquell moment de màxima repressió final del franquisme. Com a estructura política vinculada al Partido Comunista Espanyol, va continuar existint de manera molt residual i simbòlica durant la transició, però ja sense capacitat real d'acció significativa ni presència destacada en el panorama polític. A finals dels anys 70 i principis dels 80, el seu paper és pràcticament testimonial.
1: Si us sembla, fem una petita pausa musical per escoltar un tema que ja ha esdevingut tot un clàssic. És Year of the Cat, l'any del gat, d'Al Stewart. que és un cantautor britànic que va trobar el seu gran moment a mitjans dels 70 amb un estil molt personal, entre el folk i el pop més sofisticat, sovint amb lletres carregades d'imatges i petites històries. L'any 1975 va publicar Year of the Cat, el millor àlbum que va fer mai, i aquest tema esdevindria la seva cançó més emblemàtica, amb una atmosfera molt cinematogràfica i aquella manera tan seva de convertir una melodia en un viatge.
0: Any 1975.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1975.
1: Després d'aquesta pausa, tornem a fer referència als últims afusellaments del franquisme. Les execucions del 27 de setembre de 1975 van desencadenar una reacció internacional immediata i molt contundent. Diversos governs europeus van condemnar els afusellaments, es van produir protestes davant d'ambaixades espanyoles en múltiples capitals i la imatge exterior del règim franquista va patir un deteriorament molt ràpid. En pocs dies, allò que el règim presentava com un acte de fermesa interna es va convertir en un problema diplomàtic de primer ordre.
2: La condemna no va venir només de governs i institucions polítiques, sinó també d'àmbits morals i religiosos. El papa Pau VI va arribar a demanar públicament clemència, sumant la seva veu a la preocupació internacional per les execucions. Aquest fet va amplificar encara més l'impacte del cas, situant Espanya en el focus de la crítica mundial i accentuant la sensació d'aïllament del règim en els seus últims mesos de vida.
1: Com a resposta a aquesta onada de condemnes internacionals, el règim va organitzar una gran manifestació de suport a Franco a la Plaza de Oriente de Madrid, l'1 d'octubre de 1975. L'acte tenia un clar objectiu polític i propagandístic: mostrar una imatge d'unitat interna i de suport massiu al dictador en un moment de forta pressió exterior. Milers de persones van ser convocades per escenificar aquest suport en un entorn altament controlat.
3: La manifestación celebrada en Madrid para protestar por la intolerable injerencia extranjera en los asuntos internos de España y mostrar la adhesión popular a Franco en el 39 aniversario de su exaltación a la jefatura del Estado fue el máximo exponente de las que con idénticos fines se celebraron en toda España.
2: Franco hi va aparèixer en una de les seves últimes grans intervencions públiques, ja molt debilitat físicament, en una imatge que avui es llegeix clarament com a final d'etapa. Tot i la posada en escena de força, el context general era el d'un règim que intentava resistir simbòlicament, mentre el seu final polític i biològic ja era imminent i es veia. Aquella Plaza de Oriente, més que una demostració de continuïtat, va acabar sent una de les últimes grans imatges d'un sistema que s'estava acabant. Feia temps que no se sentia parlar de la Plaza de Oriente. Mira que abans ens la posaven fins a la sopa, eh?
1: Doncs sí, sí, eh? Encara existeix avui, davant del Palacio Real de Madrid. Però ja ha perdut la forta càrrega simbòlica que tenia durant el franquisme, quan era l'escenari habitual de les grans concentracions de suport al règim. La manifestació de l'1 d'octubre de 1975, tot i presentar-se com una mobilització espontània, va estar fortament organitzada des de les estructures oficials franquistes.
2: I encara el van fer sortir com a mínim una vegada més, però estava ja a poques setmanes de la seva mort. Ho abordarem en una altra setmana. Ara, de moment, mestre, música. Música.

0: Lluís Llach és una de les veus fonamentals de la cançó d'autor catalana. Amb una trajectòria marcada per la poesia, el compromís, sobretot el compromís, i una manera molt intensa de transmetre emocions a través de la música. A mitjans dels 70, en ple context de finals del franquisme, les seves cançons esdevenen també una forma d'expressió col·lectiva i de mirada íntima alhora. El tema Escriu-me aviat forma part del disc Viatge a Ítaca, de 1975, que és un dels àlbums més emblemàtics de la seva carrera, inspirat en la idea del viatge com a metàfora de la vida i del desig de retorn, de comunicació i d'esperança.
1: The couple lived in Smolny Prospect 6 and began to travel widely together. From she took part as the professional ornithologist in an expedition organized by the Russian Geographical Society and led by her husband to Mongolia.
2: El 10 de febrer de 1975, a Leningrad, Unió Soviètica, mor la ornitòloga Elisabet Kozlova, una de les grans especialistes en l'estudi de les aus de l'Àsia Central i de les expedicions científiques soviètiques del segle XX. La seva feina forma part d'aquella generació de científics que van recórrer territoris immensos i poc explorats amb l'objectiu de catalogar i entendre la biodiversitat d'espais gairebé desconeguts per a la ciència occidental.
0: El seu treball més destacat es va centrar en l'avifauna de l'altiplà tibetà, és a dir, el conjunt d'espècies d'ocells que habiten una de les zones més extremes del planeta. Aquest altiplà, conegut com el sostre del món, se situa per sobre dels 4.000 metres d'altitud i es caracteritza sobretot per la manca d'oxigen, les temperatures extremes i uns ecosistemes molt fràgils. En aquest context tan hostil, només podien sobreviure espècies altament especialitzades.
2: Un exemple d'aquesta adaptació extrema són els galls de neu tibetans, ocells robustos que viuen en zones rocoses d'alta muntanya i que s'han adaptat a condicions on la majoria d'espècies no podrien subsistir. La seva curiositat principal és la fisiologia. Tenen un sistema respiratori especialment eficient que els permet viure i moure's en àmbits amb molt poc oxigen. I sovint es desplacen caminant més que volant per estalviar energia en un entorn extremadament exigent.
0: El treball de Kozlova va ser clau per documentar aquest tipus d'espècies i entendre com la vida s'adapta als límits físics del planeta. En un moment en què gran part d'aquests territoris encara eren científicament poc accessibles, les seves observacions van contribuir a posar ordre i coneixement en un ecosistema únic, on cada espècie és un exemple de supervivència al límit.
3: La banda sonora de la nostra vida.

0: I amb això marxem. Per avui hem desgranat prou records i hem escoltat cançons fantàstiques. Deixem-ho, doncs, aquí. Divendres que ve tornarem a les 11, com sempre, a la sintonia de Ràdio Arenys.
1: I pel cas que no pugueu escoltar-ho en directe, sempre teniu disponible el podcast a la web radioarenys.cat, des d'on podreu escoltar i també compartir. Només heu de clicar a la carta i buscar la banda sonora de la nostra vida. Doncs apa, a reveure i que passeu un bon i fantàstic cap de setmana.
0: Gràcies per estar amb nosaltres. Adéu-siau.
1: Adéu-siau.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.

0: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats: odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa número 36 o al telèfon 93 792 21 01. Centre Odontològic, el Rial.
1: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
2: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
1: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
3: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
4: A Més Que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
3: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
4: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 36 82 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
3: Més Que Salut.
4: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
0: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
5: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
6: Els satèl·lits de Júpiter. Actualment es coneixen 79 satèl·lits de Júpiter, dels quals destaquen els 4 més grans, descoberts de forma independent per Galileo i per Marius el 1610, Io, Europa, Ganímedes i Callisto, anomenats satèl·lits galileans. Són astres tan brillants que, si no fos per l'encegador Júpiter, es podrien veure a ull nu. Alguns d'ells són més grans que Mercuri. Giren en òrbites situades entre els 400.000 i els 2 milions de quilòmetres de Júpiter. Per dins de l'òrbita de Io hi ha altres 4 cossos menors, o grup de Maltea, de menys de 200 quilòmetres de diàmetre, que generen les partícules dels anells. Més enllà de l'òrbita de Callisto, es defineixen diversos grups de llunes irregulars. El grup Temisto, l'únic del seu grup situat a mig camí entre Callisto i el següent grup. Grup d'Himàlia, format per l'Eda, Himàlia, Listea i Elara. Himàlia, el major, té uns 170 quilòmetres de diàmetre. Probablement tots ells provenen del mateix cos dispersat a partir d'un impacte. Orbiten a una distància mitjana d'11 milions de quilòmetres de Júpiter. Grup de Carp. Està representat per un únic cos de només uns 3 quilòmetres de diàmetre, a 17 milions de quilòmetres de Júpiter i amb una òrbita molt inclinada. Grup de Nanké, format per Ananké, Praxídice, Jocasta, Harpàlice, Tione, Euante, Eupòria i altres menors. Circulen en òrbites retrògrades i bastant elíptiques, a distància de l'ordre de 20 quilòmetres de Júpiter. El major és Ananké, de prop de 30 quilòmetres de diàmetre. També podria ser un altre cas d'asteroide fragmentat. Grup de Carmé, un altre grup de petits objectes irregulars, el més gran dels quals és Carmé, de tot just 50 quilòmetres de diàmetre. Tracen òrbites retrògrades centrades al voltant dels 23 milions de quilòmetres de Júpiter. Grup de Pasiphae. Dos són els cossos dominants en aquest grup, el mateix Pasiphae, de gairebé 60 quilòmetres, i Sinope. Es troben a una distància semblant a l'anterior grup, però amb excentricitats i inclinacions orbitals diferents. Tots són retrògrads.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Els Mossos d'Esquadra han detingut avui diumenge un home de 44 anys a Juneda per suposadament haver agredit amb una arma blanca el seu company de pis, segons ha avançat el diari Segre i ha confirmat la CN. Els fets han passat en un habitatge del carrer Font, passat 5 minuts d'un quart d'una del migdia en el marc d'una baralla entre els dos convivents. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I aquest pont de la segona Pasqua ha estat marcat per la calor, que ha omplert aquest cap de setmana les platges i zones turístiques del litoral català, com ara S'Agaró o Badalona. Però una altra cosa que també marca en general els ponts és el trànsit. Precisament per ser pont a Barcelona es preveu que l'operació tornada, en ample majoria, sigui d'uns 300.000 vehicles entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de demà dilluns, amb un retorn parcial de vehicles al llarg de la jornada d'avui. Precisament aquest retorn parcial de vehicles, tot i que està sent un retorn tranquil, alguns accidents han complicat la situació. Repassem l'estat del trànsit amb el Servei Català de Trànsit, precisament amb Sílvia Del Amo. Bona tarda.
2: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquesta tarda de diumenge no hi ha gaires problemes, però sí accidents que estan entorpint la circulació i dificultant la mobilitat. És el cas d'una topada entre dos vehicles a la 2, a Jorba, en sentit Barcelona, un carril tallat i 3 quilòmetres de congestió. Un altre accident a l'AP7 Avinyonet del Penedès, en sentit Tarragona. Aquí hi ha dos carrils oberts, els vehicles accidentats i els efectius s'han col·locat al carril addicional, però hi ha 5 quilòmetres d'aturades en sentit Tarragona i 1 quilòmetre en sentit contrari per l'efecte Tafaner. En el cas de la C58 ja s'ha produït un accident a Barcelona sobre mateix del nus de la Trinitat cap a Rondes i Meridiana. Encara hi ha 2 quilòmetres i mig de lentitud, tot i que s'han retirat els vehicles. I apareixen retencions en concret, per exemple, a la C65, a Llagostera, entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro, cap a Girona. Us demanem, com sempre, que no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
1: A banda d'aquests accidents que estan entorpint la circulació, l'única nota negativa fins ara d'aquest pont ha estat la mort d'un motorista i a la tarda en una sortida de via a la carretera de Cuiformic, a Osona, al terme municipal del Brull. Amb aquesta víctima són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes. I anem en plana cultural, ja que el Camp de Mar de Tarragona reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada de Tarraco Viva. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. I en esports, ara mateix a les 7, a l'Avinguda Maria Cristina, ha començat la festa de celebració de la Champions femenina del Barça. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
3: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Ràdio Arenys.
1: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
2: Punta i Taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
3: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
2: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.

their voices. Cannot defeat.

0: Ràdio Arenys. Moonbikes a Arenys de Munt.
1: La teva botiga de bicicletes de referència.
0: Treballem amb les millors marques.
1: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
0: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
1: Finançament a 24 mesos.
0: Moonbikes.
1: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
0: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
1: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
2: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
3: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
2: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
3: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
2: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
3: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
2: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
3: Info i reserves al 93 131 1100.
2: Visiteu www.elportinyol.com.
4: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Accident de trànsit a Jorba, l'A2, on han mort dues persones. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït aquest accident entre una furgoneta i un turisme, amb el resultat de dues persones mortes i quatre de ferides menys greus traslladades a l'Hospital d'Igualada. Precisament, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit continua tallat un carril a l'A2 a Jorba, en sentit Barcelona, on s'ha produït lamentablement un accident mortal on han mort dues persones. En el cas de la P7, Avinyonet del Penedès, aquí hi ha hagut una topada també, i en concret hi ha dos carrils oberts. Justament s'han pogut ubicar els vehicles al carril addicional que hi ha en sentit Tarragona, però hi ha una forta retenció, en concret 5 quilòmetres, i en sentit contrari, en sentit Barcelona, per l'efecte de Faner, són en aquests moments 8 els quilòmetres que hi ha. S'està treballant també per retirar un vehicle bolcat a Vinyols i els Arcs, en sentit Barcelona, un carril tallat i un quilòmetre i mig de l'altitud, i en aquests moments a retencions, per exemple, la C31 a Santa Cristina d'Aro, en sentit Girona, 4 quilòmetres, i a la C32 a Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt cap a Barcelona, també una mica de l'altitud. Això és tot. Bona tarda.
1: Amb aquest accident que se suma al d'ahir, quan un motorista va morir ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformic, a Osona, al terme municipal del Brull, són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, en concret 18 de les quals motoristes. I obrim plana cultural i parlem de Lleida, que tanca aquest diumenge la 45a edició de l'Aplec del Caragol amb un nou balanç de rècord pel que fa a visitants. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis, que enguany han reunit 17.000 aplequistes de 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. I de Lleida ens anem fins a Tarragona, on el Camp de Mart reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada de Tàrraco Viva. Després de 28 edicions, el director sortint Magí Seritjol treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. I Jordi Savall recull el premi Ernst von Siemens. És el primer músic català a rebre aquesta distinció, un dels màxims reconeixements internacionals a una trajectòria musical. Hi ha en esports des de fa una hora a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona i a la festa de celebració del Barça per la seva quarta Champions femenina. En els resultats de Lliga, el Girona va passar de l'empat amb l'Elx, el Barça va perdre 3-1 i l'Espanyol va empatar amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
3: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra. Amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
1: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona tarda.
0: Repassem el més destacat de la jornada als titulars. Les reines d'Europa celebren aquesta hora la Champions.
1: Després de guanyar el quart títol europeu de la història, les jugadores i staff tècnic del Barça ho celebren aquest vespre a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona amb l'afició. Alexia Putellas, que encara no ha revelat el seu futur, ha estat escollida millor jugadora de la Champions. Per la seva banda, Ewa Peijor acaba màxima golejadora amb 11 dianes i totes dues formen part de l'11 ideal de la competició amb 3 blaugranes més, Mapi León, Patri Guijarro i Catacoll.
0: D'altra banda, dol a Girona pel descens a segona.
1: Els gironins van empatar a un amb l'Elx i consumen el descens de categoria després de 4 temporades a primera divisió. El futur de Mitchell, el del director esportiu Quique Cárcel i el de molts jugadors és incert, mentre part de l'afició gironina va demanar la dimissió de la directiva en acabar el partit. Pel que fa al Barça, acomiada la Lliga amb una derrota a Mestalla per 3-1 i l'Espanyol amb un empat a 1 contra la Real Societat i el futur incert a la seva banqueta.
0: Cruel final de temporada per l'Ona Sant Adrià.
1: El filial badaloní s'ha quedat sense ascens a primera federació femenina a la tanda de penals, tot i tenir un 4-1 a favor del partit d'anada de la final. L'Ona s'havia avançat amb un gol de cap de Balsera, però les basques ho han capgirat i han forçat la pròrroga amb gols al minut 84, 89 i 99. El Barça B serà l'únic equip català a la categoria femenina de plata, mentre l'Ona Sant Adrià, AM, Europa, Espanyol B i Barça C seran els 5 equips catalans a segona federació.
0: I definits els horaris del play-off d'ascens a segona divisió.
1: El Sabadell jugarà l'anada de la semifinal divendres vinent a les 9 al camp del Real Madrid-Castilla, que s'ha classificat amb una polèmica resolució d'un triple empat a punts amb Pontevedra i Baracaldo. La tornada a la nova Creu Alta serà també divendres a les 9 de la setmana següent, al dia 5 de juny. I pel que fa a l'Europa, debutarà diumenge vinent a un quart de 5 de la tarda a Can Dragó davant el Celta Fortuna. La tornada a Terres Gallegues serà el diumenge següent, 7 de juny, a la mateixa hora. I el Nàstic també respira després de salvar-se a l'última jornada.
0: I sis, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar un parell de partits que tenim en joc ara mateix en aquest diumenge 24 de maig de 2026. D'una banda, futbol s'està allargant el segon partit de la semifinal catalana del play-off d'ascens per pujar a segona federació. I és que aquest Badalona Ospi s'ha anat a la pròrroga.
1: Un Badalona-Ospi que han acabat els 90 minuts a favor de l'Hospitalet amb un resultat d'1-3 i de moment primera meitat de la pròrroga. Minut 92 continua el resultat d'1-3 a favor de l'Hospitalet.
0: Déu-n'hi-do, l'Ospi, com ho ha capgirat, perquè amb el 0-2 del partit d'anada el Badalona s'ha avançat els primers minuts amb un gol de Toni Larrosa. Semblava que estava sentenciadíssima ja l'eliminatòria amb 3 gols de marge per als badalonins, però l'Ospi ho ha capgirat o ha igualat i ha forçat aquesta pròrroga que ha començat ara fa uns minutets. I a tot això, en hoquei patins, nacional catalana masculina, play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Plata, segon partit de semifinals al millor de 3, juguen Noia B i Castellà amb Ràdio Sant Sadurní. Sergi Fernández, bona tarda.
2: Bona tarda, minut 8 d'aquesta primera meitat, un partit que ha començat amb més de 20 minuts d'endarreriment per l'endarreriment del partit previ, quan ara avança el Noia Freixenet. En aquesta darrera jugada, gol de Nacho Garrido a 16 minuts per arribar al final del primer període. S'avança el Noia, Nacho Garrido, en un partit molt intens i amb molt de nerviosisme en els primers minuts, on han vist ja dues targetes blaves, un per cada equip, i una targeta vermella al jugador del Castellà, Ferran García. Minut 8 d'aquesta primera meitat, s'avança el Noia B davant el Castellà en aquest primer partit de l'eliminatòria.

0: Vinga, són les 8 i 8. Comencem ja a repassar l'actualitat esportiva del cap de setmana, com fem cada dissabte i cada diumenge. Doncs aquí a l'Enjoc, a la teva ràdio local, amb tota l'actualitat esportiva del cap de setmana pel que fa als equips de casa nostra. Una actualitat esportiva que aquest cap de setmana està molt marcada per aquesta victòria a la Champions del Barça. Va guanyar 4-0 a l'Olympic de Lyon la gran final a Oslo i va conquerir la quarta Champions de la història del conjunt blaugrana, la quarta, a més, en 6 anys. Per tant, déu-n'hi-do la ratxa en els últims anys del gran dominador d'Europa, que és el Barça, i que a hores d'ara ho celebra l'avinguda Maria Cristina en una festa que ha començat ja fa diverses hores amb concerts i ja amb l'aparició des de les 7 de la tarda, al 7 del vespre, de les jugadores blaugranes a sobre de l'escenari on estan passant totes les jugadores i on estan fent alguns parlaments, càntics i passant-s'ho d'allò més bé. Una de les que ha parlat, evidentment, la capitana Alexia Putellas, tothom fixant-se en ella i aquest futur incert encara no ha revelat si continuarà o no al Club Blaugrana la pròxima temporada. Alexia, que a sobre d'aquest escenari, a l'avinguda Reina Maria Cristina de Barcelona, deia això.
1: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
2: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
1: Queda molt lluny, però si alguna cosa us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
0: Doncs Alexia Putellas demostrant una gran capacitat de dribbling també a l'hora de fer retòrica i a l'hora de parlar davant d'un micro quan li han preguntat per la final de Varsovia de l'any que ve per veure si li treien d'alguna manera si el seu futur continuaria lligat a l'entitat blaugrana o no. De moment no ha dit res encara Alexia Putellas respecte al seu futur. Un altre dels protagonistes que ha parlat, que ha fet parlaments en aquesta festa de celebració blaugrana per la Champions ha estat el tècnic Pere Romeu, que deia això.
3: Jo estic convençut de que som el millor equip del món, però hi ha una cosa que ens diferencia. Hi ha una cosa que ens diferencia respecte a la resta de clubs i és que tenim a la millor afició del món. Gràcies de tot cor. Gràcies de tot cor pel seguiment i per l'energia que ens transmeteu dia rere dia. Ahir vam fer algo històric. Aconseguir una Champions té un mèrit brutal. Aconseguir tots els títols té un mèrit brutal. Crec que tot això és feina de molts, molts, molts anys, feina de tenir moltíssim talent, feina de tenir moltíssim treball diari dia rere dia. Així que m'agradaria fer un aplaudiment col·lectiu per tota la gent que està involucrada en aquesta feina i en tots aquests títols. Gràcies.
0: Doncs Pere Romeu i Alexia Putellas que han volgut també valorar la feina de tot l'estaf tècnic que hi ha al darrere, de tota aquesta gent que és molta, que hi ha darrere les jugadores que no surten habitualment a les càmeres, no surten els seus noms, però que són també molt i molt importants. La festa blaugrana a la Champions que ha continuat avui diumenge quan la UEFA ha explicat que 5 jugadores del Barça formen part de l'11 ideal de la temporada en aquesta màxima competició europea. Són Cata Coll, que ahir va fer una final espectacular amb moltíssimes aturades de mèrit i que van ser decisives, Mapi León, Patrick Guijarro, Alexia Putellas i Eva Payor. Payor, que per cert acaba com a pitxitxi de la competició amb 11 dianes. Payor, que ahir jugava la seva 6a final de Champions, per fi l'ha aconseguit guanyar, havia perdut les anteriors. I Alexia Putellas ha estat escollida també millor jugadora de la Champions en aquests guardons individuals i col·lectius que ha entregat la UEFA al final d'aquesta competició de la Champions. Com dèiem, quarta Champions de la història, Göteborg 2021, Eindhoven 2023, Bilbao 2024 i Oslo 2026, després d'aquesta meritòria victòria per 4-0 davant l'Olympique de Lyon, un resultat segurament una mica enganyós, però el Barça va ser molt efectiu de cara a porteria en el tram final de la partit, amb doblet de Payor i un altre doblet també de Salma Parayuelo. Després de la partit, aquestes eren les primeres impressions. Minuts després, de la capitana Alexia Putellas, de Cata Coll, una de les grans protagonistes, i també del tècnic Pere Romeu.
1: Molt contenta, molt, molt feliç, difícil d'explicar, amb un buit molt gran també, causat per la felicitat, per aconseguir tots els objectius que ens hem marcat aquesta temporada. Molt, molt feliç per tothom, per tots els que formem part d'aquest equip, per cada un dels culers que s'han desplaçat aquí, pels que estan a Barcelona, perquè estan a Mollet, per suposat, que sempre m'ajuden, per totes les nostres famílies que han estat sempre, no sé, per tothom, molta felicitat. Representa que ho hem guanyat tot, que sempre s'ha de confiar en aquest equip, amb aquestes jugadores. Ha estat un partit increïble, m'ha sofrit, però teníem clar que guanyaríem. Avui dematí ho dèiem, que guanyaríem, i s'ha estat. Sí, al final el meu objectiu sempre és la porteria zero, així és com podem guanyar partits. M'encanten aquests partits, no poden ser pell de gallina, i són els partits que vull jugar sempre, però com dic, m'encantava d'ajudar en aquest equip. I, bueno, que el dinero no es todo.
3: Super emotiu, super emocionat. Gran partit de tot l'equip, la Cata ens ha salvat en algunes ocasions, hem seguit insistint després del primer gol, crec que hem tingut molt el control a la segona part, super, super content perquè això va de guanyar, encara que m'agradi molt el procés i tot, però va de guanyar i haver guanyat té molt, molt, molt de mèrit.
0: Doncs la gran alegria del cap de setmana, aquesta Champions de la Barça femení, la quarta de la història. La gran decepció ha arribat a primera divisió amb el descens del Girona. Ahir es va acabar la Lliga, últims partits pels tres equips catalans, que l'any vinent en seran només dos. Eric.
4: Doncs sí, uns resultats que van acabar amb Girona 1, Elx 1, València 3, Barça 1, Espanyol 1, Real Societat 1.
0: Doncs el Girona ho tenia tot a favor, jugava a Montilivi, necessitava guanyar l'Elx, amb això ja en tenia prou per aconseguir la salvació, però va acabar perdent, va avançar el conjunt il·licità la primera meitat, va empatar Arnau, només començar la segona, i ho va tenir el Girona, ho va provar un pal d'Alemar, a 10 minuts del final va estar a punt de capgirar el marcador i donar-li la salvació al Girona, però al final no va arribar aquest anhelat segon gol. I el Girona, que acaba baixant, Girona FM, Pau Villafanyer.
5: El Girona Futbol Club va confirmar ahir el descens a segona divisió després d'empatar contra l'Elx en un partit carregat de tensió i d'impotència a Montilivi. Álvaro Rodríguez va avançar els visitants a les acaballes de la primera meitat i va deixar l'estadi glaçat, però només començar la segona meitat, Arnau Martínez va tornar a encendre l'esperança amb el gol de l'empat. El Girona, però, va ser incapaç de trobar el segon gol, tot i la necessitat, i els minuts finals es van convertir en una cursa desesperada contra el rellotge, que va acabar sense premi. Només un travesser de Lemar a les acaballes va donar esperança en aconseguir el gol de la victòria. L'entrenador del Girona, Michel Sánchez, resumia la sensació després del partit.
6: L'equip no ha intentat. No puc dir res de cap jugador. S'han deixat tot. No s'ha donat per superar el partit i ja està. Hi ha moments que és veritat que en un any passen moltes coses, però hem estat fins al final en la situació de poder solucionar-lo i no hem estat capaços, només petits details, però la sensació és de frustració total.
5: Un Mitchell que no va confirmar ni desmentir la seva possible continuïtat. Es va tancar així una temporada marcada pels dubtes, la irregularitat i una caiguda que semblava impensable només fa un any. Ara el club haurà de reconstruir el projecte amb l'objectiu de tornar a primera com més aviat millor.
0: Doncs el descens que va provocar enuig, evidentment, a la grada del Girona i crits de directiva dimissió. Després del partit escoltàvem el president del Figeli.
7: No som tots aquí, no es tracta avui de assenyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això. Tocarà fer decisions dures i difícils, però és el que ens toca, és el que hem de fer.
0: Doncs molts ànims a la gent de Girona i tant de bo pugui tornar l'any vinent amb un projecte ambiciós i competitiu per recuperar aquesta posició a la primera divisió. El Barça, que va caure a València, 3-1, ja sense atenció competitiva, des que es va proclamar campió de Lliga, doncs ha patit un parell de derrotes al conjunt blaugrana les últimes setmanes. Va marcar Lewandowski el seu últim gol amb la samarreta blaugrana, avançava el Barça al minut 61, però després Guerra, Rioja i Guido, ja el temps afegit, doncs se'n sentenciaven al partit. Hansi Flick, després del partit, no estava content amb l'actuació dels seus homes i li preguntaven també per el possible retorn de Mourinho a la banqueta del Real Madrid.
8: Of course. Bueno, it's a coach.
9: I tant que estic preparat per Mourinho. És un entrenador rival i sempre estic a punt per tothom. No estic content de com hem acabat la Lliga, però això no afecta la valoració de la temporada. Avui hem vist moltes coses que podem fer millor i per mi és bo prendre nota i analitzar-ho. I està bé que els jugadors també reflexionin perquè no hem jugat bé. Ara podem marxar de vacances. Els desitjo el millor al Mundial i espero que tothom torni bé. Però quan tornem a començar la pretemporada continuarem el nostre viatge i necessito el 100% de compromís de tothom.
8: I need the commitment 100%.
0: Doncs les paraules de Hansi Flick. Després del partit també escoltàvem un parell de veus de jugadors blaugranes doncs que feien una mica balanç, ja no només del partit, sinó de la temporada. Són Gerard Martín i un dels capitans, Frenkie de Jong.
10: Hem fet molt bona temporada, guanyant dos títols. I bueno, sí que crec que bueno, sempre pot ser millor i sempre la volem millorar, però hem d'estar contents. I bueno, a ningú li agrada acabar la temporada amb una derrota com la d'avui. Però bueno, sí que és cert que la tendència pues, acostuma a ser relaxar-se una mica quan ja ho tens fet. No hauria de ser així, però bueno, en general crec que trec bona valoració de la temporada. A principi de temporada pues, ens va costar una mica més, però si alguna cosa té aquest equip és que mai deixa de treballar i superar-se, i crec que aquest any també pues, hem anat creixent molt durant l'any i bueno, al final s'ha vist que hem pogut acabar bé i tranquils la temporada. Sí, la primera sempre és especial pel que suposa, però sí, futbolísticament aquesta crec que ha sigut millor i bueno, espero que l'any que ve superar-la.
11: Sí, en Liga muy bien. Yo creo que hemos dominado en Liga, la hemos ganado, que es lo más importante. Hemos ganado la Supercopa y obviamente en la Copa del Rey y la Champions queremos más el año que viene.
0: I l'Espanyol, que va acabar la temporada amb un empat a un davant de la Reial Societat, es van avançar els bascos i Roberto ja a la segona meitat va aconseguir el gol de l'empat, un empat que deixa l'Espanyol finalment a la 11a plaça amb 46 punts en una temporada que ha estat complicada, però que al final ha acabat en final feliç amb aquesta salvació i ara amb el futur incert del tècnic Manolo González.
12: Que has de seguir, que les dificultats a la vida i a l'esport, en aquest cas, estan allà i has de mirar cap endavant. L'única manera de fer-ho és així, de ser positiu, de treballar, de creure i de tornar-hi i és l'única manera que, bueno, a mi la vida m'ha ensenyat això i és l'única manera de treure endavant les coses. Vull parlar amb Quique de Lucas abans del partit, hem sigut companys fa molts anys i em deia, diu, hostia, digo, es impresionante que lo hayáis sacado adelante con lo que habéis pasado en la segunda vuelta. Digo, cualquier equipo se hubiera caído, no hubiera competido al nivel que habéis competido, incluso a veces que no habéis ganado. Y bueno, que et digui així un jugador que s'estima l'Espanyol, que entra l'Espanyol i que té la trajectòria que té Quique de Lucas, pues és d'agrair, la veritat.
0: I una altra veu que hem sentit a les últimes hores de l'Espanyol, Carlos Romero, que marxa després de la sessió, i que deia això.
13: Bueno, la verdad es que particularmente muy bonito, ¿no? Tenía ganas de jugar el último en casa, despedirme después de dos años pues, que considero precioso delante de toda mi gente, que me canten así, pues significa mucho, ¿no? Para mí, habla de que he hecho las cosas bien, de que me tienen un cariño especial y la verdad es que me voy encantado. Sí, la verdad es que he intentado todo, ¿no? He intentado meter mi gol, pero bueno, despedirme con un gol, con una victoria hubiera sido increíble, lo he intentado, no podía ser, pero bueno, agradecido a toda la gente por estos dos años, sobre todo este último y la verdad es que darle las gracias.
0: 8 i 22 minuts i a la primera federació masculina, grup segon, última jornada, jornada de molts patiments, de moltes emocions, i que ens va deixar una triple bona notícia per als tres equips catalans gràcies a aquests resultats.
4: Tarazona 0, Sabadell 2, Europa 3, Eivissa 2, Hèrcules 1, Nàstic 1.
0: Doncs tenim salvació del Nàstic gràcies a aquest empat al camp de l'Hèrcules. Continuarà una temporada més a la primera federació masculina del conjunt tarragoní. I Sabadell i Europa que faran play-off. Tots dos, de fet, ja saben els horaris. S'han sabut aquest diumenge de les eliminatòries de play-off, recordem, a dues rondes. Les semifinals, ja amb rivals confirmats, el Sabadell jugarà davant del Real Madrid Castilla. Hi ha hagut polèmica al respecte de la cinquena plaça del grup primer, perquè hi havia un triple empat que es va resoldre d'una manera una mica ambigua. En qualsevol cas, divendres a les 9 al camp del Real Madrid Castilla, Real Madrid Castilla Sabadell, la tornada el divendres següent també a les 9 a la nova Creu Alta. No ha agradat gens això a Sabadell. En qualsevol cas, ahir, bona victòria a Tarazona per refermar la segona plaça. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
14: El Sabadell ha acabat la temporada amb victòria 0-2 al Municipal de Tarassona contra una Societat Deportiva Tarazona que amb aquest resultat, unit a la resta de la jornada, perd la categoria. El conjunt arlequinata jugava avui ser subcampió, ho ha aconseguit, amb dos gols en el minut 88 i 89, des de lluny, des de fora, de Javi López Pinto, que havia entrat des de la banqueta. Li serveix, per tant, per acabar per sobre del madrileño i per tenir el factor camp a favor en qualsevol eliminatòria. Ferran Costa, l'entrenador arlequinat, avui complint el segon partit dels tres de sanció que acumula, feia aquesta reflexió, aquesta lectura, aquesta valoració després de 38 jornades de Lliga i un Sabadell que l'acaba amb 68 punts.
15: Penso que l'equip ha estat molt seriós, molt, molt seriós, molt concentrat, que ens hem adaptat molt bé al que demanava el partit, que hem sigut molt rigorosos, que sabíem que nosaltres teníem coses en joc i coses importants, posar en valor la grandíssima Lliga regular que ha fet l'equip, l'equip menys golejat, amb millor diferència de gols, amb una puntuació que tres temporades doncs, possiblement et dona per ser campió, però hi ha hagut un equip que ho ha fet de matrícula d'honor, i nosaltres doncs, un cop més sempre mirant la part de on ens podem superar, molt orgullós dels jugadors i vamos, veure tot el desplaçament dels nostres aficionats és brutal, i tanquem una lliga regular excel·lent.
14: Era jornada unificada als dos grups, per tant, un cop acabat el partit del Sabadell, ja sabia l'equip de Ferran Costa el seu rival, o ho hauria de saber, i ho dic en condicional, perquè a Pontevedra han donat per fet que era l'equip de Passarón, però la normativa està escrita d'una manera tan ambigua que permet dues lectures, i el Real Madrid-Castilla serà el rival del Sabadell en aquesta lluita per l'ascens. En tot cas, una embolica que fa fort, bastant surrealista, un cop acabada ja la jornada. I si voleu sumar-hi un punt més, tot això per un gol del Pontevedra contra l'Avilés en el minut 12 d'afegit, perquè si no era un tercer equip, el rival del Sabadell, o hagués estat el Baracaldo.
0: Déu-n'hi-do. I diumenge vinent, a un quart de cinc a Can Dragó, Europa Celta Fortuna, la tornada l'altre diumenge a Vigo, a la mateixa hora, després del triomf ahir per 3-2 davant de l'Eivissa del conjunt de Dai Benítez.
16: A quatre partits estem del somni. Brutal, fa dos anys quan vaig arribar aquí ningú ens hagués dit que estaríem en aquesta situació, i la realitat és que per molt difícil que sigui o perquè érem el pitjor equip al principi, ara estem a quatre partits del gran somni, que és poder competir a segona divisió a la Liga Hypermotion. És que no hi ha paraules per això. Crec que m'agradaria sobretot agrair als jugadors i a tothom i a la gent que ha vingut, a l'esforç que han fet durant tot l'any per aguantar-nos, per viure i competir al 100%, sempre amb pujades i baixades, perquè sempre n'hi ha. Però crec que és un dia històric, hem aconseguit algo que quedarà una altra vegada escrit en una pàgina més de la història de l'Europa, i crec que això és algo molt gran que hem aconseguit.
0: Des de la 62-63 que l'Europa no jugava en play-off per intentar pujar a segona divisió. La mala notícia, Guillem Rodríguez, el lateral, es perdrà el play-off perquè ahir es va fer una fractura a la clavícula. Per cert, a minut 108 ja a la pròrroga en el Badalona 1, Hospitalet 3. Ara mateix, amb aquest resultat, seria el Badalona qui passaria perquè va obtenir millor classificació. 3 minuts i tornem aquí a l'enjoc.
17: La xarxa de comunicació local.
18: Salut Activa, perquè ja...
17: Ràdio Arenys.
18: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
19: Munt Bikes a Arenys de Munt.
20: La teva botiga de bicicletes de referència.
19: Treballem amb les millors marques.
20: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
19: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
20: Finançament a 24 mesos.
19: Munt Bikes.
20: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
19: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
20: Munt Bikes, perquè cada pedalada compta.
21: Marta.
22: Ei, hola, com estàs?
21: Superbé, cada dia em sento millor.
22: I el secret?
21: Doncs ho tens ben a prop.
22: Sí?
21: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
22: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
21: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
23: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: La gravetat no és exactament igual a tot arreu del planeta. Tot i que solem pensar que és una força constant, en realitat varia lleugerament segons la forma de la Terra, l'altitud i la distribució de masses sota la superfície. Un dels exemples més curiosos és la zona de l'oceà Índic, coneguda com l'anomalia gravitatòria de l'oceà Índic, on la gravetat és més feble del que seria normal. Això provoca que el nivell del mar sigui fins a uns 100 metres més baix del que tocaria. Aquesta anomalia es va originar fa milions d'anys a causa de moviments profunds del mantell terrestre i de les plaques tectòniques. Els satèl·lits moderns permeten mesurar aquestes diferències amb gran precisió, cosa que ajuda a entendre millor l'estructura interna del planeta. Encara que aquestes variacions no afecten a la vida quotidiana, són fonamentals per la geofísica i per millorar els models sobre l'evolució de la Terra.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a la teva ràdio local. En joc, amb Ignasi Trapero.

0: Dos quarts de nou del vespre, som els de l'En Joc, de 8 a 10, cada dissabte i cada diumenge a la teva ràdio local amb el bo i millor de l'esport català, que ens porta ara mateix també a Badalona, perquè l'OSPI continua apretant a minut 112, ja a la pròrroga. En queden 7 i mig aproximadament, més temps afegit. L'OSPI buscant el quart gol que el classifiqui per la gran final catalana, on ja espera el Cornellà. De moment, Badalona 1, OSPI 3. L'OSPI que ha aconseguit forçar aquesta pròrroga, aixecar el 0-2 en contra que portava del partit de Nadal, i ara està buscant el gol perquè, com dèiem, com que el Badalona a la Lliga regular es va classificar en millor posició, al final de la pròrroga, si acaben amb aquest 1-3, es classificaria el Badalona. No hi ha tanda de penals. Un gol de l'OSPI, això sí, ho canviaria tot. Seria l'OSPI qui es classificaria. De moment, 1-3, minut 113 ja de partit a la pròrroga, i l'OSPI que continua apretant. I a tot això, estàvem parlant de la primera federació masculina. Us havíem explicat ja doncs els horaris que tindran Sabadell i Europa a partir de la pròxima setmana a la semifinal del play-off d'ascens per pujar a segona divisió. I ens quedava per comentar també el partit del Nàstic, que va empatar un al camp de l'Hèrcules i va aconseguir la salvació in extremis a l'últim partit. Però el conjunt de Raoni respira i aconsegueix mantenir-se una temporada més a la primera federació masculina, tot i que era un equip que teòricament estava dissenyat i construït per estar a la zona alta. Ahir, en aquest programa, la nostra companya de Tarragona Ràdio, Tere Ortega, que parlava amb el capità, Òscar Sanz, que deia això.
1: La verdad que ha sido un partido muy complicado. Hemos estado por momentos en segunda red. Eso la verdad que es duro, pero bueno, nos hemos sabido rehacer. Al final pues los otros resultados han acompañado, pero lo que había que hacer era hacer nuestro partido. Creo que así ha sido. Ponemos fin a una temporada durísima desde el inicio, con muchos cambios. No hemos sabido rehacernos, pero la verdad que quitándome un peso de encima, porque al final creo que tanto el club como la gente, como vosotros, no os merecéis que este club o este equipo hubiera descendido. A partir de aquí, pues tomar otro camino y bueno, esperar que cambien las cosas para bien y lleguemos al fútbol profesional.
0: 8:33, parlem del play-off d'ascens a primera federació femenina. Avui s'ha jugat la tornada de la final. Ho portava molt bé Ona Sant Adrià, que anava amb un avantatge de 4-1, però el destí ha estat molt cruel per al filial del Badalona Women.
2: Un partit que ha acabat guanyant la Reial Societat B per 4-1 a l'Ona Sant Adrià, i els penaltis, després de la pròrroga, ha acabat guanyant la Reial Societat B.
0: Doncs un partit molt cruel, perquè com dèiem, guanyava 4-1 al partit d'anada d'Ona Sant Adrià, s'ha avançat avui 0-1, per tant, el marcador global era de 5-1, tenia 4 gols de marge al conjunt de Sant Adrià. Abans del descans ha empatat la Reial Societat B, però és que hem arribat al minut 84 de partit amb 1-1. Per tant, el conjunt de Sant Adrià tenia 3 gols de marge. Ha marcat en aquests últims minuts 3 gols la Reial Societat, l'últim al minut 99, i amb una posició bastant dubtosa de la jugadora que remata gol, han forçat la pròrroga. A la pròrroga ja no ha passat 3 més, i els penals ha acabat perdent una Sant Adrià, que per tant continuarà a la segona federació femenina. Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
3: L'Ona Sant Adrià disputava aquest matí el partit de tornada de la final de play-offs d'ascens a primera federació davant la Reial Societat B. A l'anada, les adrianenques havien aconseguit un valuós 4-1 a casa, un resultat que deixava molt encarrilat l'objectiu de l'ascens. L'eliminatòria encara es va posar més de cara quan al minut 35 Nerea Carmona va avançar l'equip entrenat per Miqui Olle, aprofitant una acció a pilota aturada després d'un córner. Amb el 0-1, l'Ona ampliava encara més l'avantatge global. Tot i això, l'alegria va durar poc, ja que en la jugada següent, Carlota Chacón va empatar el partit per a les donostiarres. Durant bona part del duel, l'Ona va saber controlar el marcador i el ritme del joc, però el tram final va resultar fatídic. Al minut 85, la Reial Societat B va fer el 2-1 i va sembrar el nerviosisme entre les visitants. 3 minuts més tard, arribava el tercer gol de les Xuri Urdi. I ja en el temps afegit, al minut 97, les basques van aconseguir el 4-1, que igualava l'eliminatòria i enviava el partit a la pròrroga. En el temps extra, cap dels dos equips va poder desfer l'empat global i l'ascens es va decidir des del punt de penal. A la tanda, la fortuna va somriure a la Reial Societat B, que es va acabar imposant per assegurar l'ascens a primera federació. D'aquesta manera, es tanca de la manera més cruel la temporada per a l'Ona Sant Adrià, un equip que al llarg del curs ha destacat per la seva solidesa col·lectiva i per un futbol ofensiu brillant que l'ha portat a quedar-se a només un pas de l'ascens.
0: Doncs el Barça B serà l'únic equip a Primera Federació Femenina l'any vinent, perquè recordem que aquest any tant la EM com l'Europa han baixat a Segona Federació Femenina, i per tant jugaran juntament amb Bona, Sant Adrià, amb Espanyol B i amb Barça C, que va pujar en aquesta Segona Federació Femenina. Vinga, i qui està intentant pujar a Segona Federació Masculina són quatre equips catalans que disputen la tornada de la primera eliminatòria. Continua la pròrroga, Eric, a Badalona.
2: Sí, de moment, minut 118, arribarem als 119 últims minuts de la segona meitat de la pròrroga i el resultat que continua igual, que ha acabat els 90 minuts principals del partit. 1-3, guanya l'Hospitalet.
0: Doncs amb aquest resultat el Badalona seria l'equip classificaria, ja ho diré, per la final catalana, on ja l'espera el Cornellà, que ha passat també a la pròrroga aquest migdia.
2: Cornellà 1, Vilanova i la Geltrú 2.
0: Doncs un guió similar al que ha passat en aquest primer partit, perquè el Cornellà havia guanyat 0-1 en el partit d'anada. El Vilanova ha guanyat 0-1 en els 90 minuts, ha forçat la pròrroga, només començar la pròrroga. Ha marcat el segon, però el Cornellà a última hora ha deixat el Vilanova sense premi en un molt bon partit del conjunt del Garraf. Canal Blau, Xavi Fernández.
4: La crueltat s'ha tornat a creuar en el camí del club de futbol Vilanova. Els de Genís Sant Pietro han guanyat 1-2 al camp del Cornellà, però acaben eliminats d'aquesta fase de play-off d'ascens a Segona Federació. Si ja venien amb la mosca rere l'orella després del partit d'anada, on només va haver-hi un equip buscant el gol, va ser el Vilanoví, i en canvi el Cornellà va acabar enduent-se el botí d'un 0-1, doncs avui gairebé tres quarts del mateix. És cert que els d'Ignasi Sanabra han estat una mica més protagonistes en la primera mitja hora de partit. Santi Guzmán ha tingut un parell d'aproximacions que perfectament podien haver fet avançar el Cornellà, però després la resta de partit ha estat un monòleg, possessió, joc, proposta ofensiva d'un club de futbol Vilanova que ha abordat el futbol, que ha tingut tancat a la seva àrea el Cornellà i que fins i tot ha trobat el camí del gol que tantes vegades li ha costat aquesta temporada aconseguir fora de casa. Ha marcat el 0-1 en l'arrencada de segona meitat i després de molta estona mereixent-ho i fent d'Isaac Vila el gran protagonista del Cornellà, evitant totes les rematades del Vilanova, ha acabat sent una centrada de Zurdín que ha rematat Joan Reventós a gol de cap. 0-1 pel Vilanova. Un 0-1 que enviava el partit a la pròrroga, però que, evidentment, no servia, perquè els vilanovins, al no haver-hi penals, haguessin quedat eliminats amb aquest marcador a favor del Cornellà. Una pròrroga que s'ha jugat contra 10, perquè Ot Serrano ha vist dues targetes grogues i ha deixat el Cornellà en inferioritat numèrica. Al primer minut d'aquest temps extra, una passada d'Àlex Frutos per Pol Gimeno acabava de rubricar la remuntada 0-2, i en aquesta pròrroga el Vilanova ha tingut tres ocasions claríssimes, mà a mà contra el porter, per fer el gol que hagués sentenciat la seva classificació. Però ni Joan Reventós, ni Joan Torrents, ni Albert Celma, ni sobretot Sam Ndiaye, en una acció de 2-1, han fet una doble paret amb Derek Cuevas, però ha acabat rematant desviat quan tenia el gol de cara. Totes aquestes oportunitats li han acabat marxant al Vilanova i el perdonar en una jugada aïllada amb el Cornellà amb prou feines passant del mig del camp, però en una falta penjada a l'àrea, la pilota li ha acabat arribant a Alejandro Pereira en un rebot i ha acabat marcant el gol que no evitava la derrota, però que sí permetia la classificació del Cornellà per aquesta fase final del play-off d'ascens. Crueltat absoluta per un club de futbol Vilanova que ha acabat dempeus, orgullosíssim de la temporada, però evidentment derrotat al veure escapçada la seva classificació per aquest pas definitiu de la promoció d'ascens.
0: Arribem ja en temps afegit al Badalona 1, Ospi 3. Ha tingut una falta directa ara l'Ospi a la frontal de l'àrea. Ha sortit fora. 3 minuts afegit té l'Ospi per intentar marcar el gol que capgiri l'eliminatòria. Si no marca, serà el Badalona qui passarà a la final davant d'aquest Cornellà. Els dos partits els estem podent seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. El d'aquest migdia, el Cornellà-Vilanova, després del partit hem escoltat diversos protagonistes. D'una banda, un jugador de cada, Marc Fernández, el capità del Cornellà, Joan Reventós, un dels golejadors del Vilanova.
5: Sabíem que era molt difícil. El Vilanova, per mi, és l'equip que millor juga a futbol de la categoria. Molta estona hem tingut ells la pilota, però bueno, al final hem lluitat fins al final i hem tingut la sort. A lo millor ens ha faltat això una mica durant la temporada, que a vegades hem patit de joventut, d'errors que es podien, que no passessin, i avui, pues, bueno, tot el contrari. Fàcil que passi, serà un partit difícil. Llavors, ara sobretot a recuperar, i ja dilluns, dimarts, ja començarem a veure el rival que ens toca.
6: Ara mateix estem molt fotuts, ho veiem molt a prop, hem fet tot el que havíem de fer. No s'ha acabat donant, però superorgullós dels jugadors, a tota la família que s'ha fet i res, no ens queda res a dir, ho hem donat tot al camp, no ha acabat sent al final, fotuts, però bueno, ens enduem això. El gol ha sigut una pilota parada aïllada i no ens han arribat en tot el partit pràcticament. Sí que és veritat que en un mes hauríem d'haver acabat de concretar, potser més calma els últims metres, però res a dir de l'equip. Hem fet el que havíem de fer i superorgullós de tots.
0: I en aquesta transmi a les teles locals i a la plataforma La Xarxa Més també hem escoltat els entrenadors, el del Cornellà, Ignasi Sanabra, i el del Vilanova, Genís Sampietro.
7: Vilanova ha fet un molt bon partit, no? Crec que la primera mitja hora és clarament per fer els dos per davant, era una mica la idea, no ho hem aconseguit fer, i al final ells en pilota són molt bons, no? I ho sabíem. I bueno, després del 0-1 emocionalment sempre és complicat, i després quan et quedes amb 10 doncs és aguantar, no? I quan et fan el gol sabíem que no podíem tornar a encaixar, ells ens han perdonat la vida i al final ho hem pogut guanyar. Sí, molt patida, no? Ells al final quan s'han posat per davant han començat a perdre temps, algo normal al futbol, i nosaltres hem estat estables, no? Al final és el que jo els deia, que al final no poden fer les declaracions que ells fan quan després surten i perden temps quan estan per davant, no? Però tot i així crec que l'equip mentalment ha estat molt estable i hem tingut el premi de passar l'eliminatòria.
8: És futbol, pot passar, crec que ho hem merescut moltíssim. Jo crec que tothom que hagi vist el partit doncs ho sap, i l'orgull d'haver-ho fet d'aquesta manera tota la temporada amb tots els daltabaix que hem tingut i no traicionar la proposta, al final és una victòria. Cadascú que s'ho prengui com vulgui, cadascú al final en el present no es dona compte, la gent li dona valor. Al final, guanyar quan no ho mereixes o quan desprestiges el com, l'alegria de guanyar és tan efímera que no ens treu de pobres a ningú. En canvi, el que he viscut aquest any amb aquesta gent, dona igual que acabis guanyant o perdent, perquè és etern i dura per tota la vida. Així que donar-los tota l'enhorabona als jugadors, també al Cornellà, que crec que han fet una gran eliminatòria, els desitjo el millor, i ja està, és futbol, i és l'esport, i és la vida, i és el bonic, no?
0: Doncs 8:42, el Cornellà, que ja té protagonista... Ja té rival, perquè ha acabat el partit de la Badalona, Eric.
2: Doncs sí, el partit que ha finalitzat per 1-3. Ignasi.
0: Doncs així ha acabat el partit. Podem escoltar a Ignasi Kerr, el davanter de l'Hospi, en aquesta transmissió televisiva que estem fent a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
9: Ja venies d'un parcial de 0-2 a casa, comences amb un gol, i sí que jo crec que és el millor partit que hem jugat contra el Badalona, ja no pel resultat, sinó més a nivell de sensacions també, que lògicament el resultat també, però, bueno, al final és un equipàs, sabíem on veníem, i res, 3-3, han quedat segons ara cinquens, bueno, és el que hi ha, no, ara ja no s'hi pot donar la volta, res, és un bon partit i a seguir.
10: Aprofito per comentar que just ara ha passat Marco Martínez per darrere seu i t'ha dit que bueno és este tio. Suposo que agrada que centrals de tal magnitud et tirin aquests piropos.
9: Sí. No, són molt bons centrals. Enrique, allà la Marco, són un equipàs. Jo crec que hem competit molt bé, no ens ha donat, però bueno, és que ells també fan les coses molt bé. Els tres partits que hem jugat contra ells, els tres han evitat que estigués participatiu. Potser avui ja ha estat el dia que he intentat més estar en contacte amb el joc. I res, no. Seguir i ja està. Felicitar-los, són un equipàs, han fet una lliga molt bona, no han pujat directe, però van quedar allà per una mala ratxa al final i, bueno, donar-los sort i que disfrutin del play-off.
10: Doncs moltíssimes gràcies, Ignasi.
0: Ignasi Kerr, el davanter de l'Hospi, avui ha fet dos gols més, un autèntic killer, un autèntic golejador, ja ho va demostrar quan jugava a la Lleida. I ho està demostrant també amb l'Hospi avui, amb dos gols que han acabat forçant aquesta pròrroga, però al final el Badalona ha aconseguit mantenir aquest 1-3 i, com dèiem, per la millor classificació de la Lliga regular, segon el Badalona, cinquè l'Hospi, el Badalona passa a la gran final que jugarà davant de la Cornellà. De seguida crec que podrem escoltar a Bermu, el jugador de la Badalona, l'hem vist al costat dels nostres companys de l'Aleix Blanc, però de seguida l'escoltarem perquè s'està endarrerint una miqueta perquè els jugadors del Badalona estan anant cap a un dels fons de l'estadi de Badalona per agrair el suport de l'afició escapolada que està celebrant d'allò més, ara també en pots de fum, aquesta classificació. I ara sí crec que podrem escoltar a Bermu, el jugador de la Badalona, ben content, un dels jugadors que està jugant darrerament, amb Miquel Azparra. Anem a escoltar-lo.
11: Aleix, no sé si...
12: Y nada, lo importante es que estamos en la siguiente ronda y a por el Cornellà.
10: I suposo que ja li teniu ganes al Cornellà, i més veient aquest ambient brutal que hem viscut avui de futbol català, tant per part de l'Hospitalet com del Badalona. Quin missatge d'optimisme enviaries a l'afició cara a aquest tram final de temporada?
11: Bueno, que siempre hay que confiar. A pesar de... Mira, nos empatan la eliminatoria, pero bueno, al final supimos sufrir y nos tenemos que quedar con eso. Hay que corregir errores, obviamente, pero bueno, cumplimos el objetivo y tenemos ganas de cumplir el objetivo de principio de temporada.
10: Doncs moltes gràcies, Sergio. Les paraules d'un dels capitans...
0: Doncs Sergio Bermúdez, el jugador de la Badalona, ben feliç per aquesta classificació per la gran final catalana, en aquest cas del play-off d'ascens de segona federació masculina. Serà Cornellà-Badalona. Recordem que després d'aquesta final catalana, el qui guanyi s'haurà d'enfrontar a un altre equip, en aquest cas el guanyador de la fase gallega de classificació de la del play-off d'ascens de segona federació. Però en qualsevol cas, a partir del pròxim cap de setmana, us ho explicaré en aquest programa, Cornellà i Badalona, que s'enfrontaran a doble partit per ser el campió català d'aquest play-off d'ascens a segona federació.
12: L'actualitat i la realitat de l'esport català a En Joc, amb Ignasi Trapero.
0: Vinga, 8 i gairebé 47 minuts. Vinga, més play-off d'ascens. En aquest cas, el play-off a tercera federació masculina. S'ha disputat ja l'anada de les semifinals i aquests són els resultats. De fet, les dues eliminatòries encara molt obertes.
2: Sant Mauro 0, Prat 1. Rubí 1, Poble Mafumet 1.
0: El Prat va guanyar 0-1 al camp del Sant Mauro, tornant a recuperar sensacions que, com a mínim, sempre dona una victòria després d'una final de Lliga una mica irregular. Precisament això feia referència al tècnic de la Prat, David Vilajoana, als companys del Prat Ràdio.
13: Bé, molt content, com us podeu imaginar. Aníem d'una travessia del desert i el millor partit per guanyar, que fos el primer de play-off. La primera part ens ha costat una miqueta ajustar. També és cert que l'equip ha anat agafant confiança a mesura que passaven els minuts, perquè, ja us dic, veníem de 5 partits perdents i, evidentment, hem agafat confiança a base de patiment, a base de metros, a base de córrer, a base de patir. Però, vaja, l'equip ha fet un pas endavant, jo crec, a nivell d'esforç, a nivell d'intensitat, a nivell de competitivitat. És el que ens està faltant en molts partits. No ens hem vingut a cap moment cap avall, hem mantingut un to alt. I, vaja, molt content pels jugadors, perquè ho estaven passant malament, tots ho estaven passant malament, i realment el grup s'ha fet fort i ens hem ajudat entre tots, i això ens ha fet tirar endavant. Sí, jo a la mitja part els he dit que havia vist un canvi substancial respecte als altres partits. El que es tractava, això sí, era pujar una mica més al nivell, i és el que hem fet. Calia reforçar l'equip, ja et dic, no, jo no sóc un gran psicòleg, però vaja, jo crec que l'equip per si mateix ha fet un gran esforç en nivell mental, perquè és un equip que venia de cops durs, i ni érem tan dolents llavors ni ara som tan bons, però hi ha molt més jugador del que molta gent es pensa.
0: Doncs content David Vilajoana per la victòria del Prat al camp del Sant Mauro, 0-1, la pròxima setmana tornada, i també tornada en l'eliminatòria entre el Rubí i Poble Mafumet. Ahir empat a 1, el vam poder seguir també aquest partit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Es va avançar la Poble, va empatar el Rubí amb un autogol, i després el veterà porter Rafa Leva del Rubí va mantenir viu a l'eliminatòria el seu equip amb moltes aturades. Xavi Vilagut, del costat de la Poble, llegia així aquest partit.
14: Sí, sí, sí, ens anem una mica amb un sabor agradolç, perquè crec que bé, el partit sí que ells l'han iniciat potser una mica millor que nosaltres, els primers 15-20 minuts. Nosaltres a poc a poc hem anat entrant al partit, hem tingut una miqueta més de control, hem llegit bé quan teníem que anar a l'espai i quan al peu, i jo crec que hem acabat bastant bé la primera part, amb l'avantatge al marcador, i bé, la segona part crec que ha estat totalment diferent. La segona part crec que ha sigut totalment el control nostre, i recordo que moltes oportunitats molt clares, moltes, no sé si 4 o 5, no sabria dir-te ara, però bé, aquí crec que ens ha faltat un pèl de tranquil·litat per definir una miqueta millor aquestes situacions, però bé, al final és una eliminatòria, sabíem que era de 180 minuts, i hem fet la primera part, i ara a la Pobla, amb la nostra gent, intentar redonir-ho.
0: I un altre play-off d'ascens a Lliga Elit, anada de les semifinals amb aquests marcadors.
2: Palamós 1, Viladecans 3, Igualada 2, Turó Peira 1.
0: Doncs el Viladecans ha sorprès el Palamós aquesta tarda, 1-3, Ràdio Palamós, Joan d'Aguilar.
15: El Palamós i el Viladecans han disputat el primer partit de la semifinal de la promoció d'ascens a la Lliga Elite amb victòria visitant per 1-3. El Degà s'ha avançat en el marcador gràcies a un penal transformat

0: Agafa el porter, xuta de camp a camp i bueno, el seu jugador fa angular-lo, però a partir d'aquest gol crec que l'equip canvia totalment la cara, ens venim bastant a baix i bueno, el més important és que de dos gols no se n'han anat, llavors la setmana que ve queden 90 minuts i hem de seguir aprofitant aquesta oportunitat que tenim mentre estiguem vius fins l'últim minut.
1: El Palamós Club de Futbol necessitarà remuntar en el partit de tornada per mantenir viu el somni de l'ascens a la Lliga Elite, un partit que es disputarà el diumenge 31 de maig a les 6 de la tarda.
2: I Igualada 2, Turó de la Peira 1, per tant també molt oberta aquesta semifinal en l'altra eliminatòria. Després del partit escoltàvem a Dani Andreu, el tècnic de l'Igualada, i del costat del Turó de la Peira, a Manu Gràcia.
3: Bé, doncs la sensació de que portem poc premi pels mèrits que hem fet. Jo crec que era un partit per guanyar-lo, inclús jo veia més a prop el 3-0 que el 2-1, però bueno, el futbol, i la veritat és que han aprofitat molt bé la seva ocasió, i res a dir, vull dir que ara doncs a anar al Turó a defensar aquesta petita avantatge.
4: Sabemos la dificultad de venir a Igualada, de ser entre los mejores locales de la categoría, con jugadores diferenciales. Nosotros hemos dividido la eliminatoria en mini partidos. Sabemos que a 180 minutos somos mejores y vamos a conseguirlo en casa, porque nosotros en casa somos un equipo muy poderoso y el objetivo es salir vivo de aquí. Al final, a la segunda parte nos han dominado, nos han cansado, nos han hundido. Pero bueno, el equipo no se rinde, el Turó nunca se rinde. Ya he visto cómo celebra el 2-1 como si fuese una victoria. Esto es el ADN de Turó, esta es la identidad que tenemos. Lo valoro como positivo. Al final sale vivo de una eliminatoria ante el equipo más poderoso del playoff. Y la vuelta del Turó, como se dice en lo tópico, 90 minutos son muy largos.
2: I parlem també de futbol sala, la Copa del Rei, decepció a les semifinals del Barça un altre cop des de la tanda de penals.
5: Barça 2, Jaén 2 i el Jaén, que es van dur aquesta semifinal als penals.
2: Ja havia perdut el Barça amb el Jaén als penals a la final de la Copa d'Espanya. El Jaén, per cert, avui s'ha proclamat campió. Javi Rodríguez, tècnic blaugrana.
6: Creo que el partido ha tenido dos caras. Creo que la primera parte debíamos de haber sentenciado la eliminatoria. Creo que lo justo en la primera parte hubiera sido un 4-1, un 5-1, porque recuerdo un chute de ellos que es una doble parada de Dida, que no recuerdo nada más, nosotros un larguero, el gol, varias jugadas que hemos tenido claras para meter y no hemos metido. Y luego la segunda cara es la de que bueno, hemos metido el 1-2 y cuando creo que podíamos darle un susto a ellos, a la siguiente jugada nos han empatado 2. A partir de ahí creo que el equipo lo ha intentado, ha peleado, pero al resultado justo y en el marcador justo con Jaén, pues compiten bien y al final la suerte de la lotería de los penaltis les ha vuelto a favorecer a ellos.
2: I a la primera femenina, penúltima jornada, l'alegria, la permanència del Mamut Les Corts, la tristesa, doncs el descens del Penyes Plugues.
5: Torcal 4, Penyes Plugues 0. Pollo Pescamar 2, Les Corts 2.
2: Doncs avui hem parlat amb el tècnic del Penyes Plugues, Jacob Bustamante, que ens deia això després d'aquest descens.
7: Ha sigut una temporada molt exigent, molt dura, no? Hem competit a primera divisió fins a les últimes opcions, no? Hem competit fins al final, ho hem cregut, portàvem dues victòries seguides que ens havien apropat a un objectiu que era molt exigent, no? Que tenia molt de valor. Hem competit amb gent professional, hem competit amb gent que té molts més recursos que nosaltres a nivell de, pues, òbviament, econòmics i plantilles, però també recursos en el dia a dia i instal·lacions, horaris, totes aquestes coses, no? Nosaltres estem molt orgulloses de la temporada que hem fet. Crec que el club també ho està. El club ha fet molts esforços per poder estar en les condicions òptimes, però és veritat que hi ha diferències que quan puges de categoria són molt difícils de salvar, i així ha sigut, no?
2: I a tot això, la capitana esplugina Pilar Ribas es retirarà dissabte vinent contra l'Alcorcón. I el Mamut Les Corts se salva, i això ens deia avui el seu tècnic, Nil Marco.
8: Molt contentes. Al final, evidentment, aconseguir la permanència doncs és una alegria molt gran, un objectiu pel que estàvem lluitant les darreres setmanes. Ha estat una temporada llarga, exigent, hem tingut algunes lesions, el nivell dels equips és alt i la permanència estava molt cara a nivell de punts, i amb l'empat d'ahir a la pista del segon classificat, anant perdent 2-0 el descans, doncs

0: doncs té molt mèrit. I és un punt que amb la combinació de resultats doncs, ens ha donat aquesta salvació. I res, estarem una temporada més a primera, a gaudir ara aquest darrer partit i a començar a pensar en la temporada vinent.
1: Doncs de moment, Mamut, les coses queda com a únic equip català a la primera femenina, però la setmana vinent dos equips més de casa nostra jugaran l'anada de les semifinals per pujar. El Rubí visitarà l'Almagro i el Linyola rebrà el San Fernando. Seran dues eliminatòries les que hauran de superar per aconseguir pujar a primera femenina. Vinga, ens aturem. Escoltem les notícies de les 9 i a les 9 i 3. Més esport aquí a l'Enjoc.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Ràdio Arenys.
4: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
5: A Més Que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
4: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
5: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
4: Més Que Salut.
5: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
6: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
7: Com pot ser, si sempre feu fotos?
6: Sí, però no són de veritat.
7: I si li regalem un reportatge?
6: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
8: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
9: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
10: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
9: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
10: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
3: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: A Islàndia existeix una celebració nadalenca única com els Yule Lads. Aquests són 13 personatges entremariats, fills dels gegants Grilla i Lepalowi, que visiten els nens els 13 dies previs a Nadal. Cada Yule Lad té el seu propi nom i personalitat, i cadascú arriba amb una nit específica per deixar petits regals o fer petites bromes. Els nens islandesos deixen les sabates a la finestra i, si han estat bons, trobaran dolços o petits presents en despertar. Si no, podrien rebre una patata podrida.
2: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Dues persones han mort en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a l'A2, a Jorba. Avui, a 6:15 de la tarda, segons informava el Servei Català de Trànsit. El sinistre també ha provocat 4 ferits menys greus que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Les causes de l'accident encara s'estan investigant. La via ha quedat parcialment tallada amb un carril tallat en sentit Barcelona. Amb aquestes dues víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes i 3 d'aquestes en accidents que han sigut en aquest segon pont de Pasqua. L'altre accident va ser la mort d'un motorista i a la tarda una sortida de via a la carretera de Collformic, a Osona, al terme municipal del Brull. I amb aquests són 18 els motoristes precisament que han mort, han perdut la vida a les carreteres aquest any. I l'operació tornada d'aquest pont encara, tot i aquestes dificultats, no ha començat, ja que es preveu que demà uns 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de dilluns. Per ara, repassant el trànsit, encara problemes, sobretot a l'AP7, arran d'un accident a l'altura de Avinyonet del Penedès, on encara hi ha 7,5 km de retencions. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge avui un home de 44 anys a Juneda per suposadament haver agredit amb una arma blanca el seu company de pis. Segons ha avançat el diari Segre i ha confirmat l'ACN. Els fets han passat en un habitatge al carrer Font, passat 5 minuts d'un quart d'una del migdia en el marc d'una baralla entre els dos convivents. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I de les Garrigues, a les comarques gironines, on un centenar de veïns s'han concentrat aquest matí a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Kim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents convocats per l'espai LGTBI han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. I anem en el seguiment plena de successos, ja que un dels impulsors de la fundació de la CECOT, Joan Antoni Pujals Vallhonrat, ha mort als 100 anys. L'empresari va estar vinculat amb el teixit industrial de Terrassa durant la seva vida, especialment dins del sector tèxtil. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha refredat les expectatives d'un acord imminent amb l'Iran. Si aquest dissabte deia a la xarxa social Truth Social que el pacte amb el règim dels ayatollahs estava ultimant, avui diumenge ha afirmat a la mateixa xarxa i ha demanat als seus representants negociadors que no es precipitin a un acord. I en plana esportiva, el Barça ha celebrat durant aquesta tarda a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona la seva quarta Champions del Barça femení. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
2: Bona nit, benvinguts a En joc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades. Cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat del bàsquet, de l'handbol, del waterpolo, de l'hoquei patins i de molts esports amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local. Albert García, la producció, i Roger Marca, el control de so. Avui és diumenge, són les 9, i això és En joc.

0: Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
1: Molt bé, Ignasi, què tal? Bona nit.
0: Molt bé, comencem parlant de bàsquet, i és que el Joventut prolonga la bona ratxa.
1: Els badalonins han derrotat el Burgos per 86-79, acumulant 4 victòries seguides a la Lliga ACB i continua en sisens. Derrotes intrascendents del Lleida 88-116 davant l'Andorra i del Girona 86-80 a Bilbao. I dissabte, victòria del Manresa a Gran Canària 80-87. Pel que fa al Barça-València, es jugarà diumenge vinent perquè els valencians disputaven aquest cap de setmana la final a 4 de l'Eurolliga.
0: En hoquei patins, el Vila-sana a un triomf de la final de Lliga.
1: Després de guanyar la Copa la setmana passada, les lleidatanes han golejat el Palau per 5-1 en el primer partit de la sèrie de semifinal al millor de 3. Lucia Guado, Elsa Salvanyà, Bea Gaete i Aina Florenza, que n'han fet 2 gols, han marcat els gols del Vila-sana, mentre Laura Puigdueta ha anotat el de l'honor del Palau. Dissabte vinent, segon partit a la pista del Palau.
0: Waterpolo, el Barceloneta colpeja primer.
1: El campió de les 20 últimes lligues de divisió d'honor masculina s'ha imposat al Sabadell per 17-13 i dissabte a Terres Vallassanes tindrà el primer matchball per revalidar el títol. Dimecres, Sant Andreu i Mataró començaran la final de divisió d'honor femenina també al millor de 3 partits.
0: I quàdruple ascens català a les fases d'ascens d'handbol.
1: A la fase d'ascens a plata femenina, el Sant Cugat puja després de guanyar els 3 partits de la fase d'ascens, derrotant avui el Ciudad Jardín. També puja a la mateixa categoria el Mataró, gràcies al triomf sobre l'Alcúdia per 31-27. I a la fase d'ascens a primera estatal masculina, ascensos també del Sant Martí Adrianenc i del Garbí Palafrugell. Qui no pujarà és el Granollers Atlètic, que va caure 30-26 a Oviedo en la tornada per pujar a plata masculina.
0: I gairebé 6 minuts, marxem de ronda. Una rondeta curteta perquè ja només tenim un partit en joc a aquesta hora de la nit de diumenge en hoquei patins nacional catalana masculina. Aquest play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Plata. Continua el partit entre Noia B i Castellà. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
2: Sí, que demà, bona tarda. Doncs sí, encara queda força temps. Minut 9 de la segona meitat, un partit que ha començat amb més de 20 minuts d'endarreriment. Un partit molt intens i molt entretingut, amb 10 gols ja, els que s'han vist. Domina el Noia, el conjunt local, per 7 gols a 3. Les superioritats numèriques estan marcant el guió d'aquest partit, sobretot a la primera meitat, després d'una vermella a Ferran García. En tan sols 2 minuts ha trencat el partit el Noia amb 4 gols. S'ha anat al descans amb un avantatge de 5-1. Ara mateix, a 15 minuts pràcticament per l'acabament del partit, domina el Noia 7-3 amb un Pau Andreu estel·lar, autor de 3 gols de l'equip.

0: Vinga, 9 i 7 minuts. Comencem la segona hora de l'enjoc i és moment de parlar de bàsquet. Lliga ACB, penúltima jornada. No ha jugat el Barça, que ha ajornat fins la pròxima setmana el partit davant del València, perquè els valencians estan jugant, o estaven jugant aquest cap de setmana, l'Eurolliga, la final a 4. Però sí que han jugat els altres equips, els 4 equips catalans. Tenim 2 victòries i 2 derrotes.
1: Bilbao 86, Girona 80, Lleida 88, Morabanc Andorra 116, Joventut 86, Burgos 79, Gran Canària 80, Manresa 87.
0: Doncs amb aquests resultats anem a repassar primer el que ha fet la penya, que és l'equip que ha jugat aquesta tarda, que acumula ja 4 victòries seguides i cada moment referma aquesta 6ª posició, encara sense descartar la 5ª plaça, perquè recordem que té encara un partit pendent. El Joventut, que ha guanyat a la Burgos, Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
2: Bona nit. El Joventut ha guanyat 86-79 al San Pablo Burgos en un partit intranscendent pel conjunt castellà, que ahir, abans de que jugués el partit, ja va conèixer que tenia la permanència al sac després de la derrota de Gran Canària. Això ha fet que el conjunt castellà arribés amb una tranquil·litat important i la intensitat s'ha notat en el seu joc. El conjunt verdinegre va aprofitar per dominar. Ho ha arribat a fer de 15 punts, tot i així. El Burgos s'ha acostat fins a 2 punts pel tram final. En un final ajustat, l'experiència i la qualitat dels jugadors verdinegres han acabat de decantar la balança. Dani Miret ha aprofitat per fer rotacions, perquè dimarts tornarà a haver-hi partit, la segona part del partit que es va suspendre contra Unicaja. La penya dominava de 20 punts i es va espatllar el videomarcador, que va obligar a suspendre el partit. La penya, per tant, jugarà dimarts i divendres tancarà la lliga regular a la pista del Bàsquet Girona. El Joventut encara pot ser quart a la lliga regular.
0: Doncs déu-n'hi-do, encara té opcions la penya. Encara hi ha molts partits pendents de diversos partits, de diversos equips, entre ells la penya, que té partits per recuperar. I a tot això, a la transmit precisament dels nostres companys de Ràdio Ciutat de Badalona, hem escoltat un dels jugadors de la penya, l'Ude Hakanson.
3: A ver, no ha sido nuestro mejor partido, pero creo que llevamos una buena racha, ¿no? Estamos ganando partidos, hemos ganado mucho fuera de casa ahora y en casa ahora preparándonos para el playoff, porque en casa hay que ganar, sí, sí. Para mí, no, yo creo que cada partido aquí es un lujo trabajar de esto y intentar ganar dentro de nuestra gente. Siempre vamos a full, puede ser que no sabes, no vas a full porque por diferentes motivos, pero yo creo que el equipo ha preparado y ha hecho un partido como cualquier otro para ganar.
0: Doncs victòria de la penya avui en aquest partit. Avui també ha jugat el Girona, ha plantat cara a Bilbao, però ha acabat caient. No hi ha manera d'acabar amb aquesta mala ratxa de les últimes jornades. Girona FM, Marc Tresserres.
4: Nova derrota del Bàsquet Girona, la quarta consecutiva, la 5ª en els últims 6 partits, en el qual l'equip, tot i que ha competit al Bilbao Arena, no ha aconseguit guanyar i ha perdut 86-80. Un maig molt igualat, de principi a fi, en què hi ha hagut diverses alternances en el marcador. El Girona ha començat molt bé a l'inici del partit, amb un 3-13 d'inici, però a poc a poc ha anat retallant diferències al conjunt local, gràcies sobretot al català Aleix Font, que ha acabat amb 12 punts i 2 triples. Al segon quart, el partit frec a frec també, i a la mitja part el marcador era favorable al conjunt de Jaume Ponsarnau, 40-39. El Bilbao vivint moltíssim des de la línia de personal d'inici a fi. El Girona, un pèl més encertat que altres dies en triples, es mantenia dins del partit, però sobretot gràcies a la feinada de Martínez Gueven, que al descans ja portava 15 punts amb 6 rebots ofensius. Al tercer quart, màxima igualtat. Cap dels dos equips s'ha desenganxat d'en el marcador. El Girona, gràcies a Nidam, ha aconseguit un petit avantatge de 4 punts. Tot i així, ha estat contrarrestat de seguida per, sobretot, els punts de Panzer, també, com dèiem, repetim, des de la personal. A l'últim quart, màxima igualtat, però comença molt bé el Girona, amb 4 punts consecutius de Gueven, que ha posat la màxima en el marcador. Era un 64-71 a 9 minuts pel final. A partir d'aquí, però, domini del Bilbao, que a poc ha anat retallant la diferència i ja, als últims minuts, s'ha posat per davant el marcador i ha tancat el partit amb un parcial de 10-2, favorable gràcies als 2 triples que han fet molt de mal del veterà escorta nord-americà Darron Hilliard. Així doncs, amb aquest resultat, tot i que el Girona ha competit, no suma la 14ª victòria i ho intentarà a l'última jornada, la setmana que ve, rebent a Fontejau el Joventut de Badalona, l'últim derbi català de la temporada.
0: I aquesta era la lectura que feia de la derrota Moncho Fernández.
5: El partido ha discurrido entre errores de uno, aciertos del otro y viceversa. Pues ha llegado a, usando el símil ciclista, a la escapada buena, ¿no? A ver quién la cogía. Y bueno, pues yo creo que la ha cogido Bilbao, ¿no? Nuestros últimos lanzamientos, en los últimos tres minutos, pues se han ido fuera. Y sin embargo, pues Bilbao ha tenido acierto para hacerlo. Hemos tenido errores durante el partido, claro que sí, ofensivos y defensivos, pero a nivel, yo creo que esfuerzo y lucha y demás, yo creo que el equipo está muy bien.
0: I durant la derrota avui de Lleida, tot i que ja estava salvat, davant de Morabanc Andorra, que sí que es jugava a les garrofes. Gerard Encuentra, tècnic lleidatà.
6: Jo crec que en els cinc primers minuts nosaltres hem sortit amb bona energia, amb bona mentalitat, movent bé la pilota, amb bona tensió competitiva, amb bona mentalitat, però a la que hem rotat una mica s'ha acabat l'equip, no? Crec que ens han fet 25 punts en 5 minuts al primer quart i a partir d'allí pues, l'Andorra sona creient, ha estat molt més seriós que nosaltres, a la mitja part ja portaven 15 rebots més que nosaltres, han estat molt encertats, han jugat amb més energia que nosaltres, no? I nosaltres, pues, si no juguem amb l'energia o amb la tensió competitiva, com podia passar avui, perquè no teníem pues, un objectiu clar a la vista, i l'altre equip sí, pues, nosaltres som, sense aquesta actitud o sense aquesta energia, pues, som un equip justet.
0: I ahir, victòria del Baxi Manresa, a la pista del Gran Canària, a Ràdio Sallent, Pol Farell.
7: L'equip de Diego Campo ha firmat un gran partit d'inici a fi per sumar un triomf de molt mèrit al sisè en els darrers 8 partits. El Gran Canària, que jugava a la permanència, ha mostrat un baix nivell col·lectiu i s'ha apagat en els moments importants. Després d'un primer període igualat, els del Bages han acabat millor el segon quart, però van deixar el descans amb el més 7, una diferència que s'ha ampliat a l'inici del tercer període amb 3 tibes consecutius i que semblava definitiva. L'equip local tirava de talent per intentar retallar distàncies i creure una difícil remuntada, però davant es trobava amb una manera sòlid que, sense la pressió que tenia el Gran Canària, jugava amb una gran confiança. En el tram final, ha pujat l'encet dels Canaris, però els del Bages han sentenciat el duel amb caràcter. El jugador més destacat ha estat David Duke Jr., autor de 16 punts a la segona part. Diego Campo feia una valoració del partit.
8: El tercer quart hemos ido a más. Hemos jugado sin meter de 3 puntos. Es muy difícil tirar de 3 puntos los tiros que queremos por la defensa que hace el Gran Canaria, que aísla mucho el bloqueo directo en el 2 contra 2 y no dan ayudas. Y bueno, no hemos podido correr y no conseguir esos triples, y los triples que hemos conseguido pues no hemos estado sólidos. Sin embargo, hemos estado muy bien penetrando en unos contra unos, penetrando en el bloqueo directo y sacando faltas, porque vas hasta ahí adentro y hemos estado muy bien. Yo creo que hemos ganado en un campo difícil, en una situación muy difícil para Gran Canaria, que se jugaba todo hoy, bueno, con solvencia. Yo estoy muy contento con la actitud del equipo, que hoy ha vuelto a demostrar que jugando en equipo, no individualmente, jugando en equipo, pues se puede competir y competimos muy bien en la Liga CB.
7: Ara, el Baxi Manresa ja pensa en l'últim repte de la temporada, que serà divendres que ve davant el Real Madrid en el Congost.
0: Vinga, i un parell de punts més de bàsquet. A la fase d'ascens de Lliga Femenina Challenge, el GEC no va poder completar la remuntada davant de Lleó.
1: GEC 62, Lleó 66.
0: Doncs ja portava un desavantatge de 16 punts del partit d'anada. Va estar per davant a la primera meitat de la GEC, però al final el Lleó va acabar imposant el seu potencial. Pau Fuster, tècnic del GEC, llegia així l'eliminatòria.
9: Un partit, no?, que sabíem que seria molt complicat, que León faria una mica el mateix que vam fer en el partit d'anada, intentar ser molt, molt físiques, intentar castigar-nos molt el rebot ofensiu perquè nosaltres no tinguéssim el ritme ofensiu que ens agrada tenir. I penso que hem fet una molt bona primera part. Penso que hem sigut molt, molt solvents a la primera part, respectant el nostre pla de partit en tot moment. Però potser sí, no? Doncs que una altra vegada el que és la sortida de tercer quart, doncs aquí el seu físic i potser la seva rotació una mica més llarga, no? La seva tipologia de jugadores, això, no? Doncs molt físiques, ens han tornat a castigar. I ens ha costat trobar les situacions que hem trobat a la primera part per anotar. I a partir d'aquí, no, doncs, elles ens han anat aixugant la diferència i bé, al final no ha sigut possible guanyar el partit i, evidentment, doncs, tampoc remuntar l'eliminatòria. Tot i així, marxo content del partit de l'equip. Penso que no, hem acabat la temporada sent reconeixibles, que una mica és el que volíem, i tot i no haver aconseguit, no, doncs remuntar aquesta eliminatòria, crec que la temporada de l'equip és molt bona i és per estar molt, molt contentes i molt orgulloses del que hem fet.
0: Sí, senyor, a felicitar a la GEC perquè ha fet una molt bona temporada, i també han fet una molt bona temporada el Samà Vilanova, que puja a tercera FEP masculina. Canal Blau, Xavi Fernández.
10: Temporada històrica pel Club Bàsquet Samà de Vilanova i la Geltrú. Ahir va certificar l'ascens a tercera federació. La setmana passada ja ho podia haver fet, però Rabia Lartés, que ha estat indubtablement el millor equip de Supercopa, no va poder fer-ho, però tenia dues oportunitats més, i en el primer matchball, oportunitat que han agafat amb les dues mans els d'Adrià Pinyol. Victòria ahir davant del Martinenc per 94-89, i per tant, segona plaça assegurada, a falta d'una última jornada, que serà de tràmit. La posició, a més, t'assegura l'ascens a tercera federació. Mai abans el club vilanoví ni cap de la comarca del Garraf havia jugat en categoria estatal. Un partit, a més, complicadíssim, on els del Guinardó van anar molts minuts per davant en el marcador, però on en els minuts finals van aparèixer aquests jugadors de talent que té el Club Bàsquet Samà, i que després d'èpoques fora de la comarca, en altres clubs, en altres projectes, aquesta temporada han aconseguit tornar a repatriar. Damián Jiménez, Arnau Carreras, Jaume Fanca, precisament Jiménez, amb dos triples fonamentals, va permetre que el Club Bàsquet Samà acabés fent el passet endavant definitiu i aconseguint, com dèiem, aquesta victòria final davant del Martinenc per 94-89. És la cirereta, una temporada històrica i segurament també un pèl inesperada. Ho reconeixia un dels membres del nucli dur del vestidor, Sergi Liao. Forma part d'aquest grup de jugadors formats al propi Samà o en clubs de la comarca del Garraf, i que aquesta temporada han fet un salt qualitatiu i millorable que acaba amb tots ells a tercera federació. La recepta de l'èxit, ell mateix ho diu.
11: No té gaire sentit lo d'aquest any. Tots ens preguntàvem a principi de temporada, doncs, on aniria això. Si et soc sincer, les sensacions eren, doncs, que seria un any on havíem de lluitar per... Sabíem que teníem opcions a fer un any un bon campionat, però en cap cas ens imaginàvem. És que al final hem perdut 6 partits en tot l'any. I bé, crec que és una recompensa, no, aquest any. Portem molts anys junts, el nucli del grup. Al final som un grup d'amics que estem competint contra gent, pues, que té aspiracions algunes i que entrena molt físicament. Els d'avui, per exemple, no hi havia persona que no baixés de l'1,95. Però bé, som un grup molt maco, gent, bona gent, i al final això al camp es nota.
10: No és una qüestió d'una sola temporada, és la recompensa a una manera de treballar, a una idea i a un projecte, aquest del Club Bàsquet Samà, que va més enllà del que ha passat aquesta temporada sobre la pista, però que al final, a nivell de resultats, ha tingut, com dèiem, aquesta recompensa immillorable. L'ascens a tercera federació, que gaudiran la temporada vinent.
0: Vinga, 9 i 20 minuts. Us dèiem fa un momentet que el Badalona és el rival ja del Cornellà a la final catalana d'aquest playoff d'ascens a segona federació. Ha hagut de patir, però el conjunt escapulat ja és en aquesta final. Ramon Duran, Ràdio Ciutat de Badalona, bona nit.
12: Què tal? Molt bona nit. Doncs així és, eh? Quin patiment a l'estadi municipal. No s'ha resolt això fins a l'últim minut pràcticament de la pròrroga, i al final, doncs, la millor classificació li ha donat el passi a la segona eliminatòria al Badalona. Un Badalona que ha estat superior a la primera part, on, malgrat que el marcador ha indicat un 1-1 al descans, és cert que l'equip de Miquel Azparren ha disposat de grans ocasions, fins a 4, diríem, a banda del gol de Toni La Rosa, que ha inaugurat el marcador, per poder marxar al descans amb una renda que pràcticament deixés tancada l'eliminatòria. Però aquest 1-1 ho ha deixat tot obert. Evidentment, l'Hospi ha arriscat a la segona part, s'ha trobat amb un segon gol d'Ignasi Kerr cap al minut 70, doncs, que l'ha posat pràcticament a un sospir d'empatar l'eliminatòria, i tot seguit ha arribat un error del porter del Badalona, Carlos Azón, que li ha, pràcticament, literalment, li ha regalat la pilota a Kerr, que no ha perdonat per fer el tercer, i d'aquesta manera, doncs, ha posat emoció. Un Badalona que en aquells moments estava contra les cordes, l'Hospi, que cada cop ho veia més clar que podia capgirar l'eliminatòria de ple, i al final, doncs, ha arribat amb una estira i arronsa als 90 minuts, doncs, que han donat el passe a la pròrroga, no? El temps afegit. En el temps afegit, l'Hospi ha continuat dominant, ha volgut portar el ritme del partit. És cert que no hi ha hagut grans ocasions per marcar el Badalona en algun contracop en superioritat. No ha estat fi en l'última passada i al final, amb l'emoció que hi havia amb aquest ull a les graderies, tant per una afició com per l'altra, amb l'afició de l'Hospi embogida i l'afició del Badalona, que no ho veia clar, doncs ha arribat amb aquest 1-3 que li ha donat la possibilitat al Badalona d'accedir a la segona eliminatòria amb molt de patiment.
0: Gràcies, Ramon. Bona nit.
12: Adéu.

0: Avui 23 minuts, vinga, parlem d'handbol. A la Lliga de Sobal, a Barça i Granollers van guanyar els seus partits divendres, però pel que fa a fases de descens, o en aquest cas divisió d'honor plata masculina, en aquest play-off descens permanència tornada, al Granollers li van remuntar la renda que teníem.
1: Oviedo 30, Granollers Atlètic 26.
0: Doncs havia guanyat d'un, per tant, el Granollers Atlètic que no aconsegueix l'ascens a plata masculina. Qui sí que ha aconseguit ascens, en aquest cas a la plata femenina, són Sant Cugat i Mataró.
1: Ciudad Jardín 26, Sant Cugat 27. Mataró 31, Alcúdia 27.
0: Doncs han aconseguit aquests ascensos d'una banda al Mataró, que ha derrotat l'Alcúdia. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
2: El Joventut Handbol Mataró ja és equip de divisió d'honor plata femenina després de derrotar l'handbol l'Alcúdia a la final de la fase d'ascens disputada aquest diumenge a Tarazona. Partit molt igualat, amb diverses alternatives i que no s'ha resolt del tot fins als últims 5 minuts. Les mataronines partien amb el desavantatge d'haver tingut un dia menys de descans que no pas el conjunt valencià, amb l'afegitó, a més, d'haver patit fins als últims segons del partit de dissabte contra el Màlaga Costa del Sol per aconseguir el passi per a la final. L'equip mataroní ha començat malament, desubicat i sense ritme. El 2-0 inicial de les valencianes deixava ben clar que el partit no seria precisament un passeig. Sortosament, el Joventut ha sabut sobreposar-se a aquest mal començament i ha aconseguit equilibrar la situació. A partir d'aquí, el partit ha entrat en un bucle d'empats i mínims avantatges de les valencianes que en tot moment portaven la iniciativa. Al voltant del minut 10, l'Alcúdia ha fet un pas més i ha sabut obrir una escletxa en l'electrònic arran del 9-6 i del 10-7. El Joventut ha remuntat la situació i al voltant del minut 25 ja havia capgirat el marcador amb un avantatge de 2 gols, 12-14, que s'ha convertit en 4, 14-18 al final del primer temps. A la represa, l'argument del partit s'ha invertit perquè ha estat l'Alcúdia el que de mica en mica ha neutralitzat l'avantatge de les mataronines fins a col·locar-se novament per davant el marcador, 25-24, al voltant del minut 18. I és aleshores quan ha vingut el moment clau que ha decidit el partit. El Joventut ha reaccionat i amb un parcial de 0-4 en els 7 minuts posteriors ha capgirat la situació. A 5 minuts del final, les de David Verdugo gaudien d'un marge de 3 gols a favor, 25-28, que només calia administrar amb el cap fred per assegurar-se la victòria. I així ha estat. A més, un parell d'accions de l'ala dreta mataronina Matenent Traore han acabat eixamplant el marcador fins al que ha estat el resultat definitiu. Handbol l'Alcúdia 27, Joventut Handbol Mataró 31.
0: Doncs ascens pel Mataró i ascens també a Sant Cugat en la seva fase d'ascens que jugava a Renteria, Cugat Mèdia, Joan Garcia.
3: El primer equip femení de l'handbol Sant Cugat ha fet història. Assoleix per primera vegada l'ascens a Divisió d'Honor Plata, tercera categoria estatal, i ho ha fet en un èxit sense precedents amb una final disputada a Renteria, Guipúscoa, amb un equip que ha quedat invicta i campió de la fase sector. I és que les santcuatenques han superat l'RK Navarrés per 21-29. Això va ser divendres. Dissabte, l'anfitrió, l'Erenja Vitec, per 19-27. I avui, en una final, entre tots dos conjunts que no havien perdut cap partit, ha superat l'Alfarnatejo Ciudad Jardín de Màlaga per un ajustat 26-27. El primer temps ha finalitzat amb avantatge del conjunt andalús per 13-12, però a la represa l'handbol Sant Cugat ha estat més encertat en els metres finals i d'aquí el resultat final. Les santcuatenques que competiran la temporada vinent a la tercera categoria estatal en un nou èxit del conjunt que entrena Héctor Gómez.
0: Moltíssimes felicitats a Sant Cugat i a Mataró i, evidentment, desitja que aconsegueixin doncs, econòmicament fer factible aquest ascens que ja sabem cada any que ens trobem amb molts ascensos d'equips catalans que després no poden fer front per motius econòmics. Vinga, 3 minutets més i darrera mitja hora de l'Àngel. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment. A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
6: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
5: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
0: A
7: Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
8: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
7: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
9: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
10: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: Hi ha animals que poden veure camps elèctrics, una capacitat completament invisible per als humans. Un exemple és l'ornitorrinc. L'ornitorrinc viu en rius i llacs d'Austràlia i caça sota l'aigua amb els ulls, orelles i nas tancats. Per trobar aliment, utilitza un sistema anomenat electrorecepció. Té milers de receptors al bec que detecten els petits camps elèctrics que generen els músculs de les seves preses quan es mouen. Això li permet veure moviments d'insectes, cucs o petits crustacis sense necessitat de visió, especialment útil en aigües tèrboles, on la vista no hi serveix de gaire. El més sorprenent és que el cervell de l'ornitorrinc combina aquesta informació elèctrica amb el tacte per calcular la posició exacta de la seva presa, com si tingués un sentit extra. Altres animals, com taurons, també tenen aquesta capacitat, però en l'ornitorrinc és especialment sofisticada.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu de la nit, darrere mitja hora de l'enjoc, i estàvem parlant d'handbol. Us hem comentat ja l'ascens a plata femenina del Sant Cugat i del Mataró, però no són els únics ascensos d'equips catalans en aquest cap de setmana de fases. Per exemple, la fase d'ascens a primera estatal masculina també en tenim dos més, perquè avui tant Sant Martí Adrianenc com Garbí Palafrugell doncs ja són equips de primera estatal masculina.
2: Sant Martí Adrianenc 31, Urdaneta 24, Garbí Palafrugell 33, Don Ivane 34.
1: Doncs aquesta derrota ha estat intranscendent del Garbí Palafrugell, que jugava a casa, també el Sant Martí Adrianenc jugava a la Verneda. En aquest cas, el Palafrugell, tot i perdre avui, ja ha aconseguit l'ascens, i així ho celebraven després del partit del tècnic Josep Maria Mora i un dels seus jugadors, Jan Casellas.
3: És una cosa que fa temps que lluitem i aquest any ho hem aconseguit. La temporada ha estat complicada perquè tampoc som tanta gent. Hem tingut sort que no hem tingut massa lesions i al final doncs, ha vingut tot rodó. Molt bé, malgrat que ahir en el partit decisiu vam tenir dues lesions importants, però ens vam saber sobreposar i vam treure el que és nostre, l'orgull garbinenc, per tenir-ho endavant. L'any que ve esperem que no sigui ascensor de pujar i baixar, sinó que puguem mantenir molt de temps la categoria.
4: Hòstia, ha sigut una temporada dura, dura, però ja tenim la recompensa aquí. Hi ha hagut alts i baixos, com sempre, però la veritat és que super, super bé. Molt contents. És la millor temporada que hem fet de tota la història. Hi ha gent jove, gent que portem molts anys i algo així és increïble. Molt i molt contents.
5: Sí, la veritat és que és una cosa que no ens esperàvem perquè molta gent d'aquí és molt jove, no tenen tant de rodatge i menys en unes fases d'ascens com aquestes i el nivell que hi ha, però, bueno, no ho sé, sense comentaris, encara ho hem d'acabar d'assimilar i molt, molt contents, la veritat.
1: No, 8:33 minuts pràcticament. És moment de parlar de waterpolo. A la divisió d'honor masculina, avui s'ha disputat el primer partit de la final, el millor de 3, i de moment el favorit ha fet la feina.
2: Doncs sí, el favorit, que era el Barceloneta, ha guanyat 17-13 al Sabadell.
1: Doncs el Barceloneta, que porta 20 títols seguits, del total de 25 que en té, doncs ha guanyat aquest primer partit. El segon partit serà dissabte a Sabadell. Si tornés a guanyar el conjunt mariner ja seria campió de Lliga, però el Sabadell ha demostrat avui que li pot plantar cara. Ha fet un molt bon partit al conjunt que entrena Quim Colet, que després del partit deia als companys de Ràdio Sabadell que estava molt i molt satisfet.
6: Sense relativa, estic molt satisfet. Molt satisfet i orgullós de, diguéssim, de l'equip, de com han entrat al partit, etc. Independentment del resultat, evidentment, sabem que és molt complicat, però bé, nosaltres la diferència de plantilla és molt àmplia, si a sobre li posem que tenim des de principi de temporada una baixa, evidentment, que no l'hem tingut en tot l'any, com és l'Àxel, i després dues baixes, la del Jack Larsen de molt de pes, val? I aquests últims setmana també el Roberto, no? O sigui, no puc dir absolutament res. Hem competit, crec que hem estat molt bé, però els detalls amb un equip que és pràcticament la selecció espanyola, més els estrangers que són també de màxim nivell, etc. I un equip que aspira a guanyar la Champions, doncs no puc sentir-me més orgullós i content, diguéssim, de com ha estat el partit.
1: Doncs dissabte a Sabadell, a Can Llong, el segon partit d'aquesta gran final de la divisió d'honor masculina, el millor de 3. També en aquesta divisió d'honor masculina s'està jugant el play-off per la plaça europea. S'ha jugat ja l'anada de la gran final.
2: Sant Andreu 11, Mataró 20.
1: Doncs agafa renda al Mataró. I el play-off de permanència, primer partit de la final, el millor de 3.
2: Catalunya 16, Boadilla 11.
1: Doncs bon resultat pel Catalunya, pel conjunt gracienc, que guanya el primer punt. Si en guanyés un altre partit, el segon ja aconseguiria la permanència. D'altra banda, la divisió d'honor femenina es va jugar ja el segon partit de semifinals i ja tenim definida, de fet, la gran final després del triomf del Mataró.
2: Sabadell 10, Mataró 12.
1: Doncs amb aquesta victòria, la final serà Sant Andreu-Mataró a partir del dimecres. Començarà aquesta final també al millor de 3. Així valorava ja l'eliminació el tècnic del conjunt del Sabadell, David Palmà.
7: Ha sigut un privilegi poder viure de l'esport que vaig començar a fer quan tenia 9 anys i arribar al màxim nivell com a professional a la teva casa teva, no? A la teva ciutat. Trobo que sóc un privilegiat perquè no molta gent pot tenir aquesta oportunitat, no? Que se'm va donar fa 9 temporades. Estic molt agraït. He viscut moments aquí impressionants amb l'afició, al públic, i al final em quedo amb que la gent, la sensació de que la gent m'estima, és el més important.
1: Doncs el tècnic de 3 Champions de la Sabadell, que va dirigir el seu últim partit a la banqueta de l'equip de Can Llong. I més divisió d'honor femenina, el play-off per plaça europea, partits d'anada de les semifinals.
2: Mediterrani 10, Catalunya 11, Sant Feliu 12, Barceloneta 17.
1: Doncs agafen avantatge Catalunya i Barceloneta, que sí, fan bones aquestes respectives rendes en els partits de tornada, jugaria la gran final per aquesta plaça europea, quan recordem que també s'han d'enfrontar a la final de la Eurocup, a Catalunya i al Barceloneta. I també a la divisió d'honor femenina, play-out de permanència, anada de les semifinals, ahir va jugar l'Horta.
2: Horta 13, Canoe 9.
1: Doncs bona renda de 4 gols per l'Horta. La tornada serà el pròxim dissabte, com també a la play-off per plaça europea. I per últim, per acabar la repassada a tot el que està sent el waterpolo, molts play-off, en aquest cas play-off d'ascens a divisió d'honor femenina, tornada de semifinals, equips que estan intentant aconseguir una plaça a la màxima categoria del waterpolo femení. Aquests són els resultats d'ahir dissabte.
2: Club Natació Barcelona 14, Pontevedra 11, Rubí 10, Molins 5.
1: Doncs Barcelona i Rubí, que jugaran la gran final per pujar a divisió d'honor femenina. Vinga, i parlem d'hoquei patins. Avui ha començat les semifinals. Primer partit al millor de 3 a l'hoquei Lliga Femenina, aquest duel català que ens ha deixat un resultat força clar.
2: Vilassana 5, Palau 1.
1: Doncs s'ha imposat el Vilassana amb un gol de Lucha Udo, un altre de Bea Gaete, ha marcat també Elsa Salvanyà i doblet d'Aina Florença, qui si no, pel Palau ha marcat Laura Puigduet el gol de l'honor, però de moment el Vilassana que s'avança. El segon partit serà el pròxim dissabte al migdia. El Palau necessita guanyar per forçar el tercer partit. El Vilassana, si guanyés un altre cop, doncs ja es classificaria per a la gran final. Una setmaneta després de guanyar la Copa de la Reina, un Vilassana que ha estat molt superior, i així ens ho feia saber aquesta tarda. Hem parlat amb ella, una de les golejadores del conjunt lleidatà, Elsa Salvanyà.
8: Ha sigut un partit bastant intens, on crec que hi ha hagut molts moments tant del Palau com nostres, però crec que nosaltres hem sabut gestionar bé, doncs, aquests moments de més concentració, de més intensitat. Crec que hem fet el que ens ha demanat el nostre entrenador en molts moments i sobretot que ho hem sabut gestionar, jo crec, molt bé. Llavors, de cara, doncs, al partit de la setmana següent, sabem que serà un partit molt complicat, molt exigent, que serà totalment diferent al que hem jugat aquest cap de setmana. I res, sortir molt concentrades i sobretot amb molta intensitat.
1: Doncs estarà bonic aquest Palau Vilassana del pròxim dissabte. I a l'hoquei Lliga Masculina s'estan jugant els quarts de final, s'han disputat els segons partits, en aquesta sèrie és el millor de 3, una només s'ha decidit, les altres 3 ho faran dimarts. Aquests són els marcadors d'aquest cap de setmana.
2: Reus 2, Calafell 0, Voltregà 6, Igualada 4, Noia 6, Barça 3, Lleida 2, Liceo 4.
1: Doncs el Liceo és el primer semifinalista en aquest play-off pel títol de l'hoquei Lliga Masculina. Ha eliminat el Lleida guanyant els dos partits disputats. Fins ara, les altres eliminatòries es resoldran dimarts a 8:45. Els tercers partits seran Barça-Noia, el Palau Blaugrana, Igualada-Voltregà i Calafell-Reus. Un Reus que ahir es va imposar per 2-0 davant del Calafell, tot i haver guanyat el primer partit. Recordem que entre setmana als despatxos el Calafell va aconseguir la victòria i, per tant, ara la sèrie està empatada a 1. La nova ràdio, Aleix Pérez.
9: El Reus Deportiu Brasília torna a parlar a la pista i s'imposa el Calafell per 2-0 en un partit que va dominar de principi a fi. El context era advers després de la resolució per alineació indeguda que els havia deixat sense marge d'error a l'eliminatòria. L'afició també va respondre tot plegat amb una sonora pitada a l'equip visitant, encara que el comportament va ser exemplar. Els reusencs es van posar per davant a la primera part mitjançant Guillem Zansà, tot i que el penal va superar amb una segona jugada Martí Serra amb una subtil vaselina. Els reusencs van tornar a fer gala de la seva solidesa defensiva durant tot el partit amb un càndid superlatiu. El gol de tranquil·litat va arribar ja a la segona part, quan Martí Casas va trobar premi a la insistència en una jugada emmerollada dins l'àrea. Escoltem a Jordi García, entrenador del Reus Deportiu Brasília.
10: Molt content. Jo crec que l'equip ha demostrat una altra vegada molta maduresa i molt saber estar. Sabíem que seria un partit totalment diferent a l'anterior, perquè aquests partits sempre tenen coses, matisos diferents, i han passat moments difícils a la primera part i l'hem sabut passar-ho.
9: Amb energies renovades, els reusencs visitaran Calafell dimarts en un partit a Carau Creu.
1: I el Voltregà ja havia plantat cara a Igualada i, a sorpresa, en el segon partit, Ràdio Vic, Pep Portet.
11: Bona tarda. El club patí Voltregà Moventos Tern va superar ahir per 6-4 l'Igualada Rigat i va forçar d'aquesta manera el tercer i definitiu partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga, partit que jugarà dimarts a Igualada. El maig va tenir clar color local amb un Voltregà que al minut 33 guanyava per 3-0. D'entrada, el Voltregà no va aprofitar una superioritat per una blava Matías Pascual als 4 minuts. Tot i això, un penal molt protestat pels locals als 9 minuts podia haver canviat la dinàmica. Roger Bars va marcar, però ho va fer xutant abans que xiulés l'àrbitre, que no va validar el gol. Aleix Moll es va fer l'1-0 als 14 minuts i Burgaia feia el 2-0 als 19 minuts, resultat amb el que es va arribar al descans. El 3-0 d'Àlex Rodríguez als 33 minuts semblava definitiu, però l'Igualada va fer el 3-1 als 35 minuts, jugant en superioritat per una blava el mateix Àlex Rodríguez. El gol va anotar Biel Llanes. Als 38 minuts, amb la desena falta del Voltregà, el mateix Biel Llanes feia el 3-2 i posava emoció al maig. Però el 4-2 de Petxi Armengol amb resposta ràpida de Canyadilles pel 4-3 i, sobretot, l'eficàcia de Burgaia, amb dos gols a pilota aturada en menys de 2 minuts, van posar un 6-3 que només van maquillar els de la noia amb el 6-4 de Marc González quan quedaven 2 minuts. Finalment, triomf dels d'Osona que forcen el desempat en un maig amb la pista plena i emoció, ja que després del partit es va retre un homenatge al capità Eric Vargas, que després de 16 anys al primer equip i 30 a l'entitat, ha anunciat que penjarà els patins.
12: Bueno, crec que allà ja vam ser superiors. Aquí ho hem demostrat una altra vegada. Ens mereixíem guanyar. Allà ens vam quedar fora de la primera victòria per culpa dels penals, però crec que hem jugat 110 minuts molt superiors a ells.
11: I l'ambient, avui?
12: Impressionant. I aquests dies som els que fan gran el nostre esport, el nostre club, el nostre poble i tot en general. Molt content, molt content. Això reflexa una mica el que jo he deixat en aquest club, una mica d'empremta. Sí, sí, sí, no va ser fàcil poder-hi arribar i crec que els anys m'han donat aquest premi, sobretot a aixecar les CERs i tot el treball que he fet i tot el que he sacrificat per ser un professional dintre de no ser-ho, i crec que aquest any encara ens queden coses molt maques per fer.
11: El pavelló de les Comes, dimarts, decidirà el rival de Noia o Barça en una semifinal.
1: Doncs sí, és que la Noia va derrotar 6-3 al Barça, gran partit del conjunt de Sant Sadurní, i va forçar aquest tercer partit que jugarà per la Blaugrana dimarts a 9:15. Un partit que també va servir com a comiat, en aquest cas, a Sant Sadurní, per a l'Aleix Esteller.
13: Finalment ha arribat el moment, és allò que mai esperes que arribi, però superorgullós del camí fet. Vaig arribar aquí ben petit amb el somni de portar aquesta samarreta i avui puc dir que he estat molt feliç. He viscut moments de tot, però sobretot els he viscut amb gent magnífica i extraordinària. Gràcies a tots els companys, n'he tingut molts, ara em dirigeixo als que tinc actualment, perquè sou molt important per a la meva vida. També agrair a tots els entrenadors, al club, a tota la gent que treballa i que no es veu i que ajuda a fer aquest club molt més gran. I sobretot també moltíssimes gràcies a la penya barretina, a tota l'afició. Jugar amb l'Ateneu com avui ple, de veritat que és una sensació molt difícil d'explicar i recomano a tothom, sobretot als nens, que s'esforcin molt perquè un dia ho puguin arribar a viure.
1: Doncs Aleix Esteller, acomiadant-se de l'afició de Sant Sadurní. A tot això de la banda del Barça, Ricard Ares, el tècnic, analitzava així aquesta derrota que força el tercer partit.
14: Bé, dos parts molt diferents. La primera hem entrat molt malament, donant totes les situacions que ells intentaven ofensives, no les defensaven bé, i després el nostre atac, pues, inoperant, xutant molts xuts als peus. I bé, a la segona hi ha hagut una reacció, ens ha faltat encert perquè hem tingut dos boles parades, tres uns per zeros i situacions a bocajarro que perfectament haguessin donat per empatar el partit. Al final, el 6-3 és producte d'una defensa totalment de risc per intentar recuperar el marcador. Però bé, això va de guanyar i perdre, ara a recuperar, a pensar en dimarts.
1: I qui diu adéu a la temporada és el Lleida, que va caure 2-4 davant del Liceo, així ho veia Sergi Duc.
15: I al final ens toca el primer classificat al play-off. Hem donat guerra, hem competit tot el que hem pogut. Llàstima que no hem pogut treure cap victòria amb aquesta eliminatòria, però la veritat és que contents per la feina feta. Sabíem de la dificultat que tenia, però contents de la feina. La nota és positiva, guanyes un títol europeu, quedes als 8 primers de la Lliga, competeixes amb el primer classificat. Per tant, s'hauria de donar un valor numèric, igual no te'l donaria, però sí que donaria la temporada com molt bona.
1: Vinga, i més hoquei patins. Lliga Nacional Catalana Masculina, aquest play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Plata. Ha acabat ja aquest partit que anàvem retard entre Noia B i Castellà. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
16: No, bona nit, doncs sí, ho ha fet fa un parell de minuts. Autèntic partidàs, molt emocionant i d'infart fins al darrer segon. Un Noia Freixenet que marxava tranquil al descans amb un avantatge de 5-1, que a l'inici de la represa l'ampliava, es col·locava amb un 7-2, però el Castellà, valent, atrevit, no ha baixat els braços i ha anat retallant distàncies. Semblava que el Noia, amb el 8-5, ja liquidava aquest primer punt, però al darrer minut el Castellà ha arribat a fer fins a 2 gols més i en la darrera jugada del partit enviava una bola al pal. Resultat final, 8-7, 15 gols, 7 blaves i una vermella. El partit que ha tingut de tot, el primer punt d'aquesta eliminatòria pel Noia B.
1: Doncs déu-n'hi-do, quin autèntic partidàs. Gràcies, Sergi, bona nit.
16: Bona nit.
1: I en aquest play-off d'ascens a Hockey Lliga Plata, ahir també es va jugar el Mollerussa Caldes.
2: Mollerussa 0, Caldes 2.
1: Doncs així ho veiem després del partit. Marc Soler, del costat local, i Eduard Candami, tècnic del Caldes.
17: Haig de felicitar el meu equip perquè hem fet un molt bon partit. Durant tota la temporada, la veritat és que la mitja de gols de cara a porteria portàvem 2-3 gols cada partit. Avui no hem tingut aquest encert, però els he encoratjat a més que acabo de sortir per entrenar fort la setmana i que n'estic seguríssim que el partit de dissabte que ve a casa seva el traurem endavant i segur que tindrem una altra oportunitat. L'esport sempre et dona una altra oportunitat.
18: A l'inici nosaltres no hem sabut com els primers 6-7 minuts no estàvem trobant-nos. Després, mica en mica, hem anat entrant dintre el partit. És evident que el porter de la segona part, l'Hector, ha estat molt bé i ens ha aturat les dues pepes parades i això ens ha donat aquest punt d'estar resistint dintre el partit. I al final, doncs, amb aquest nivell de jugadors i d'equips, doncs, al final petits detalls, no? Un passe filtrat, un remat, una jugada de l'Adrià sol contra el porter que ha tingut la virtut d'aplicar-la. Jo penso que l'eliminatòria és de les més igualades i sabíem que els petits detalls.
1: I a la Lliga Nacional Catalana Femenina, primer partit també de semifinals en les dues eliminatòries.
2: Mataró 4, Vilafranca 0. Girona 1, Caldes 2.
1: Doncs clara victòria del Mataró. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
19: El Club Hoquei Mataró guanya amb claretat el primer assalt de cara al retorn a l'Hoquei Lliga. Les campiones de Nacional Catalana no han donat opció al Club Patí Vilafranca en aquest primer partit de l'eliminatòria, el millor de 3. 2 gols de Nina Almirall i 2 més de Joana Font han donat una victòria per 4-0 en el primer partit, una allau de gols que s'han marcat en el primer temps. De fet, el 4-0 arribava pocs segons de la mitja part. Un partit certament amb dues cares, El cas és que les de Vilafranca no han entrat bé al partit, desconcertades, i això es paga car. En canvi, en el segon temps han mostrat una bona versió del seu hoquei i, tot i que no han tingut la majoria del joc, han sabut controlar el maig i no han encaixat més. El conjunt de l'Alt Penedès ha sigut un dels dos únics equips que ha pogut derrotar el Mataró aquesta temporada. Va ser a la primera jornada de Lliga. Les mataronines tenen ara a l'abast aquest primer encreuament que els portarà a jugar-se l'ascens a l'hoquei Lliga amb el guanyador de l'eliminatòria entre Girona i Caldes. Precisament un Caldes que s'ha imposat en el primer partit per 1-2 al Girona. El proper partit de les mataronines es jugarà dissabte que ve a la tarda a Vilafranca. I si fes falta un partit de desempat, aquest tercer es jugaria l'endemà diumenge a Mataró.
1: Doncs vinga, volem saber més detalls d'aquesta victòria d'Alcaldes a la pista del Girona que ens comentava l'Oriol. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
20: El Rec amb làser va disparar la primera bala ahir en el primer partit de l'eliminatòria a 3 per anar a la final del play-off d'ascens a la màxima categoria estatal femenina. Les gironines van començar fortes i es va notar el grau d'experiència i el factor pista fent que es posessin per davant el marcador, però el Rec amb va mantenir la calma i a la segona va sortir molt renovat per remuntar el partit. Aquesta és la bona nació que han fet l'entrenador del primer equip d'Alcaldes, Oriol Sapinya.
21: Molt content per les noies.

0: Vinga, i a la recta final hem de parlar també d'hoquei herba. Divisió d'honor masculina s'ha resolt ja l'última jornada. Per tant, tenim ja a final a 4 el pròxim cap de setmana a Madrid. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
1: L'Atlètic Terrassa guanya el Barça per 1-3 i aconsegueix el billet per la Final Four. En un maig sentenciat a l'inici del partit amb dos gols de Pepe Conill des del penal córner. Tot i que Pol Compte donava emoció per al conjunt blaugrana, novament Pepe Conill, des del punt de penal córner, establien 1-3 que seria definitiu. Derbi sense res en joc entre el Club Deportiu Terrassa i l'Egara, però amb molts gols. Era l'últim partit de Jordi Fitó com a entrenador del Club Deportiu Terrassa i l'últim partit d'Andrew Wilson com a entrenador del Club Egara. De fet, a l'entrenador del conjunt del Pla del Bonaire, la propera temporada serà de l'equip femení en substitució de Joan Vidal. S'avançava Biel Roca per al Club Deportiu Terrassa, empatava Iñaki Fernández des del penal córner, Ferran Navarrete tornava a avançar al conjunt vermell i Nil Trujillo al tram final establia l'empat a 2, que seria definitiu.
0: Doncs aquesta final a 4 la pròxima setmana a Madrid. Club de Campo Atlètic Terrassa i Polo Complutense seran les semifinals masculines, però és que la femenina ha acabat també la lliga regular i ja tenim també protagonistes d'aquesta final a 4, Miqui.
2: L'Atlètic Terrassa acomiada la temporada a casa amb un empat a 2 davant el Real Club de Polo, en un partit on l'Atlètic ha mostrat el seu potencial i també doncs, que arriba un bon moment en aquesta Final Four, davant un Polo que ha desaprofitat oportunitats i també s'ha doncs, trobat enfront a la portera Clara Pérez, a la portera internacional de l'Atlètic Terrassa. Un conjunt de l'Atlètic que s'enfrontaran aquí a madrileny com passa amb el Club Egara. Recordem que Complutense i Club de Campo seran els rivals de l'equip de Sílvia Bonastre i de Joan Vidal, respectivament. Per cert, avui era l'últim partit de Joan Vidal a la banqueta del Club Egara, al Pla del Bonaire, també era el comiat de tot un mite a la porteria, com és Mariona Giravent i també Berta Muñoz, que marxa a l'estranger. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa, que tancava la temporada a Castelldefels, jugarà la promoció per la permanència i s'enfrontarà a València, ojo la seta. De tot això en sortirem de dubtes un cop es celebri la Final Four i aquesta fase d'ascens també a la màxima categoria.
0: Vinga, doncs som a la recta final, últims minuts ja del programa d'avui, en aquest diumenge, 24 de maig de 2026, on les reines d'Europa han celebrat la Champions, el Barça femení, després de guanyar el quart títol europeu, 4-0 davant l'Olímpic de Lió a Oslo. Avui ho ha celebrat amb una festa a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Alexia Putellas, que encara no ha revelat el seu futur, que avui ha estat escollida millor jugadora de la Champions i també ha estat escollida dintre de l'11 ideal d'aquesta competició, deia això en aquesta festa.
3: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
4: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
3: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
0: Doncs no, s'ha mullat Alexia sobre el seu futur. Veurem si els pròxims dies sabem alguna cosa més. La mala notícia del cap de setmana, el descens a segona del Girona. El seu president del Figeli deia això.
5: No som tots aquí, no es tracta avui de assenyalar una persona, sinó som responsables i toca admitir errors, rectificar, buscar solucions per donar-li la volta a això. Tocarà fer decisions dures i difícils, però és el que ens toca, és el que hem de fer.
0: Doncs molts ànims a la gent de Girona. No tenim temps per més. Eric López, gràcies, bona nit i bona setmana.
6: Gràcies, Ignasi. Bona nit i bona setmana.
0: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Catalana amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Albert García a la producció, Roger Marc al control de so, i els que us hem parlat, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys.
2: Punta i Taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
3: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
2: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639-21-32-82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
4: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
1: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: La plasticitat cerebral, o neuroplasticitat, és la capacitat del cervell per adaptar-se, reorganitzar-se i formar noves connexions neuronals al llarg de la vida. Aquesta característica fascinant permet al cervell aprendre, memoritzar i recuperar-se de lesions. Una curiositat destacada és que fins fa poques dècades es creia que el cervell adult era rígid i incapaç de generar noves neurones. Tanmateix, estudis recents han demostrat que fins i tot en adults, el cervell pot crear neurones noves en un procés anomenat neurogènesi, especialment a l'hipocamp, una regió clau per a la memòria i la aprenentatge. Aquesta plasticitat es manifesta, per exemple, quan aprenem una nova habilitat, com tocar un instrument. Practicar repetidament enforteix les connexions sinàptiques, fent que les habilitats esdevinguin més naturals. També és crucial en la rehabilitació després d'un ictus, on el cervell pot reassignar funcions a zones no afectades. Curiosament, activitats com la meditació o l'exercici físic poden potenciar aquesta plasticitat, millorant la cognició. Aquest descobriment ha revolucionat la neurociència, demostrant que el nostre cervell és molt més flexible del que es pensava, obrint portes a noves teràpies i enfocaments per millorar la salut mental.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Jurado. Demà es preveu que uns 300.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 12 de la nit de dilluns, en l'operació tornada d'aquest pont de segona Pasqua. Malauradament, aquest pont s'han dut 3 víctimes mortals a les carreteres catalanes. 2 persones aquesta tarda, a 6:15, en un accident de trànsit entre una furgoneta i un turisme a la A2, a Jorba. El sinistre també ha provocat 4 ferits menys greus que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Les causes de l'accident encara s'estan investigant. L'altre accident va ser ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Cuiformic a Osona, al terme municipal del Brull. Amb aquestes víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I seguim en plana de successos, ja que els Mossos d'Esquadra han detingut aquest mateix dia diumenge un home de 44 anys a Juneda per suposadament haver agredit amb una arma blanca el seu company de pis, segons ha avançat el diari Segre i ha confirmat l'ACN. Els fets van passar en un habitatge del carrer Font passat 5 minuts d'un quart d'una del migdia en el marc d'una baralla entre els dos convivents. La víctima ha estat traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. I de les Garrigues anem a les comarques gironines, on un centenar de veïns s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vida de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Quim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents convocats per l'espai LGTBI han reclamat mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. I parlem en clau més de tot el país i en clau sobretot de Rodalies, ja que els usuaris de la línia R11 que connecta Barcelona amb Portbou han iniciat una campanya de recollida de signatures per denunciar deteriorament del servei de Rodalies de Catalunya. Sota la plataforma Ja n'hi ha prou, reclamant que els trens de Rodalies regionals i mitjana distància siguin gratuïts, mentre no se solucionin les incidències, manca d'informació i retards a les línies que asseguren pateixen diàriament des de fa gairebé 2 anys. En plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha refredat les expectatives d'un acord imminent amb l'Iran. Ahir dissabte deia a la xarxa social Truth Social que el pacte amb el règim dels ayatolàs s'estava ultimant. I avui diumenge ha afirmat que la mateixa xarxa que ha demanat als seus representants negociadors que no es precipitin per a un acord. I en cultura, avui s'ha tancat la 45a edició de l'Aplec del Cargol, amb un nou balanç de rècord pel que fa a visitants. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis. I a Tarragona, al Camp de Mart, s'ha tancat també l'última jornada de Tarraco Viva, després de 28 edicions, amb el director sortint Magí Saritjol. I per últim, tanquem amb esports, on el Barça avui ha celebrat la seva 4ª Champions a Barcelona. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
0: Moments d'òpera.
3: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Sempre és un bon moment per deixar-nos endur pel bon humor que ens proposa sempre Rossini. Avui, l'italiana en algeri.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
3: L'italiana in algeri és una òpera bufa, una òpera còmica, dividida en 2 actes, amb música de Gioachino Rossini i llibret en italià d'Angelo Nelli. Es tracta, però, d'un llibret ja utilitzat anteriorment pel compositor Luigi Mosca, concretament l'any 1808. La seva estrena, l'estrena de la versió de Rossini, va ser al Teatre San Benedetto de Venècia un 22 de maig del 1813. A Catalunya va estrenar-se al Teatre de la Santa Creu de Barcelona el 29 d'agost del 1815. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, Isabella està enamorada de Lindoro, de manera que anulleja un vaixell per tal de rescatar-lo. Paper per contral o mezzo-soprano amb bons greus i una bona agilitat en el cant, requisits bàsics per qualsevol heroïna rossiniana, més en el terreny de l'òpera còmica. Lindoro és un jove promès amb Isabella, que està presoner al G, paper per tenor lleuger o líric lleuger de gran exigència. Mustafà és el bei, o el comandant civil, d'Alger. És tirànic, però absurd, i està casat amb Elvira, però enamorat d'Isabella, paper per baix còmic. Taddeo és un vell ximple, enamorat patèticament d'Isabella, paper aquest per baritun o baix. Elvira és l'esposa del bei, que, malgrat les seves infidelitats, segueix enamorada del seu marit, paper per soprano lleugera. I Halley és el cap de la guàrdia del bei i cap dels seus pirates, paper aquest per tercer baix còmic, amb presència, en aquest cas, més limitada. El cor masculí també hi té una presència prou rellevant, com podrem apreciar al llarg del programa d'avui. Després d'encertar-la amb l'òpera seriosa Tancredi, Rossini torna a encertar-la, en aquest cas, amb una òpera còmica, un títol en el que repeteix, no sense cap mena de dubte, a propòsit, la història del rapte en el serrall de Mozart, però en aquest cas amb situacions canviades. És una dona la que es decideix a salvar intrèpidament el seu xicot, que en aquest cas és presoner Alger. Es considera que amb aquesta obra Rossini va voler homenatjar a qui sempre va ser un referent per a ell, el gran Wolfgang Amadeus Mozart. Però aquest argument, d'aquestes característiques, perquè pogués passar l'aprovació de la censura de l'època, cal recordar que va ser escrita i estrenada a primeries del segle XIX, el primer requisit era que Isabella no viatgés sola. Hauria de portar un acompanyant masculí perquè garantís la seva integritat. Encara que per evitar lectures malicioses respecte a aquesta companyia, el llibret deixa ben clar que es tracta d'un vell força patètic i sense cap accent de seducció per la jove. Les armes d'Isabella són les que l'òpera còmica atribuiria convencionalment a les dones. Per tant, astúcia, encants, malícia i habilitats per l'engany. Només arribar a Alger, la italiana domina el temible, però en realitat infeliç vell d'Argel. Un personatge que, segons la seva pròpia cort, ha passat de flagell de les dones i de Leone a Asino, és a dir, de lleó a asa. Rossini va buidar en aquesta òpera el sac de la seva inventiva. Els seus brillants concertants són diferents a tot el que s'havia vist fins aleshores, començant pel primer, en el que hi participen Elvira, Zulma, Hali i Mustafa, i seguint amb el trepidant final de l'acte primer, el septet de les onomatopeies, en el que tots expressen els sorolls que senten al seu cap com a exemple del seu atribolament. Rossini va compondre l'italiana Algeri quan tenia 21 anys i uns mesos després d'haver estrenat l'òpera seriosa Tancredi. Asseguren que l'òpera la va compondre en tan sols un mes. Alguna font creu que fins i tot en menys dies, i el mateix Rossini havia dit que en només 18 dies. Sigui veritat o no, el que sí és cert és que va ser un èxit notable, tot i que hi introduiria canvis progressius per a les actuacions posteriors a Venècia, Milà i Nàpols durant els següents 2 anys. L'òpera és notable per la barreja que fa Rossini dels estils de l'òpera seriosa i l'òpera còmica. Per tant, anem a endinsar-nos i anem a conèixer l'argument i els moments musicals, que no són pocs més rellevants, d'aquesta fantàstica L'italiana en Algeri de Rossini, situant-nos ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici de L'italiana en Algeri, de Rossini, és clar, el vell d'Alger, Mustafa, s'ha cansat de la seva esposa, Elvira, que diu tan sols sap lamentar-se de la falta d'amor del seu marit. Hali, cap dels pirates, li assegura que està a punt de ser repudiada per ell. Zulma, la seva criada, intenta consolar-la. El vell ja no l'aguanta. Quan Elvira intenta defensar-se, l'antipàtic personatge assegura que té el timpat trencat de tant escoltar-la. Són, en aquest concertant, Hali, el baix Alfredo Mariotti, Elvira, la soprano Norma Palacio Rossi, Zulma, la mezzo Gigiola Caputi, Mustafa, el baix Sesto Bruscantini i, és clar, la intervenció del cor, tots dirigits l'any 79 per Gary Bertini amb l'Staatskapelle de Dresden.

Després d'aquesta escena, tots es retiren, excepte Ali i Mustafa. Aquest darrer ordena al cap dels pirates que li porti a una italiana, ja que, ha escoltat, són dones excepcionals. De fet, les excuses no serveixen per Mustafa, ja que, si no li porta una dona abans d'una setmana, Ali serà empalat viu. Un argument, per tant, incontestable. Aleshores, Mustafa crida el seu criat italià, l'Indoro, que està dolgut per l'absència de la seva estimada Isabella. És la cavatina, per tant, l'escena de presentació de l'Indoro, languir per una vela, canta el tenor peruà, i una de les millors veus rossinianes de la història, Juan Diego Flórez.

0: El vell Mustafà, en veure l'Indoro tan trist i per treure's a la seva dona del damunt, li ofereix una dona preciosa que farà les seves delícies. De fet, no és altra que Elvira, la dona del vell. L'Indoro, que té parella a Itàlia, no vol casar-se amb ella, però Mustafà insisteix i li ofereix la possibilitat de tornar a Itàlia amb Elvira, de manera que el jove acaba acceptant només per poder tornar a la pàtria i retrobar-se així amb la seva estimada Isabella. Són el tenor Juan Diego Flores com a l'Indoro i el baix Nicola Olivieri com a Mustafà.
1: Si inclinasse a prender moglie, ci vorrebbero tante cose. Si inclinasse a prender moglie, ci vorrebbero tante cose.

Després d'aquesta divertida escena, hem de situar-nos a la costa on ha naufragat el vaixell d'Isabel, enamorada de l'Indoro. La jove i vella italiana ha decidit rescatar-lo amb les seves armes, la sugestió, la bellesa i, esclar, l'astúcia. Però per no viatjar sola, com ja hem comentat abans, va acompanyada del vell Tadeo, que està enamorat d'ella però que Isabella toreja amb molta gràcia. Amb tot, Isabella es lamenta de la crua sort que ha patit, tot i això se sent forta per superar totes les adversitats, ja que sap per experiència que pot controlar els homes, fins i tot a homes tan durs com Mustafà. Canta la grandiosa mezzo-soprano Teresa Berganza, dirigida per Alexander Gibson amb l'Orquestra Simfònica de Londres.

quan el vell Tadeo i la jove Isabella són capturats, per evitar ser separats, decideixen fer veure que són neboda i oncle. Abans, però, es discuteixen, ja que ell insisteix en intentar seduir la jove mentre ella el troba directament repulsiu. Això sí, decideixen que per seguir junts el millor que poden fer, com hem comentat, és fingir que són oncle i neboda. El rol d'Isabella l'interpreta ara Marilyn Horne, ni més ni menys, mentre que el paper de Tadeo va a càrrec de Domenico Trimarchi.

Arriben ara els presoners de la cort del vell, que té la reputació de ser un home temible, però en veure Isabella perd els papers. Ho fa en una divertida escena que interpreta Samuel Ramis.

Com sentia Mustafà, el poderós vei d'Argel, en veure l'italiana passa a ser un babau del que Isabella obté tot el que desitja. En aquell moment entren per acomiadar-se Elvira, és a dir, la dona de Mustafà, que encara ploriqueja, i també ho fa Lindoro i Zulma. I és el moment en què Lindoro i Isabella coincideixen al palau. En veure's, els dos enamorats queden congelats i tota la cort se sorprèn. Isabella, prenent una ràpida decisió, obliga el vei a quedar-se amb la seva esposa. Quan ella li pregunta qui és aquella dona que té al seu davant, referint-se a Elvira, ell, el Mustafà, li diu que fins aquell moment era la seva dona, però que haurà de casar-se amb el seu esclau, Lindoro. Isabella afirma que aquestes costums bàrbares no es poden tolerar i pren com a esclau personal a Lindoro. La sorpresa deixa tots els presents bocabadats, com si tinguessin un soroll infernal al cap, ja que no entenen que una dona, que en definitiva és la presonera del vei, acabi donant-li ordres amb ell. Exemplifiquen aquesta situació narrant els sorolls que senten al cap de tan atordits com se senten. És aquesta una escena llegendària, una efectiva composició còmica i una onomatopeica, que és el final de l'acte primer de l'italiana en el Geri de Rossini, on hi apareixen les veus d'Elvira, Kathleen Battle, Zulma, Clara Fotti, Lindoro, Ernesto Palacio, Isabella, Marilyn Horne, Mustafà, Samuel Rami, Halley, Nicola Zaccaria, Taddeo, Domenico Trimarchi i el cor, tots dirigits per Claudio Scimone.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera a l'inici del segon acte de l'italiana In Algeri de Rossini. Mustafà vol una entrevista en solitari amb Isabella per aconseguir la crida a Taddeo, el fals oncle de la jove, i l'anomena Caimacan, un fals càrrec que Mustafà assegura és un equivalent a un lloc tinent. Li posen l'uniforme i el cor d'eunucs crida «Visca el gran Caimacan, protector del musulmà». Per la seva banda, Isabella organitza una reunió amb Mustafà, però fa assistir a l'Indoro, que serveix el cafè a Taddeo, el nou Caimacan, i a sobre fa entrar a Elvira. El vell s'enfada i Isabella se n'adona que ha d'anar amb més compte. L'Indoro, sabent la intel·ligència de la seva estimada Isabella, reflexiona i conclou que, en efecte, la vella italiana se sortirà amb la seva i podran gaudir de la seva felicitat. És una escena que habitualment se suprimeix, però val la pena escoltar-la si la interpreta el tenor peruà Juan Diego Flores.

Però, per la seva banda, abans de la reunió organitzada per Mustafà, Isabella es vesteix i es maquilla pel seu enamorat, ja que sap que l'Indoro estarà allà servint-li el cafè. Canta Per lui que adoro, per ell que adoro, en la veu, en aquest cas, de Marilyn Horne.

0: La que sentíem era Mustafà en la veu de Samuel Rami, Lindoro Ernesto Palacio, mentre que, com comentàvem, Isabella era la mezzo, Marilyn Horne en aquesta gravació en estat pur de la seva vocalitat de l'any 1980. Malgrat que Mustafà vol prendre cafè a soles amb Isabella, ella ha convidat a Déu i fins i tot a Elvira, ja que ha tramat un pla per recuperar Lindoro, que està servint el cafè, i alhora fer que Mustafà torni amb la seva dona Elvira. Durant la trobada, Mustafà explica que ha anomenat el seu fals oncle, Caimacan, i ella li ho agraeix. Lindoro no vol marxar per més que el vell es tornudi al seu damunt amb l'objectiu que marxi. El mateix pensa el vell Tadeo. D'allà no es mou ningú, però el vell, Mustafà, comença a adonar-se que li volen prendre el pèl. Però Hali, el cap de la guàrdia del vell, tot i que Mustafà no vol escoltar-lo, l'adverteix que les dones italianes coneixen l'art de fer-se estimar, tal com estan explicant ara mateix de fons. Decideixen aleshores celebrar una festa en honor a Mustafà i anomenar-lo membre de l'ordre dels Papatachi, que en italià es podia traduir com menja i calla. L'objectiu és emborratxar la guàrdia, reunir a tots els italians presos a la cort del vell i fugir en un vaixell que els està esperant. Tadeo i Lindoro anuncien a Mustafà el seu nomenament en el graciós i rítmic trio Papatachi, mentre Isabella anima els italians prometent-los que ben aviat tornaran a casa. Finalment se serveix pasta i Tadeo li ensenya a Mustafà com s'ha de comportar un papatachi. Menjar, callar i no pensar en res més. Mustafà obeeix i els italians aprofiten per pujar al vaixell. El propi Tadeo s'ha de resignar en entendre que Lindoro és el xicot d'Isabella i aleshores pujar al vaixell. Elvira, Zulma i Hali intenten advertir a Mustafà de la fugida dels italians, però Mustafà està immers en el seu paper de papatachi, per tant es limita a menjar i callar. Quan finalment se n'adona de l'engany, es resigna a tornar amb la seva dona Elvira, que diu almenys no és tan enganyosa ni astuta com les italianes. I així és com acaba aquesta òpera, L'italiana in Algeri, de Rossini. Tornarem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
2: Ràdio Arenys, la primera en música.

0: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
1: Si sou amants de la música i algun dia voleu amb Lufthansa, us demano que pareu atenció al nom del pilot. Potser teniu sort i qui pilota és un personatge força singular que té a veure amb les històries que us vull explicar avui. Preneu nota del seu nom, Alexander Melnikov, perquè des d'abril de 2026 aquest rus resident a Berlín és oficialment pilot de les línies aèries comercials alemanyes i, per tant, pot ser que estigui comandant el vostre Airbus. I us preguntareu què té a veure això amb el nostre programa. Doncs potser més del que sembla. Perquè aquest pilot que us comentàvem, en realitat, ha dedicat tota la seva vida a una activitat molt diferent, la de pianista. I val a dir que segueix actiu amb una agenda internacional frenètica que el porta a les millors sales de concert del món dia sí, dia no. Forma part del prestigiós segell Harmonia Mundi i és un intèrpret extremadament versàtil, capaç de brillar tant amb el piano modern com el pianoforte d'època. Opino que no erraríem gaire si el consideréssim un dels 10 millors pianistes de l'actualitat. I l'estem sentint precisament en una de les seves interpretacions de referència, els Preludis i Fugues de Shostakovich. Doncs bé, tot i que segur que el seu agent ho intentarà evitar, Melnikov confessa en privat que quan sigui possible abandonarà els escenaris per dedicar-se plenament a la seva autèntica passió, creuar els cels pilotant avions comercials.

Avui, quan a la majoria ens costa dominar una sola disciplina, ens meravellen aquests que han excel·lit en matèries oposades. Recordem a Hedy Lamarr, aquella actriu del cine mut, considerada en el seu temps la dona més bella del món i que va ser també la inventora del precursor del wifi. O Lewis Carroll, l'autor d'Alícia al País de les Meravelles, que passava els dies resolent complicades equacions matemàtiques a la Universitat d'Oxford. I hi ha molts més casos, moltíssims casos fascinants de doble vida amb èxit en els dos camps. Doncs bé, us proposo avui que alguns d'aquests individus excepcionals siguin els guies del nostre viatge. Viatge, com sabeu, a través d'això que ens apassiona i que és la bona música.

0: La Bona Música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
1: Sant Petersburg, abril de 1914. El club d'escacs de la ciutat mai havia hagut tanta expectació com aquest dia. En un país en què els escacs són gairebé una qüestió nacional, la presència del campió del món, el gran mestre cubà José Capablanca, és a tots els diaris. Enguany es celebra el 10è aniversari del club i gràcies al suport econòmic del tsar Nicolau II s'han aplegat els millors jugadors del món, entre ells Lasker, Alekhine i, per suposat, Capablanca. Per escalfar motors, Capablanca organitza una sèrie de partides simultànies contra els aficionats de més nivell. Jugar contra ell és un privilegi absolut i un dels qui ho ha aconseguit és un jove soci del club, absolutament obsessionat amb el joc. Capablanca el fulmina a la primera partida i el guanya còmodament a la segona. Però a la tercera es produeix un fet insòlit. El mestre, sempre infal·lible, que juga ràpid i sense dubtar, es queda congelat, es toca els cabells, rumia la jugada, dubta. Sembla impossible, però l'aficionat aconsegueix desmuntar el gran Capablanca, que finalment acaba perdent la partida. I sabeu qui era aquest jugador? Doncs, fixeu-vos, el mateix que va escriure aquesta música.

Efectivament, aquest home obsessionat pels escacs i que va guanyar Capablanca era Sergei Prokófiev. Aquell mateix any, el 1914, el compositor guanyaria el prestigiós Premi Rubinstein interpretant la música que estem sentint, el seu primer concert per a piano en re bemoll. En el seu diari personal, Prokófiev descriu amb detall com va transcorrer aquella mítica partida contra el campió del món, amb qui després mantindria una cordial amistat i un intens intercanvi epistolar. Els anys van passar, però la passió de Prokófiev pels escacs mai va defallir. I per no extendre'm, us comento només dos fets curiosos al respecte. A l'any 1937 va desafiar públicament el violinista David Oistrakh en una partida i uns anys abans a París va guanyar el gran mestre Tartakower. Com deien, Prokófiev no va deixar de jugar mai als escacs i de forma gairebé obsessiva. Deia que per ell eren la música de la ment. I estic gairebé convençut que si no s'hagués dedicat a la composició plenament, com ho va fer, hauria assolit un lloc d'honor com a professional dels escacs. Però la música va passar primer, evidentment. Prokófiev va saber crear, per sobre de les pressions polítiques, una obra immensa i amb un segell inconfusible. Us deixem ara amb un fragment de la seva primera simfonia, aquella anomenada clàssica.

Era el quart moviment, el finale de la sinfonia número 1, opus 25, en re major, anomenada clàssica, en la que Prokófiev abandona, ni que sigui per una vegada, el seu estil àcid i incisiu per fer un autèntic homenatge a Haydn i al classicisme. Bé, i de pas diríem que demostrar que si volia podia escriure en qualsevol estil musical amb la mateixa facilitat amb què utilitzava els diferents sistemes d'apertura als escacs. Si viatgéssim als Estats Units a principis del segle XX, no seria difícil trobar algun ciutadà enfeinat muntant el que sigui dispositius elèctrics o mecànics en un d'aquells tallers privats de garatge tan i tan americans. Doncs bé, entre tots aquests manetes ens fixarem ara en un home d'origen polonès. Nascut a Cracòvia, però instal·lat a Amèrica ja fa uns anys, aquest home vol emular el seu ídol Edison, buscant solucions mecàniques a problemes quotidians. Al llarg de la seva vida, aquest inventor va registrar més de 70 patents, entre elles, molt important, els amortidors pneumàtics o els eixugaparabrises que porten tots els cotxes que conduïm. També va millorar les calderes de vapor, per exemple, va idear una casa giratòria que anava seguint el sol i va perfeccionar al límit de la tècnica les pianoles mecàniques. Però mireu, per sorprenent que sembli, aquesta frenètica activitat era només la segona ocupació d'un personatge que des dels 10 anys era considerat un dels prodigis més grans de la història en un àmbit on no es fa servir precisament la clau anglesa, sinó més aviat la clau de sol.

Aquest inventor d'origen polonès que va idear els amortidors del vostre cotxe va aportar una autèntica doble vida. Mai va deixar de compaginar la mecànica amb el piano. De fet, era el virtuós més gran de la seva època. I això no ho dic jo, ho diu Sergei Rachmaninov, que li va dedicar el seu exigent concert número 3 per a piano, una obra només a l'abast de pianistes virtuosos, com era el nostre protagonista, Joseph Hoffmann. Avui injustament desconegut, Joseph Hoffmann va ser l'autèntica estrella del piano del seu temps. Nen prodigi des dels 10 anys i únic alumne que va acceptar el gran Anton Rubinstein. Hoffmann va ser admiradíssim durant les dècades dels anys 20 i 30, sobretot. Era un artista d'èxit que alternava les gires mundials amb el disseny de maquinària de tota mena. També va ser compositor, sovint sota pseudònim, i d'ell es conserven registres de pianola i algunes gravacions històriques, testimonis d'un talent excepcional, malgrat, això sí, la precària qualitat sonora de l'època. Doncs bé, aquest és el personatge, Joseph Hoffmann, una autèntica doble vida entre el taller i els escenaris.

Sentíem un fragment de l'esquerzo per piano número 1 de Chopin, interpretat pel nostre protagonista de doble vida, enginyer i virtuós del piano, Joseph Hoffman. I val a dir que el que hem sentit no era un enregistrament com a tal, sinó la reproducció d'un rotllo de pianola, amb la seva interpretació, evidentment. L'enregistrament de pianola es va fer amb la tecnologia més novedosa de l'època, que era un sistema anomenat DuoArt, un sistema que el mateix Hoffman, com a inventor, va millorar per aconseguir més realisme a les dinàmiques. Fixeu-vos el que deia el màrqueting d'aquesta casa de pianoles. Deia, amb un dels nostres rotlles DuoArt, emportis el gran Joseph Hoffman a casa seva. A l'any 1859, un jove metge militar rus, doctorat en els efectes de l'àcid arsènic, decideix aprofundir a la seva gran passió, la química. Viatja a Heidelberg, on té l'oportunitat de treballar amb els gegants de la ciència química del moment, com Bunsen o Erlenmeyer, dissenyadors, a més, d'instrumental bàsic del laboratori que tot estudiant coneix. Assisteix allà a classes del gran Helmholtz i viatja per Itàlia amb el seu amic, un noi que es deia Mendeleev, ni més ni menys que el creador de la taula periòdica dels elements. Quan torna a Rússia, aquest jove és ja una eminència i amb només 30 anys obté la càtedra de química a l'Acadèmia de Sant Petersburg. El laboratori és la seva llar i és allà que descriu per primera vegada l'anomenada reacció aldòlica, un procés químic que anys després serà crucial per la síntesi de molts compostos orgànics i molts medicaments que avui trobem a les farmàcies. Però aquesta eminència de la ciència descansa de les fórmules els caps de setmana i ho fa submergint-se en la seva segona vida, la música. És en aquestes estones lliures, lluny de les provetes i els matraus, quan escriu obres com aquesta.

Aquest químic professional i aficionat a la música ha passat a la història, de fet, en els dos àmbits, perquè com a compositor, ell, Alexander Borodin, tot i no haver cursat els estudis de conservatori pertinents, va escriure algunes de les obres més boniques i inspirades de l'anomenat Grup dels Cinc, els músics russos que van dur a terme la fusió entre el simfonisme germànic i l'ànima russa. És fantàstic pensar que Borodin ell mateix es definia com un químic de professió i un músic de diumenges. I és que tota la seva sensacional producció musical mai va deixar de publicar articles científics ni de fer classes de química. Borodin va morir d'infart l'any 1887 durant un ball a la universitat, deixant darrere seu un llegat doble, una estructura química que porta el seu nom i que ha permès sintetitzar, en fi, per exemple, les estatines, el medicament que ajuda a controlar el colesterol, i en l'àmbit artístic unes obres simfòniques que encara avui ens impressionen. Us deixem ja que gaudiu del bellíssim tercer moviment del seu quartet número 2 en re major.

0: Sentíem el Nocturn, que és el tercer moviment del quartet en re major d'Alexander Borodin, en la interpretació del quartet de corda de Lucerna.
1: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
0: Passem ara de la química a l'astrofísica per conèixer un investigador londinenc que a principis dels anys 70 va fer passos decisius en la comprensió de la pols interplanetària. Especialitzat en la reflexió de la llum solar, un fenomen conegut com a llum zodiacal, va desenvolupar la seva recerca a l'Observatori del Teide, a les Canàries, i els seus estudis es van publicar a la prestigiosa revista Nature entre el 1972 i el 73. Però resulta que just quan estava a punt d'enllestir la tesi doctoral, una sèrie de, diríem, compromisos personals el van obligar a fer una pausa indefinida. I el que semblava un parèntesi d'uns pocs mesos es va acabar convertint en un exili de més de 30 anys de la primera línia científica. I mireu, el que va interrompre els seus estudis va ser precisament això.

Aquest científic que observava la pols dels estels des de Tenerife és la mateixa persona que fa sonar aquesta guitarra i que sentim cantar ara mateix. L'astrofísic és Brian May. I la qüestió personal que el va apartar de la tesi doctoral durant 30 anys va ser ni més ni menys que Queen, tots els anys d'èxits amb la banda de Freddie Mercury. De tota manera, mai va perdre el contacte amb les estrelles. Penseu que el 2007, 3 dècades després, va tornar a la universitat, va actualitzar les seves dades empíriques i, finalment, va defensar la seva tesi, obtenint el títol de doctor en astrofísica pel prestigiós Imperial College de Londres.

Brian May és un cas certament destacable de coexistència entre la reservada i sovint anònima tasca científica i la faceta clarament exhibicionista d'estrella del rock. Fins fa poc, May va estar col·laborant amb la NASA, on va participar en la missió New Horizons, enviant imatges de Plutó i de l'asteroide Bennu. Per cert, hem sentit No One But You, un tema especialment significatiu perquè va ser l'últim tema que van gravar els membres de la banda, els membres que quedaven de la banda Queen després de la mort de Freddie Mercury. El nostre següent protagonista és un prestigiós psiquiatre que des de fa més de 50 anys rep cada matí els seus pacients de la consulta, activitat que compagina amb la docència a la Facultat de Medicina de la Universitat de Califòrnia. Com a metge s'ha especialitzat en l'estudi de la psicologia de la creativitat i ha publicat nombrosos articles acadèmics, la majoria estudiant la capacitat de resposta de la ment en temps real davant d'estímuls imprevistos. El prestigi d'aquest home en l'àmbit de la salut mental és tan sòlid que molts dels col·legues que coincideixen amb ell als congressos no sospiten que, quan arriba la nit, aquest doctor activa la seva doble identitat i que potser un dia passejant pels clubs nocturns de San Francisco pot ser que es trobin el seu nom, però escrit amb llums de neó. El pianista que estem escoltant és el doctor Danny Zeidlin, aclamat per la crítica des dels anys 60 com un dels grans del jazz d'avantguarda. Zeidlin ha mantingut i ha aconseguit compaginar plenament una doble vida, la seva carrera com a psiquiatre professional i la de músic de jazz, gravant més de 30 discos i compartint escenari amb llegendes com Charlie Haden o Herbie Hancock.

0: Sentíem el tema de curiós títol Goodbye Pork Pie Hut de Denny Zeilin, interpretat per ell mateix. Zeilin explica que des de la seva posició, música i psiquiatria es complementen i s'alimenten una a l'altra. I com a dada curiosa, també és l'autor de la banda sonora de la famosa pel·lícula de ciència-ficció de l'any 78, La invasió dels ultracossos.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: Ens situem ara a la Nova York de principis del segle XX per buscar el nostre protagonista al districte financer. Allà hi trobarem un home de negocis especialment hàbil, cofundador de Ives & Merrick, l'agència d'assegurances que acabarà convertir-se en la més gran dels Estats Units. Doncs bé, aquest executiu va inventar el concepte modern de planificació patrimonial i va escriure The Amount of Carry, un manual que durant dècades va ser la bíblia d'aquest sector. La tesi d'aquest home era clara. Era lícit que les companyies d'assegurances guanyessin diners, però sobretot havien de ser una eina de responsabilitat social per protegir les famílies de la pobresa. Va arribar a ser un home extremadament ric i un membre respectat de l'elit de Wall Street, però el que ningú a la seva oficina sospitava era que, durant els trajectes en tren i les nits d'insomni, aquell executiu passava les hores fent dibuixets en unes partitures que passarien a la història de la música americana del segle XX.

La música d'aquest home, admirada per Arnold Schoenberg i Bernard Herrmann, combinava ritmes i harmonies amb una llibertat inusual, farcida de dissonàncies calculades mil·limètricament. Una música sorgida de la ment de qui dirigia el gran imperi de les assegurances a Nova York i que era Charles Ives. I era fill d'un músic de banda. Es va doctorar a Yale, però gràcies a la seva fortuna va poder crear, sense cap pressió ni condicionant comercial, la seva música. Va treballar, per tant, com un aficionat genial i gairebé ningú va poder escoltar la seva obra fins que ja era un home gran i retirat. Avui, en canvi, Ives és considerat un dels compositors més originals i radicals del segle XX als Estats Units. I estem sentint una de les seves obres més icòniques, La pregunta sense resposta, on un quartet de corda sosté un fons bellament tonal sobre el qual els instruments de vent llencen directament respostes atonals. La peça queda com en suspens al final, efectivament com una pregunta que no obtingués resposta.

Sentíem la pregunta sense resposta de Charles Ives, aquest visionari de la música i dels negocis. Un home que quan finalment l'any 1947 se li reconeix la seva vàlua i se li concedeix el Premi Pulitzer, dona tots els diners del premi a beneficència, dient, amb la seva característica ironia, que els premis són pels nens i jo ja sóc gran. Ens situem ara en un moment crític. És l'any 1919, just després de la Primera Guerra Mundial. En aquell moment s'estan duent a terme les dures negociacions del Tractat de Versalles, on es castiga Alemanya i es redibuixa completament el mapa d'Europa. Doncs bé, en aquest escenari, una figura d'imponent cavallera blanca i gran eloqüència aconsegueix, fixeu-vos, convèncer el president dels Estats Units, a Woodrow Wilson, perquè inclogui la restauració de Polònia, el seu país, com un punt essencial per signar definitivament la pau a Europa. Aconseguir aquesta gesta li dona a aquest home prou prestigi per ser anomenat primer ministre i ministre d'Afers Exteriors del seu país. És ell, efectivament, qui signa el tractat que torna a posar a Polònia al mapa d'Europa, però, per sorpresa dels altres líders mundials, aquest home d'estat feia només uns mesos que havia assumit aquesta tasca política, aquest paper diplomàtic. Fins llavors, si havia estat aclamat, que ho havia estat a escala mundial, era per una raó ben diferent.

Aquest estadista que va parlar de tu a tu amb els grans líders mundials a Versalles és el mateix que va escriure la música que estem sentint. Estem parlant del primer ministre de Polònia, Ignaz Jan Paderewski. En el seu moment, juntament amb Hoffman, potser el pianista més famós del planeta, una autèntica superstar que omplia estadis, però que, en un moment donat, va decidir posar tota la seva fama i els seus ingressos al servei de la llibertat de Polònia.

0: Paderewski va ser, com dèiem, un dels pianistes més aclamats de principis del segle XX, el primer en donar un recital al Carnegie Hall de Nova York davant de 3.000 persones i concertista de llarguíssimes gires de recitals per tot el món. És també autor d'un concert per a piano, una sinfonia dedicada a Polònia, una òpera i nombrosa música per a piano, com el Nocturn, opus 16, que acabem de sentir. Un primer ministre, per tant, que és pianista virtuós, compositor i filàntrop. Jo diria que això ja no és portar una doble vida, és gairebé una impossibilitat metafísica.
1: Esveint fronteres amb la bona música.
0: A finals del segle XVIII, al jardí d'una casa anglesa, un home amb paciència gairebé infinita passa les nits polint miralls de vidre amb una precisió obsessiva. I la nit del 13 de març de 1781, mentre ressegueix el firmament, observa un objecte que no es comporta com una estrella. Després de setmanes de repetició, d'estudi i de càlculs rigorosos, arriba a una conclusió que deixa la comunitat científica en estat de xoc. Acaba de descobrir un nou planeta, el que anomenarà Urà. Doncs bé, aquest descobriment el catapulta a la fama mundial, però val a dir que no és la seva única fita. També va descobrir la radiació infraroja, va catalogar milers de nebuloses i va deduir per primera vegada la forma de la nostra galàxia, la Via Làctia. El seu prestigi arriba a ser tan immens que el rei Jordi III acaba anomenant-lo astrònom de la cort. Però el més sorprenent de tot és que fins al moment d'aquella troballa, aquest home, de fet, es guanyava la vida d'una manera molt diferent. Aquesta música elegant i canònica va ser escrita pel mateix home que polia lents tan perfectes que li van permetre descobrir un nou planeta. Ell és William Herschel, que abans de ser l'astrofísic més famós d'Europa, era un prestigiós organista, oboista i director d'orquestra. De fet, es va traslladar des de la seva Alemanya natal a Anglaterra per fer carrera en el món de la música, activitat que va compaginar gairebé tota la seva vida amb la seva passió per l'astronomia. Passió també compartida per la seva germana, per cert, que va ser col·laboradora d'ell i descobridora de diversos cometes.

Sentíem el darrer moviment de la Simfonia número 8 en do menor de William Herschel, escrit a l'any 1761, quan el músic i astrònom vivia a Sunderland, Anglaterra. Doncs bé, passada la seva activitat com a científic, Herschel va tenir temps d'escriure un bon nombre de composicions. 24 simfonies, 12 concerts per oboè, sonates per a violí, obres per vocals i peces per orgue. Un altre d'aquests casos, per tant, en què l'excel·lència i la productivitat en l'essència van anar parella a un reconeixement com a músic i compositor. Doncs bé, amics, amigues, ja veieu que avui ens hem deixat guiar per aquests fenòmens humans capaços de portar una doble vida, en el millor sentit de la paraula. Astrònoms, polítics, escaquistes, químics o homes de negocis que també van sobre

Artie Shaw, un dels millors clarinetistes de la història, el gran rival de Benny Goodman, i que en el cim de la seva carrera, l'any 54, va decidir deixar de tocar, i per sempre. El motiu? Deia que ja havia assolit la perfecció en la música i que ja no tenia cap intenció de repetir-se. Doncs bé, estimades i estimats, us deixarem ara sí ja amb el concert per clarinet d'Artie Shaw, que serà el darrer exemple de doble vida que haurem revisat avui. En Pere Sánchez controlant les vies de so i amb una doble vida, us confessaré, com a músic. I qui us parla, Lluís Bonamusa, que en fi, ja afirma en tenir-ne una de vida. Doncs bé, ens acomiadem de vosaltres i serà fins a la propera setmana, que serà quan buscarem de nou la millor via per injectar-nos una dosi extra d'això que ens té tan enganxats i que volem anomenar la bona música.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
2: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
1: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
2: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
3: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
0: Ràdio Arenys.
4: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
5: El dia. Si ens pregunten què és un dia, segurament contestarem que és el temps que tarda la Terra en fer una rotació, un gir sobre ella mateixa. Però això no és exactament així. Efectivament, la Terra gira sobre ella mateixa respecte d'un eix de rotació, però al mateix temps també orbita al voltant del Sol. Per a nosaltres, que estem a la superfície de la Terra, un dia és el temps que transcorre des de que el Sol passa just per un punt del firmament fins que hi torna

0: a passar l'endemà. Per exemple, quan el sol està més amunt en el firmament és quan passa just pel meridià, pel sud. Per tant, podem mesurar un dia com el temps entre dos passos del sol pel meridià. Ara bé, això no es correspon exactament amb una rotació terrestre. Quan la Terra ha fet una rotació sobre ella mateixa, com que s'ha mogut al voltant del Sol, encara no ha passat un dia sencer. Falten 4 minuts perquè es completi un dia. I, de fet, a una rotació terrestre se l'anomena dia sideri o sideral, en contraposició al dia solar, que és el que nosaltres entenem com a dia. Així, una rotació terrestre, un dia sideri, dura 23 hores 56 minuts, mentre que un dia solar dura 24 hores aproximadament. En el cas de la Terra, com que la diferència entre el dia sideri i el dia solar és de només 4 minuts, ens podem confondre fàcilment, hi ha molt poca diferència. Però en altres astres la diferència és molt més gran. Us posaré un exemple. Un dels casos més exagerats és el de Mercuri. Aquest planeta té una translació molt ràpida i una rotació molt lenta. Completa una volta al voltant del Sol en només 88 dies terrestres. I la seva rotació, el seu dia sideri, dura 58 dies terrestres. Quan es combinen els dos moviments, surt que un dia solar a Mercuri dura 176 dies terrestres. Per tant, si visquéssim a Mercuri, un dia solar duraria 2 anys mercurians.
1: Ràdio Arenys, la primera.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots nosaltres, el Dead Boy.

cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Musicat.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... la majoria de coses...